una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber Trescat Info, els republicans han convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa per als comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra la recuperarà. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Últim dia avui de campanya electoral per a les autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el Partit Popular com el PSOE es volquen aquests últims dies i hores a mobilitzar el seu electoral tradicional, el Partit Popular per assolir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez.
2: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: El Festival de Cinema de Canes, presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, i de Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. El Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry.
2: Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com ara el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. Als seus 76 anys, McCurry no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria veure sense fer fotografies. That's just what
3: gives us meaning. És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
2: Icons es podrà visitar fins al 6 de setembre.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani. Ara els gironins sumen 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol.
2: També ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets al Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. També s'ha jugat a primera el València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79.
2: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner ha eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà les semifinals aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sorona Cirstea. S'hi enfrontarà a la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 15 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que avui divendres arriba vent de nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran avui els 22 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Pal sortirà el sol a les 6:27 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 34 minuts.
0: Clara García, bon divendres, què tal?
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el divendres amb una cita del cineasta George Lucas, que acaba de fer 82 anys i diu: els somnis són summament importants. Res s'aconsegueix sense que s'hagi imaginat abans.
0: Doncs molt bé, ens apuntem a aquesta frase de George Lucas per engegar aquest matí de divendres. Per fi hem acabat la setmana i en aquest programa ja ho sabeu que celebrem com cal que hem arribat al final de la setmana. De fet, us imagino saltant del llit amb alegria perquè demà el despertador no sonarà, que esteu fent el primer cafè amb un somriure perquè per fi és divendres, que sortiu a córrer o aneu al gimnàs amb una vitalitat digna d'aquest dia de la setmana, que encara us quedeu al llit 5 minuts més perquè fer el mandra tampoc està tan malament, tot el contrari. En resum, us imagino escoltant la ràdio amb un somriure d'orella a orella, perquè sí, estimats oients, avui és un dia per celebrar-nos. Per tant, poseu-vos guapos i guapes i que visqui la festa, i més quan sona aquest èxit en majúscules de Sister Sledge.

0: Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993. Com ja acostuma a passar, aquest dia busca conscienciar sobre el paper fonamental de la família a l'educació, la formació dels fills i la unió familiar. Però hi ha un fet destacat que no podem passar per alt. Avui també se celebren els diversos tipus de família i la seva importància com a espai de convivència i transmissió de valors. I és que, com s'acostuma a dir, cada família és un món. Avui tampoc podem oblidar celebrar la família que hem escollit, el nostre entorn, les nostres amistats, de fet, la nostra xarxa de seguretat. Perquè més enllà del sang de la meva sang, és una sort tenir una família amb qui es pot comptar. Aquest és un dels grans tresors que hem de cuidar, mimar i estimar. Que visqui la família, també la més matinera de la ràdio.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, m'has fet pensar en l'inici d'Anna Karenina, que és un dels més bonics de la literatura.
0: I tant, noi.
2: Escolta'm, com ho portes? Bé o no?
0: Sí, que home, és que un divendres no es pot portar mai malament.
2: Bé, depèn del dia, però
0: plou. Sortit a casa plovent, sí.
2: Però ja està. Escolta, doncs tenim 6 hores de programa animadetes i agitades per rematar aquest divendres amb alegria, bon humor i tota l'actualitat, com sempre.
0: Explica'm.
2: Doncs mira, encara pendents de les vagues d'educació, que avui seguiran a Lleida i al Pirineu, parlarem de les infiltracions de Mossos, perquè ahir Núria Parlon va dir una frase a TV3 que ens va sorprendre bastant, que va dir una mica, escolti, tothom ho ha fet. Doncs trucarem a una exconsellera d'Interior com Montserrat Tura per preguntar-li com si és així.
0: Si ens ho pot confirmar.
2: No. Exacte. Després, ahir que va quedar vist per sentència el judici als Pujol, tindrem a l'advocat d'Oriol Pujol, el Francesc Sánchez, perquè ens expliqui com ha anat. I enviarem a la Lara García a renovar-se el DNI perquè
3: Lara,
2: hi ha un col·lapse absolut
3: Lara,
2: a les comissaries per renovar-se'l i anirem allà per copsar l'ambient. Crec que ja el té en vigor, però sí. Per si l'heu de renovar...
0: Doncs mira, t'hauria donat el meu.
2: Que sabíeu que és difícil renovar-lo per agafar avions i anar a Andalusia, per exemple, on hi ha eleccions aquest diumenge. També hi connectarem amb la Paula Brujats i el Toni Soler. Després traurem l'espina de l'actualitat. Al dilema parlarem...
0: A veure, que m'interessa.
2: ...de les crítiques a Maya Montero.
0: Molt bon tema.
2: I de com funciona aquest escarni a xarxes, és a dir, fins a quin punt un artista ha d'estar o no supeditat a tot això, on està el límit, on està la frontera.
0: I a més recordem també que Maya Montero havia tingut molts problemes de salut mental, els havia expressat. Recordem també quan va sortir a l'escenari amb la bitxota per cantar Roses, que li tremolava tot el cos. El seu retorn ha sigut complicat i és interessant debatre si totes les crítiques que ha rebut...
2: I que alhora estàs pagant bastantes desenes d'euros per anar a un concert en què esperes que el cantant afini.
0: Hi ha un tema
2: interessant. La taula de recomanacions del cap de setmana amb totes recomanacions afinadíssimes dels nostres experts. I res, després avui el concurs pendent des de la UB. Per tant, podeu veure els nostres estimats Joel Díaz i Gerard Jubany en directe fent la seva màgia.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu ets molt de l'Oreja de Van Gogh o no?
4: No massa.
0: No t'imagino allà cantant Roses amb el mòbil.
4: Home, alguna cançó em sé, però no...
0: Quina cançó saps?
4: Seria aquesta, no?
2: Estic segur que te'n saps moltes més de les que creus, que és el que a mi em va passar quan vaig redescobrir
4: aquestes coses, no?
3: El 28.
2: Si vas al concert, encantaràs 6, 7 i 8, que és una cosa... A mi em va passar que jo vaig anar al concert de l'Oreja de Van Gogh i vaig veure que em sabia moltes més cançons de les que recordava.
0: És que... Clar, perquè és que ha sonat molt.
3: Són tot de Massos.
0: L'altre, la fan de l'Oreja de Van Gogh, què ha de dir?
4: Jo és que en aquella època estava més pel grunge.
0: Molt bé! Ja t'imagino, també. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
4: Doncs mira, portem algú que sí que afina, Shakira.
0: Els seus fills també afinen, perquè com que surten amb autotune a l'escenari, així qualsevol afina. Què ha passat?
4: Doncs mira, aquesta matinada s'ha presentat a Nova York l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que aquest estiu es disputa als Estats Units, al Canadà i Mèxic. I Shakira ha sigut protagonista. Bàsicament, que sàpigues que ha presentat la cançó Dai Dai, que ja està disponible a les plataformes de streaming, que serà l'himne del Mundial. Shakira ha explicat que els beneficis que n'obtinguin anirà per una bona causa, per una fundació que treballa per l'educació dels nens sense recursos arreu del món. Però anem al bistec, a la cosa ara, que ens interessa. Ara. Els nord-americans volen convertir la final del Mundial en una mena de Super Bowl.
0: Ja hi som.
4: I per primer cop a la història dels Mundials hi haurà un espectacle al descans.
0: Molt bé.
4: Això vol dir que el descans de la final del Mundial no durarà 15 minuts. Tot apunta que durarà uns 25.
0: Bé.
4: Cosa que ja et dic que als aficionats al futbol i els futbolistes que jugaran aquí a final, molt no els agradarà.
0: No els hi farà gaire gràcia.
4: No.
0: Que respirin, home, que estiguin allà al banquillo, anava a dir fent una cerveseta, no, perquè no toca, però...
4: Poden mirar fins i tot un capítol d'una sèrie.
0: Sí, exacte.
4: En tot cas, aquesta matinada s'ha fet públic qui actuarà.
0: Ah?
4: S'ha presentat l'espectacle, per tant, ja sabem...
0: Exclusiva.
4: A més de Shakira, també hi actuaran Madonna i el grup sud-coreà BTS.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, gens malament el cartell, eh?
4: La final del Mundial.
0: Molt bé.
4: 5 minuts escoltant la música d'aquests tres. Això serà el 19 de juliol a l'estadi MetLife a Nova Jersey, al costat de Nova York.
0: Estarem pendents, doncs, del 19 de juliol i d'aquest espectacle amb BTS i Madonna en aquesta meitat.
4: Es veu que no toca l'oreja de Bangkok, eh?
0: Lara!
3: No hi aniré.
0: Tampoc podries. Gràcies, Àlex.
3: Bueno.
0: Ui, escolta'm, que
3: bueno.
0: Hem dormit malament avui.
3: Bueno.
0: Com has dormit?
3: Bé, no, sí? No he dormit bé, sí.
0: No vas a ralentir?
3: Bé. Una mica, eh? M'he llevat com 5 minuts tard i ja va com tot 5 minuts tard avui, però no passa res.
0: Vinga, va, energia, que estem a punt d'arribar a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per l'avenç en el tractament de la celiaquia. Un equip de científics de Barcelona ha pogut crear una molècula que pot degradar alguns components del gluten i actuar al principi del procés de digestió, evitant la resposta inflamatòria i autoimmunitària del cos. De moment només s'ha provat en ratolins, però hi ha esperança.
0: Una notícia que ens hem assabentat fa poques hores i que també ens serveix per preguntar-nos de què parlarem poc.
6: Doncs mireu, del projecte del tren orbital. Això és una infraestructura ferroviària dissenyada ara fa uns 20 anys amb la idea d'unir el Vallès, el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, sense passar per la capital. En total es veu que serien unes 39 parades, uns 119 quilòmetres en total. També sabem que ara mateix Rodalies no està vivint ni passant el seu millor moment, però... bones notícies, perquè no s'hauria de construir tot des de zero, sinó que només serien 68 quilòmetres que s'haurien de fer de nova construcció. La resta, doncs, es podrien aprofitar infraestructures que ja hi ha, com ara, per exemple, la línia R3, R4 i R8. Això el que permetria seria enllaçar ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.
0: Home, estaria molt bé que escolta, molt bé aquest tren orbital sense la necessitat de passar per Barcelona, però potser que abans ens n'asseguréssim que el tren funcionava bé.
3: Total.
0: Perquè
3: total.
0: Potser que primer invertim en el que ja tenim fet.
3: Ah, exacte. Primer arreglem-lo d'aquí.
0: Anem a arreglar-ho, perquè si no ja veig un altre problema ara amb aquest tren orbital.
3: Vaja, això ho seríem.
0: Sí, sí. Veurem com acaba aquest projecte.
3: No acabarà el lloc, jo crec.
0: És que el problema endogàmic de Renfe, que els hi han d'explicar els oients que ens estan escoltant i que cada dia se'l troben. Això sí, tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
6: Sí, bona notícia per als fans dels còmics. El 44è Saló del Còmic Barcelona arrenca avui a Fira de Barcelona Montjuïc i se celebrarà fins diumenge. Combinarà la presència de figures destacades del còmic contemporani amb talent local i també noves veus internacionals. L'any passat, la Fira va acollir unes 110.000 persones i aquest any el Saló canvia de pavelló. Es farà el número 8 perquè hi ha obres a on l'espai anterior on celebrava el còmic. Sentim a la directora del Saló, a Meritxell Puig.
7: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el handicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim i tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent, com quan entra, quan comencen a fluir, el mateix que ens passa també amb el manga. Llavors, fins a l'últim dia no veurem una mica com van les coses i com de moment va bé, de moment estem molt contents.
0: Doncs escolta'm, si estan contents i les coses van bé, nosaltres que
3: ho celebrem.
0: Clar que sí, un quart de sis del matí, pràcticament 3 minuts, fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya, i és moment d'apartar les criatures perquè arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Ah, ah, sempre és un misteri, sempre.
3: Ah, ah.
0: Ah, ah, Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és aprendre de manera entretinguda. Això és el que han viscut alumnes de secundari del Camp de Tarragona que han participat en la iniciativa Els Ulls de la Història, l'experiència didàctica. És una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual per conèixer el patrimoni català.
8: Les parts que més ens han agradat són les parts en les que estàvem flotant i veient des de dalt doncs, la cartoixa, i les parts en les que podíem interactuar perquè era com molt divertit i semblava que era de veritat.
9: Ens ha semblat una molt bona experiència perquè a part d'estar aprenent també hem pogut disfrutar i interactuar entre nosaltres d'una altra forma.
2: El projecte inclou el castell de Miravet, l'església de Sant Joan de Boí, el jaciment de la Roca dels Moros, el Cògol i la cartoixa d'Escaladell.
0: I un dels moments favorits per l'equip d'aquest programa és quan destapem la nostra revista del cor. Avui tenim dos temes, escolta'm, que són antagònics però complementaris.
3: Sempre.
0: Sempre, és important. Com batega el cor aquest matí, Lara?
3: Batega amb la reina Letícia. Ja coneixem la seva exquisita oratòria i ara ha tornat a fer un discurs brillant. Ho ha fet als Premis de Literatura Infantil i Juvenil i ha reivindicat la importància de la lectura i fins i tot ha llegit un fragment d'un dels llibres guardonats que es diu La quarta vida de Blanca Cuervo. Aquest llibre posa en valor el perill de les xarxes socials entre els adolescents, i al moment en què ella ha llegit el fragment s'ha fet viral a les xarxes.
0: És que, a veure, el fragment que ha escollit escoltat en boca de la reina Letícia...
3: Sobta, si més
0: com a mínim sobta, sí. Perquè diguem que com que la monarquia hi ha unes línies tan marcades...
3: Clar, molt encursetat.
0: Clar, de cop i volta ella se surt una miqueta, va parlar tan gent...
3: I flipem.
0: Amb coses com aquesta.
10: Yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primer ves a una tía... impresionante. No, pero de esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas. Y que con esa cara y ese cuerpo, tu vida tiene que ser facilísima. Y entonces te enseñan sus pisazos. Las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido. Y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social, la que realmente le da dinero, y ya lo sabes. Sabes quién es ella, a qué se dedica, sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta.
0: Escolta'm, a Star is Born.
3: Sí, Star is Born.
0: Ha nascut una dubladora. O sigui, reina Letícia, que ha de fer és doblar llibres, ara, audiollibres, de què?
3: Audiollibres.
0: S'ha posat totalment en el paper, interpreta molt bé.
3: Ens hem quedat amb el culo torcido, eh?
0: M'encanta la reina Letícia fent això.
3: Quina veu.
6: A mi el que m'agrada més del vídeo és que diu, voy a leer un fragmento. I no el llegeix, en realitat, ja se'l
0: sap
6: tot.
0: Ja se'l sap, és que és molt intel·ligent, eh?
3: És
0: molt intel·ligent, m'agrada, m'agrada molt.
3: Gairebé no mira el paper.
0: M'agrada molt, m'agrada molt.
3: Últimament està sortint molt la reina. Bueno, l'estan aprofitant.
0: Passem de la reina Letícia al folclore espanyol amb Maria del Monte. Bon dia, matiner. Benvingú a Catalunya Ràdio. Un rebujito per començar el cap de setmana. Què ha passat, Maria del Monte?
6: Gira cap aquí. Maria del Monte va tenir una llarga conversa amb Aymar Bretos, el nou programa d'entrevistes que està fent a la Sexta amb la Noche d'Aymar. Van parlar sobre homofòbia, dels drets LGTBI i de la seva pròpia relació personal amb la periodista Immaculada Casal. Diu que ella sempre s'ha sentit una persona molt afortunada perquè, per sort, doncs no s'ha trobat amb situacions desagradables, però el que criticava és que encara es necessiti sortir al carrer per lluitar pels drets LGTBI. Deia això.
11: Tú no puedes tener que acompañar a tu hijo, a tu hija, a una manifestación para pedir permiso para poderse querer. Eso me parece una atrocidad. Y tú tengas que apoyar a tu hija, a tu hijo, a su pareja, para que lo dejen amarse. Es que estamos perdiendo la cabeza. Es que la estamos perdiendo un poquito. Siempre será siempre mucho más bonito ver a dos personas besarse que ver a dos personas dándose una guanta.
0: Meravellosa l'entrevista de Maria del Monte amb Aymar Bretos. La recupereu perquè val la pena, i el cert és que hi ha hagut tantes dones d'aquesta època, lesbianes, que han hagut de portar-ho en secret, que hi ha hagut que hi ha un reguitzell de folklore espanyol que a l'armari ben tancadetes.
3: Sí, per edat ella diu, però jo és que això de sortir de l'armari, com que no ho he viscut mai... També és molt xulo com sentir-la.
0: I he de dir-te que va venir a col·lapse i és una...
3: meravellosa.
0: Una dona meravellosa, Maria del Monte. Dit això, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, el Marc Gili i la Beli Hernández, els líders del grup d'Orient, ens van explicar la seva fórmula per continuar treballant junts malgrat la ruptura com a parella.
12: Un dia ens vam seure tots i vam dir, bueno, què està passant aquí, no? Això no pot ser. Hem de verbalitzar el que ens passa per dintre. Si t'ha molestat alguna cosa que he dit, si us plau, digue-m'ho, et demanaré disculpes. Perdonar i saber demanar perdó també al mateix temps és molt, molt important. I d'ençà, fins ara, quan algú té una sortida de to o s'equivoca, automàticament ha de demanar perdó, el tema salda amb una abraçada.
13: També és que són persones amb sensibilitats diferents i tu has aprenent el que tu et molesta i l'altre no, no? I això és conèixer una persona, no? I respectar-la al cap i a la fi.
0: Pràcticament 6 minuts i arribem a 6:15. Estem aquí al ranxo dels matxiners. Aquestes hores, maca, més a pasturar amb les vaques. Del dia com avui, Marta, va.
3: Doncs mireu, un 15 de maig del 2003, la cantant de country June Carter Cash, la segona dona de Johnny Cash, moria després d'una operació complicadíssima. Va tenir molts èxits, els va tenir al costat de Johnny Cash, amb cançons com Jackson o aquesta que sentim, Ring of Fire, que van coescriure precisament sobre el moment en què es van conèixer. Van mantenir una relació des del 1968 fins al 2003, any, per cert, en què van morir tots dos, només amb 4 mesos de diferència. I la cançó parla precisament de l'amor prohibit, però que està predestinat a passar. Es veu que quan es van veure va ser amor a primera vista i que fins i tot els va acabar costant els seus dos matrimonis.
0: Però quina història... per acabar la setmana.
3: Intensa,
0: molt intensa, molt intensa, exactament. Quin dia ens espera també astrològicament parlant? Avui ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana tindrem la lluna nova a Taure i això ens porta cap a una energia molt més terrenal, senzilla i concreta. Després d'una setmana parlant d'abundància, ara toca baixar-ho a la vida real. Què és el que ja tens? Què pots cuidar millor? Què vols fer créixer amb calma? Taure ens recorda que l'abundància no sempre ve de buscar més, sinó d'evitar millor el que ja hi ha. Avui és un bon dia per tornar al cos, al present i a les coses que sostenen de veritat el nostre dia a dia. Bon cap de setmana!
0: Bon cap de setmana també a la gent d'Astrocat.cat. I qui bufarà espelmes?
3: Avui felicitem el futbolista francès Ousmane Dembélé. En fa 29, també en suma un mes al Gran Wyoming. Arriba al 71 i avui en fa 73 el músic, compositor, multiinstrumentista i productor britànic Mike Oldfield. I acabem dient anys i anys per molts anys a Isidre Esteve, que avui bufarà 54 espelmes.
15: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
0: I avui que fa anys, Mike Oldfield, és un bon moment per recordar un dels seus números 1. Quina meravella! És Moonlight Shadow.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el judici a la família Pujol que ahir va quedar vist per sentència. Entrevistarem Salah Hamal, historiador d'origen palestí que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi. A la tarda, amb Francesc Garriga, serem al Saló Internacional del Còmic de Barcelona que avui obre portes. El Catalunya Nit tancarà la setmana parlant amb l'expedició del Centre Superior d'Investigacions Científiques que ha viatjat a Groenlàndia per investigar la història climàtica de l'Àrtic. I aquest cap de setmana, el suplement. Dissabte farem una taula amb dones que han parit en un cotxe, un ascensor o a casa en 5 ocasions. A l'Eclipsi coneixerem les nits del director de televisió, Tinet Rovira, l'endemà que s'hagi celebrat la gala d'Eurovisió.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 15 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos.
1: De fet, la formació d'Oriol Junqueras ha convocat per a dilluns mateix, a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. La línia orbital, recordem-ho, és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
1: Illa també creu que el conflicte amb els docents no interferirà en aquestes negociacions.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
1: Ho ha dit des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles.
0: Doncs, de moment, sembla que l'acord amb els docents no sembla tan a prop.
1: Ahir va haver taula sectorial. El Departament d'Educació es va reunir amb els sindicats de l'ensenyament, entre els quals hi ha l'USTEC, el majoritari. Van acostar posicions en relació amb l'escola inclusiva, però l'escull continua sent la millora salarial. Dimarts de la setmana que ve hi ha una nova reunió, però l'USTEC ja avisa que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre salaris. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens.
4: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui fan vaga a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: De l'exterior, destaquem que Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu, diu, de cooperar i donar estabilitat mundial.
5: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Tot i això, Xi Jinping adverteix Trump que no intervingui en la qüestió de Taiwan, l'illa que la Xina reclama com a pròpia.
0: Mentrestant, representants del Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
1: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc es volà. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I Pedro Sánchez ha defensat Lamine Yamal.
1: Recordem que el jugador del Barça va onejar una bandera palestina durant les celebracions del títol de Lliga. El president espanyol ha fet una piulada a X on diu que els que consideren que vorejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi, o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que senten milions d'espanyols. Respon així el ministre israelià de Defensa, que acusava l'estrella del Barça de fomentar l'odi amb el seu gest.
0: Recta final a les eleccions andaluses.
1: Últim dia de campanya pels comicis de diumenge. El Partit Popular i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El Partit Popular té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb María Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que esquitxi Pedro Sánchez.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Estan acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada. Són 29 anys de presó.
0: I molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet.
1: L'ha presentat a la setmana de la crítica del Festival de Canes.
6: Al·lucinant la dimensió que té aquest mercat, de les portes que t'obre, i a més és que la setmana de la crítica, el fet que tingui tan poques pel·lícules a competició fa que ens estan cuidant moltíssim, no? I em sento molt, molt, molt afortunada, la veritat.
1: També s'ha presentat el film Ceniza en la boca del mexicà Diego Luna, que està rodat a Barcelona i en part en català.
0: Gràcies a

0: De fet, aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi, ho diu El País, segons el periòdico, han exhibit sintonia.
1: L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països de l'estranger, dibuixades passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat.
0: Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents.
1: I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria d'Andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
1: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
0: La Vanguardia diu que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
1: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
0: El Periódico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
1: El rotatiu diu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
0: El Mundo va una mica més enllà i remarca que així marca el pas a Trump.
1: El rotatiu considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força, culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
0: Pel que fa als mestres i professors, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
1: Alzamora considera que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
0: A les pàgines de Catalunya del País, el director general de la Fundació Pere Terré, Josep Oriol Pujol Humet, exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
1: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
2: Ella és molt fan dels dilluns perquè ve aquí a la ràdio encantada de la vida, una persona amb un optimisme al dilluns que ens aixeca tota la redacció, però el divendres segurament encara és més feliç. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, doncs també.
2: No?
3: Sí.
2: O divendres estàs de baixón perquè arriba el cap de setmana.
3: No, home, no.
2: Què dic? Potser fas al revés del món.
3: Ara us trobo a faltar, però no tant cap de setmana,
2: Vinga, va, donem un cop d'ull a la premsa digital. Alerta, la notícia que no agradarà als valencians ni als amants de la paella.
3: Tu t'agrada la paella?
2: M'encanta.
3: Doncs tampoc t'agradarà gaire.
2: A veure, explica'm això.
3: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts.
2: Ui.
3: És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marís gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit.
2: Ui, malament.
3: El vídeo de promoció és de Barcelona. Es veu Barcelona, de fet, amb el Parc Güell i el mar de fons. Ho veiem a la Vanguardia, en aquests potents de l'aigua calenta.
2: Recordem que el menjar, foc lent, amb les seves coccions,
3: correcte,
2: el bon sucarradet de la paella...
3: Exacte.
2: No perdem de nord...
3: Per voler anar ràpid...
2: Exactament.
3: Si vols anar ràpid, fes una truita.
2: Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
3: Catalunya, Galícia, Múrcia i Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, orelleres, rellotges, ulleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. Ara, en cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
2: I alerta, rècord Guinness de tallador de pernil. M'encanta.
3: T'encanta el pernil, però...
2: M'encanta el pernil, tallar-lo gens.
3: Anava a dir.
2: No.
3: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides...
2: Mare meva.
3: Tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser uns 16 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil, del municipi de San Juan del Puerto. És el segon intent que feia i ha superat... Això ja s'havia intentat, de fet. Ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Sí. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges o notaris. Ho llegim al Huelva Información.
2: Déu-n'hi-do, t'ha de quedar la mà...
3: Feta un
2: pernil. Però no, 72
3: hores. Ara s'ha de menjar aquest pernil, també.
2: I tant.
3: Això és el bo.
2: Passat el 8 i cap a Catalunya Ràdio. Què perd, Lleida?
3: Doncs l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, després de 25 anys treballant de cara al públic més infantil, sobretot la seva fundadora i propietària, diu que prenen aquesta decisió perquè volen prioritzar la seva vessant més editorial i els serveis culturals i mantenir un comerç físic, diu que limita molt. Llegim les seves paraules al Segre, que també recull que la reacció de la gent, diu, ha estat emocionant.
2: A veure, hem començat el divendres una mica xipi-xipi, amb una clara baixada de les temperatures.
0: Sí.
2: Què ens espera, Marc, per avui?
0: Doncs més xipi-xipi, perquè tindrem un matí encara més

0: nuvolat amb pluja, de fet, a les comarques de Girona, també amb ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos, es mouran, de fet, de Girona cap a l'àrea de Barcelona. I pel que fa al cap de setmana, demà sol, amb ruixats només al Pirineu, i diumenge també repetirien alguns ruixats de tarda al terç nord del país i arribarien nuvolades durant la tarda per les comarques de Ponent.
1: Pràcticament 4 minuts per arribar a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns apunts culturals. Avui tenim allò teca de la bona perquè és divendres, engega el cap de setmana. I amb què comencem, Marta?
2: Doncs mireu, parlant del festival Embassa de Sabadell, perquè avui arranca i fins diumenge s'hi podran trobar i veure una trentena d'artistes i passaran el Petit de Caleril, Mishima, Losa, Filla de Cassandra, Grego Tecno, que ens encanta.
1: Ens encanta Grego Tecno, ens encanta.
2: Ens encanta. I també hi haurà Dan Peral i el Comboi, i el mateix Dan doncs ens ha enviat aquest missatge per a matines.
3: Hola, sóc en Dan i de veritat que tinc moltíssimes ganes de l'Embassat. És un festivalarro increïble. Tinc la sort de conèixer una noia que està a l'organització i m'explica com treballen, com funcionen, i hòstia, joder, no hi he estat mai dins, però és un rotllo i un tarannà que joder, venen ganes de tocar-hi, de formar-hi part. I que guai que hagin comptat amb nosaltres. Farem un bolo a l'alçada d'aquests 18 anys de festival i convidem a tothom a venir, que joder, que sempre és guai concerts en directe, més en aquell espai idíl·lic i amb uns tan ben parits com els de l'Embassat. Així que serà molt xulo, molt divertit, i farem un bolo especial i ben bonic.
1: Una abraçada també des de la ràdio al Dani Peralbo. I tenim més coses.
2: Parlem de Sopa de Cabra. Vam tenir al matí de Catalunya Ràdio presentant aquest documental fantàstic. Avui comencen gira per celebrar els seus 40 anys. Ho fan a la sala Rasmatàs amb un doble concert avui i demà, això sí, amb totes les entrades venudes. I per tant, si no heu pogut aconseguir aquestes entrades, apunteu, perquè els podreu veure també al Festival Portaferrada, al Festival Camins Manresa, a Terramar de Sitges o al Pau Paterres de Tàrrega.
1: I alerta, perquè tenim més música i crec que alguna novetat, Marta.
2: I aquesta t'agradarà, perquè és

0: Aquest tema es diu Diumenge sense drama. Ho aprofiten també avui divendres per anunciar que faran una gira aquest estiu que recorrerà tot el país, però abans, demà dissabte, els veurem a la festa Estrella d'Am.
1: I qui també treu nova música és Jun Rajola.
2: La més bonica de tota la festa.
0: Un disc que es diu El món no està fet per als romàntics i ell mateix ens ha enviat aquest missatge des de Lleida.
3: Bon dia, matiners, com anem? Ja ho diuen, que qui matina Déu l'ajuda, i avui ve Jun Rajola a ajudar-vos a tots amb el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un disc que parla fonamentalment de l'amor en totes les seves formes, i no només això, remou una mica les coses, però no patiu, perquè és un disc molt vitalista i és un disc molt, molt, molt bailongo, així que teniu tot aquest estiu, tot aquest any, l'any que ve i els que faci falta per gaudir-lo, perquè de veritat que un disc no es treu cada dia.
1: Doncs moltíssimes gràcies també a Jun Rajola i acabem amb tres apunts, Marta.
0: Mireu, molt ràpid, parlem d'una obra de teatre que s'estrena avui a Dinamarca, a la Sala Beckett de Lluïsa Cunillé, amb un elenc fantàstic com són Pere Arquillué i Imma Colomer. També avui al Teatre Victòria podreu veure l'espectacle Rodin, un espectacle de dansa de Sergio Bernal, que és un dels ballarins ara mateix més influents de l'escena internacional. Ho presentarà avui mateix al Teatre Victòria. Això és un festival que es va estrenar ja al Festival de Peralada i s'ha pogut veure per arreu del món i avui arriba doncs per fi a casa nostra. I avui a Girona a les 8 del vespre hi haurà concert de Lemon Squeezy, que és un quartet suec que val molt i molt la pena, per tant apunteu avui a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
1: Arribant pràcticament a 6:15 del matí, és moment de agafar el nostre transistor particular i moure el dial. Cap on? Jan Soteres, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003 per recuperar una entrevista que Toni Clapés va fer a Joaquín Sabina al programa Versió Original de Catalunya Ràdio. El cantautor presentava el disc Dímelo en la calle i va demostrar la seva faceta de poeta, fins i tot a l'hora de respondre les preguntes.
5: Un disco, ahora lo comentábamos a micrófono, en fin, bueno, cuando vi las noticias, muy reflexivo, hablas mucho, hay muchas letras hablando del corazón, ¿no? Se ve que, no sé, del achaque, te has puesto como más reflexivo o has valorado muchas más cosas que antes quizá no valorabas.
6: He tenido más tiempo, he tenido menos calle, menos bares, he estado más asustado, he estado más metido en casa, he tenido más horas. Y tenía un montón de canciones en el cajón, he escrito otras, he mezclado unas con otras. No he grabado presionado por nada, porque no estaba yo en condiciones de dejarme presionar por nada. Lo hemos hecho a trocitos cuando hemos querido, en el estudio de mi casa, en otros estudios. Y sí, mucho me temo que ha salido un poquito más tristón, reflexivo, introspectivo, corazonado y todo eso.
1: I quan falten 14 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des del Marroc, Guillem Soler, bon dia.
7: Bon dia, matiners. A pocs quilòmetres del desert del Sàhara, el Marroc té una de les seves perles. És el poble de Kela Mgouna, amb un paisatge verd i florit que contrasta molt amb l'entorn, i on el segon cap de setmana de maig es celebren el Festival de les Roses. Se celebra el final de la temporada de recollida de roses i hi ha exposicions florals per tot arreu i moltíssimes parades de productes amb la rosa com a protagonista, com ara cremes, olis, perfums o infusions. També s'aprofita per celebrar danses i balls tradicionals berbers. El punt àlgid de la festa arriba amb la tria de la reina de les roses, entre tot de joves vestides amb les seves millors gales i adornades amb milers de pètals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Marroc pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies també al Guillem i al Roger. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
8: 6 hores d'actualitat, notícies, magazín i humor, tot el que farem. M'estic allunyant el micro perquè m'estava posant bé, però ara ja estic a lloc. Parlarem de les novetats dels pressupostos del govern, que tot sembla coreografiat perquè s'aprovin la setmana que ve. També d'aquesta afirmació que va fer Núria Parlon sobre que tots els governs han infiltrat persones o han infiltrat Mossos en organitzacions. Veurem, en parlarem amb Montserrat Tura. També tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ara que ja ha quedat vist per sentència al judici, i anirem a renovar el DNI perquè hi ha un col·lapse bastant absolut per renovar-se'l. Al dilema parlarem de les crítiques a Maya Montero, recomanacions del cap de setmana, i acabarem amb el concurs pendent des de la UB avui.
1: Doncs a partir de les 6 amb Frederic Vincent al Matí de Catalunya Ràdio. I com sempre, oients, us convidem a jugar, encara que estigueu una mica dormits, pareu bé les orelles, també les nostres concursants habituals, Lara García i Marta Viana, perquè arriba el moment de la dada mullol.
8: Doncs com que també parlarem de les eleccions andaluses, una dada sobre Andalusia. Ah.
9: Sevilla tiene un color especial.
1: Molt bé, això fa festa.
8: M'agrada perquè he dit eleccions andaluses, has dit ui, i dic dades sobre Andalusia. Bueno, va, doncs valent, digue'm,
1: a veure,
8: quants municipis té Andalusia?
1: Que sé,
0: Forquilla, Forquilla.
8: Va, us donaré una pista. Catalunya té 947 municipis. Uf. En una superfície de 32.108 quilòmetres quadrats.
1: Val.
8: Andalusia té 87.597 quilòmetres quadrats, per tant, el triple.
1: Però de població jo crec que són menys, que sí? Ai, de municipi... Menys.
0: Hi ha molt poblet, eh?
1: 50.000.
0: Hi ha molt poblet. 947 municipis hi ha a Catalunya.
1: Municipis, sí. Municipis.
0: Clar.
1: Uf. 800.
0: Va. Més, no.
8: Voleu una altra pista?
1: Va, anem-hi.
0: Més, no.
8: Voleu una altra pista?
0: Sí.
8: A Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, a Andalusia 8,4.
0: Ah.
1: Vinga, va.
0: 1.233.
8: 1.300.
1: Jo he dit 800.
8: 785 municipis a Andalusia.
1: Està compartit amb Sara Llobet,
8: Sara Llobet té el guió, davant. No pot participar. Això
0: la Sara,
8: no
0: té el guió. Sara, estàs matada.
8: A partir d'ara, no.
1: No té el guió.
8: A partir d'ara, no, això és tongo.
0: La Sara, que entri
8: l'escollir. Avui no t'endús el joc del programa. Avui no t'endús el joc del programa.
1: I tant que sí, tranquil·litat.
8: Avui no t'endús el joc del programa.
1: Que això l'oses per un dia quan certo.
0: No, perquè portes bastants dies mirant a Sara Llobet.
1: No, ens hi sent d'acord.
0: Sí, diu la Sara, no sé què.
8: I quants equips andalusos hi ha a la primera divisió de futbol? Va, aquesta, va.
1: Vinga, ja ho tenim. Abans d'anar a publicitat, per cert. Un moment, a veure, és que avui és l'aniversari de Marc Peirón, tècnic del Matí de Catalunya. Vine, Marc, has d'entrar.
8: Sí, home, sí.
1: 35 anys. Ara comença l'accelerador de la
8: ràdio. Ara.
1: Vine, seu, Marc, per favor. Com et sents, Marc? Felicitats.
10: Molt bé, igual que ahir.
1: Igual que ahir.
10: Gràcies.
1: A partir d'ara comença l'accelerador de la vida. Dels 35 als 40 doncs no els veuràs veure passar.
10: Però serà la primera part dels 30 i ara ja cap als 40.
8: Ahir va prometre que portaria esmorzar. No sé si s'ha vingut.
10: Sí, està carregat ja, no ha arribat, però sí.
1: Bé, avui és divendres, suposo que ho celebraràs, no?
10: Sí, doncs anant a l'Ambassat, si no plou. A veure, ja Dan Peralbo, espero que aguanti el temps.
1: Escolta,
10: però
1: recorda-m'ho
10: que...
1: després, que quan parlem al Cordomí...
10: Sí, ja pensava demanar-lo jo també, però em sembla que tocarà agafar per aigua.
1: Marc, moltes felicitats.
10: Moltes gràcies.
1: Esperem amb ànsies l'esmorzar.
10: I tant.
1: Felicitats.
10: Gràcies.
1: Vinga, d'aquí uns moments, alerta, perquè si teniu ganes d'anar a una estrena fantàstica el dimecres que ve, dimecres 20 de maig, a 8:45 del vespre, què passarà? Doncs que s'estrena una nova temporada de Crims al podcast. Si sou fans de Crims, podeu començar a trucar perquè us hi portem. 93201-7474.
11: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia de lògica de l'Olivia.
13: No, ja ho sé.
12: Que és,
13: el mateix que la IA.
12: Que tots els pobres siguin delinqüents.
14: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
15: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
16: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
17: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
18: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
19: Em van passant coses.
18: Sí.
11: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
20: Un món on tothom està de vacances.
21: En creure un món.
20: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
22: Vec on ell té un xeu de bau, xeu de bau per a tan bonau, disfarillé.
23: L'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
22: I va clavar ses pases arran d'escolta.
2: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
19: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
21: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
19: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
24: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
25: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
26: Ja, home, jo crec que legalment s'hauria de partir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
0: Bueno!
26: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O sigui,
1: què m'estàs dient?
26: I avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Saps? No m'ho diguis!
26: Ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
26: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
26: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara m'he posat nerviós!
25: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: I alerta perquè quan pràcticament en 6 minuts arribem a les 6 del matí, segur que vosaltres... És que m'esteu tossint tota l'estona, de veritat. Heu d'estossegar ja o no?
0: No, ja està, ja, ja ens has castigat, ja no farem minuts més. Bueno, és que en aquest estudi ha fet molt fred durant tota
1: l'altra,
0: la setmana.
1: L'ara, aquesta ja l'has fet expressament, ara. A veure, segur que coneixeu aquesta sintonia. Carles Porta. A veure, el proper 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims, el podcast, que és una temporada que alerta té com a fil conductor la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenen ara i la resta s'estrenaran a la tardor, però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol, que això és molt fort, dimecres que ve. Serà el dia 20, dimecres 20 a 3 quarts de 9 del vespre, es farà al Cinemes Verdi de Barcelona, hi haurà aquesta preestrena sonora de la nova temporada de Crims. Hi haurà, evidentment, Carles Porta, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb en Jordi Borda, i es podrà sentir el primer capítol que està dedicat al crim de Capon.
0: Capon.
1: Capon.
0: Capon.
1: Un cas molt interessant, per cert, que va ser un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida que en el seu moment va generar molt de debat. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. A veure, me'n vaig cap a Manlleu. Jordi, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Com està, Jordi? Com va el divendres?
27: Bé, bé, encarant ja la setmana avall i conduint.
1: Molt bé, veig que ets al cotxe. Cap on vas?
27: Cap a Sabadell.
1: Sabadell, vas a treballar-hi, entenc?
27: Sí, senyor.
1: Molt bé, tu ets molt fan de Crims, Jordi?
27: Bueno, més que jo, és la meva filla, i com que avui és la graduació de batxillerat i tot plegat, he pensat, mira, un regalet perquè és molt fan i ja ha estudiat acompanyada tot el dia del Crims de Pons.
1: Sí.
27: I mira, m'ha fet gràcia de si puc...
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Jordi, com es diu la filla?
27: Berta Ruiz Peix.
1: La Berta Ruiz Peix. Doncs escolta'm, que sàpigues que la Berta Ruiz Peix se'n va el dimecres que ve, dia 20, a la preestrena d'aquest nou podcast de Crims. D'acord, Jordi?
27: Molt agraït, Xavi, gràcies.
1: Que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana.
27: Igualment, bon dia.
1: Adeu. I marxem cap a Tallà per parlar amb l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
28: Bon dia.
1: Com estàs, Eulàlia?
28: Pues anant a treballar.
1: Molt bé, et veig ben despert a aquestes hores, eh?
28: Sí, ja fa una estona que m'he aixecat.
1: A quina hora et lleves normalment?
28: A les 5 menys quart o així.
1: Oh, Déu-n'hi-do. Espero que et despertis sí. Cada dia amb nosaltres, també t'ho dic, eh?
28: Sí, sí, feu companyia al cotxe, anant a Barcelona.
1: Ara, això ja ens agrada, això ja ens agrada. I escolta'm, Eulàlia, sí. Tu també ets seguidora de Crims?
28: Sí, sí, jo, sobretot la meva parella, que avui és el seu aniversari.
0: Home!
28: I us he sentit i dic, mira, potser és un bon regal.
1: I tant que sí. Com es diu la parella, Eulàlia?
28: Rubén.
1: Rubén. I quants anys fa el Rubén?
28: 45.
1: Mira, del 81, quina bona collita.
28: Sí.
1: Eulàlia,
28: sí,
1: doncs escolta, sí, per tu aquestes invitacions per anar a veure aquesta estrena, aquesta preestrena de Crims la setmana que ve al Cinemes Verdi de Barcelona.
3: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
3: Vinga, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, escolta'm, tota aquesta gent que se'n va
0: quina contenta sort
1: i feliç. M'agrada molt que el Jordi li regali la filla i l'Eulàlia li regali el nòvio.
0: Molt bonic.
1: Aquestes coses han d'anar així. Tinc per aquí el cordomí o no?
4: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Eloi.
4: Ai.
1: Has posat llum a la foscor?
0: Ai, diu. Ai. Ai.
4: Ah, per què m'ho dius? Per les entrades o per la meva veu?
1: Per la teva veu.
4: Ah, val, val, val. No.
1: Què va passar a casa de Eloi? Quedeu-vos amb la cabra. És important.
4: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines
0: ui,
1: que...
0: Ui, què dius? Ui, no, però bueno.
4: Un gall.
0: Un gall. Ah, ja vas parlant-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
4: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
1: Eloi, per favor!
0: Està bé bevent ahir el Canalies i s'ha
21: novegat. Eloi, mare de Déu.
1: Home, pobre gall.
0: El mataràs tu?
4: No.
0: Ah.
4: No. De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
0: O sigui, busqueu família d'acollida?
4: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: I en el cas de que s'ho acabin de pensar, perquè aquest gall és violent, tal com ens has comentat últimament, si no...
4: Bàsicament com tots els galls, eh?
1: Xas? Bueno.
0: Si no, xas,
21: és
0: ja,
21: que
0: i què
21: el
0: farem?
21: Gall no és de fiar.
1: Però el mataràs tu?
4: No.
0: Ja no.
4: Ah. No estic preparat. La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: No us en refieu de les paraules d'Eloi. Mentirà. Gràcies, Lara García, Marta Viana.
4: Sí, us convido a casa. I a pollastre rostit, sospiteu.
1: Que tingueu bon cap de setmana, adeu. Noies. Vinga, va, Eloi, que estem a un minut d'acabar. Quin temps ens espera? Important, per cert, a veure, el Marc Peirón avui fa anys, va a l'envasa't i vol saber si avui plourà a Terrassa.
4: A veure,
1: ai, a Sabadell.
4: Sabadell,
1: ui, ara matarà tothom.
4: Cuidao.
1: A veure, què?
4: Tenim una estoneta a la tarda que espereu una franja de precipitació que arribi a Sabadell. Així que, sí, la bona notícia és que voltant de les 7, com a les 8, hi hauria d'allunyar-se i després quedar alguna escorriella petita.
1: Ja. Bé, escolta'm, a partir de les 7 està bé.
4: Sí.
1: Bé, creuarem
4: a veure, avui, en principi, ennuvolat, fred i amb pluges a la tarda, sobretot nord-est, eh? Pirineu, Prepirineu, nord-est, Girona, Barcelona i potser a les Terres de l'Ebre, també. El vent també ho farà al sud del país, temperatures baixes, neu a les muntanyes i demà... molt més sol, encara alguns ruixats de tarda al Pirineu, però molt més sol, vent, i la temperatura lentament es va recuperant al cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Eloi, i tornem dilluns.
4: Igualment.
1: Que vagi bé, Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia.
1: Tot teu, t'ho deixo.
5: Vinga.
1: Aquí matant galls. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: No
1: bon
5: mal,
1: cap de setmana.
5: No està malament.
1: Fins dilluns.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts.

0: amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participa d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Festival Sonar 2026, que ja s'acosta l'època de festivals, oients, ho sabem, i serà el primer sota la nova direcció i, per tant, sense els fundadors del festival. Doncs aquest nou Sonar, o aquesta nova etapa del Sonar, han programat un centenar d'actuacions amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte, que sentim de fons. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar. Recordeu que va néixer l'any 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Sentim Cristian Suárez, el responsable de la programació.
1: The Prodigy, referentes del rave britànic, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeVitte, un habitual del festival. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pionero del industrial.
0: Recordeu que el Festival Sonar ara ja se celebrarà tant el de dia com el de nit al mateix recinte, el de Fira Gran Via de l'Hospitalet, és a dir, on fins ara se celebrava la programació nocturna, ja durant tot el dia, com sempre, el segon cap de setmana de juny.

0: els Strombers versionant Miquel Martí i Pol per explicar-vos que Marta Pessarrodona obrirà la nova edició del Barcelona Poesia que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Fins al dia 21 de maig el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades de diferents disciplines, Sergi.
1: Mira, veus com les de Carla Rabassa, Dolors Miquel, Francesc Parcerisses...
0: Aquest tercer va ser el que va traduir tot el Senyor dels Anells al català. Per
1: ostres!
0: Tant, honorem-lo per fer...
1: Honor!
2: Aquesta, quina feinada, aquesta tu!
0: Gran feinada.
1: Biel Mesquida, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o Marta Pessarrodona reivindicaran a l'edició d'enguany la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
3: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics, millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
1: Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover i inclourà un component musical important amb música de Ferran Palau, aquest qui sentim, però també de Marina Rossell, Guillem Ramisa, Ferran Isern, Mariona Sagarra, Eduard Iniesta i David Alegret, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Muntaner, la Fundació Brossa, el Museu Tàpies o el CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà del Premi de Poesia de Jocs Florals de Barcelona el poeta Martí Sales i Seriola pel seu llibre de poemes Descripció del Món. Això serà dilluns, que ve al Saló de Cent, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig a les 8 del vespre al Palau de la Música.
0: I de moltes cançons, de fet, podríem dir-ne que són poemes musicats, i és que molts lletristes de grups o cantants de grups són també poetes. En Sergi acaba de dir Martí Sales, cantant del Surfing Cirles i d'altres projectes, que ja veieu que s'han dut el premi dels Jocs Florals, i també Max Codinac, potser el més recent, que l'hem descobert com a música, com a integrant de Gavina Punem EP3, que també és poeta, i Laia, tu has anat més pel format clàssic, que és gran poeta versionat per gran cantautor.
2: Ah, exacte.
0: Perquè,
2: és que en un moment s'entén, no?, com a poeta musicat, aquell que el text va per un cantó, ha estat publicat, és d'un autor consagrat, podríem dir, i després ve un músic, l'agafa i en composa la melodia, no? És per això que hem preparat un format que ja coneixeu.
4: Top 5.
2: Doncs mireu, al número 5 hi posarem Veles i Vents, però no la versió que us espereu.
5: Vull anar a la mar com la cassola en el foc.
1: Aquest no és Raimon.
2: No, és Ausias Marc, però no és Raimon.
1: A veure, posa.
5: Em mostrarà voler a tot arres man que sobre si atur un punt al joc.
1: Qui és?
2: És en Jonathan Penalba, que és un gran músic del País Valencià, que sobretot fa això, és a dir, ell és, jo crec que té una gran veu, és un gran intèrpret, i per tant no té tant música pròpia com sobretot canta música d'altri, i en aquest cas doncs, ha aprofitat la versió que va fer Raimon del Veles de Vents de l'Ausias Marc, i n'ha fet una versió també, a mi m'encanta, i a més ell és que canta molt bé, realment. Potser Raimon era un gran lletrista i tal, però potser com a músic, no? En canvi, en Jonathan Penalba és un gran músic i trobo que es nota molt. I a part, realment, recuperar els versos d'Ausias Marc i acostar-los a la gent amb la música trobo que és increïble. Jo recordo aquest vers que també s'estudia a batxillerat, em sembla que és, que bullirà el mar com una cassola al forn. És una metàfora preciosa, que és que poden fer 5.000 anys i en canvi segueixen igual de vàlid.
1: Sobre què s'han fet més poetes? Sobre poemes sobre el mar o la muntanya?
2: Doncs mira, probablement el mar.
1: No? Jo crec que el mar.
2: Sí, tant, és bastant probable.
1: Mar 1, muntanya 0.
0: Anem al número 4. Assumiràs la veu d'un poble, en Pau a la Bajos.
5: Veu del teu poble i seràs per sempre poble i patiràs i esperaràs.
0: Imagino que l'original del text és d'Estallés.
2: Sí, ho és. I de fet, a vegades passa amb els poemes musicats que són com a tranquils, no? Molt de cantautor, i aquí en Pau fa un exercici, trobo, de posar-li una mica de ritme i és guai. De fet, en Pau Lavajos és el que més ha musicat poemes, el que més ha musicat poemes d'Estallés. També hi ha Els Amants, també hi ha Maclame, a tu, que a mi personalment és la meva preferida, però us he posat aquesta, Somiràs la veu d'un poble, perquè és això, rítmica, reivindicativa, trobo que és xula.
0: I aquell de la rosa de la pell del llavi, com és?
2: La rosa de paper, però no la fa el Pau, justament. Aquesta la fa el Miquel Gil, normalment.
0: Val. Anem al número 3, ja que la Laia és la principal idolesa d'en Borja Penalba, també ho és, de la Mireia Vives.
6: Hi haurà rems per a tots els braços.
0: qui versiona?
2: A Maria Mercè Barçal, que és l'autora d'aquest poema, que han musicat també multitud d'artistes. I és un poema, aquest Cançó de fer camí, que s'ha convertit en un bon himne feminista. Jo l'he sentit per tot arreu i són això, moltíssimes artistes les que li han posat música. L'última que ho ha fet, em penso que és Magalí d'Atzira, també una mica més lenta, i per això us he deixat la versió de la Mireia Vives. Recupereu-la en qualsevol format, que és molt xula aquesta cançó.
1: Fer-te una pregunta.
2: Sí.
1: Has escollit algú que no sigui del País Valencià?
2: Sí, sí, ara bé, ara bé, ara bé. Va, fem, si vols, el número 3. Ai, el número 2. Qui més estima?
5: Miro les estrelles, se'm va de lit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint.
2: Ah, això no ho sabíeu, que això és una adaptació d'un poema anglès.
1: Què m'estàs dient?
2: Sí, sí, sí, mira, és de Winston Hugh Auden, que va ser un poeta, escriptor, dramaturg anglès del segle XX i que va ser sobretot conegut per la seva habilitat camaleònica per escriure poesia amb qualsevol
1: tipus de versos. Aquest és el dels rellotges?
2: Ostres, doncs no ho sé.
1: És aquell de Stop All the Clocks, pareu tots els rellotges.
2: Doncs no ho sé, busca-ho.
1: Que el meu amor ha mort.
2: Ostres, que bo.
1: Sí, sí, sí, és boníssim aquest poema, eh?
2: Ah, doncs,
1: és molt bèstia.
2: Doncs mira, aquí
0: Mishima... Sí, és correcte,
2: molt bé, Sergi, que està en domini de la poesia anglesa.
1: No, no, no.
0: Del segle XIX.
1: No sé gaire més, però...
2: Vine, perdoneu.
1: És que va ser recitat aquest poema, me'n recordo, a Quatre bodes i un funeral, a la pel·lícula, i, ostres, et corprenia, eh?
2: Ah, mira, bueno,
0: les rom-coms són una bona font de coneixement.
1: Exacte.
2: Doncs en David Carabén, no sé si ho va fer a través de la rom-com o ja coneixia aquest poeta, però és veritat que doncs, va decidir musicar aquesta cançó i, vaja, és una de les més exitoses de Mishima.
0: Quina has col·locat al top 1?
2: Mireu, el número 1 és una elecció personal meva, espero que us agradi tant com a mi, o si més, només que s'ho va dir la meitat ja n'hi ha prou, és El Pi de Formentó, que és un poema de mossèn Alcover que va musicar la Maria del Mar Bonet i que us ho juro que és èpica pura.
0: És el mateix de l'Alcover Moll?
2: Sí.

0: que no és brutal la veu d'aquesta tia. M'he equivocat, eh? No és l'Alcobé, és el Miquel Costa Llobera, però bueno, és igual, són aquests mossens lingüistes.
1: També tenia el diccionari Llobera, aquest.
0: Aquest, no sé si tenia el diccionari, però era un gran poeta de les Illes Balears, d'aquests que era això, mossèn i que dedica la seva vida a la llengua, i la cançó és brutal. O sigui, la Maria Mar Bonet té una veu increïble.
2: Escolta, la creus molt bé, la Maria del Mar Bonet, tu?
0: No, no la trec, però perquè vull que t'enriguis de mi un rato i
2: que no, que estaves fent vibrar la veu igual que ella.
0: És boníssima aquesta.

0: els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte. Avui un compte d'Instagram, Laia, per descobrir una ninotaire, dibuixant, il·lustradora, satírica, crítica.
2: Sí, i a més és australiana, que direu, no n'hi ha cap de més a propera. Mira, aquesta m'ha agradat.
1: Sí, sí, Instagram.
2: Sí, sí, però bueno, és que el seu marc referencial a vegades parla d'Austràlia. Vull dir que segur que hi ha coses que gent que ens parla de més a prop i ho fa igual de bé.
1: Però la principal broma dels australians és enfotre-se'n dels neozelandesos. Ho fa, això?
2: No, això últimament no, que jo hagi vist. Però perquè parla de coses a nivell internacional, però sí que, per exemple, es posa amb la candidata d'extrema dreta d'Austràlia.
1: També vull dir... tenen, allà.
2: Sí. Mira, us ho dic que no us ho havia dit. Es diu Jess Harwood, d'acord? I el compte és Jess Harwood Art, val? No té cap misteri. I és veritat que està fortament marcada per una visió crítica i especialment, jo diria, mediambientalista de la realitat. I per tant, doncs, els seus dibuixos solen ser bastant punyents i, a més, doncs, per exemple, té un dibuix així com tipogràfic que es diu per què cal posar taxes a les grans companyies de gas, no? I ella fa així com mig infografia, mig dibuix i va explicant les raons. I també té molt contingut,
1: sí,
2: no
1: favor,
2: és només el dibuix.
1: No és que sigui una empresària i diu per què cal posar taxes a les...
2: No, a favor. És a dir, ens explica els motius, no? I diu, doncs, perquè estan destruint el clima, la natura, tal, etc. Vull dir que va donant els motius. Però, per exemple, en té un, aviam si t'agrada aquest, Roger, eh? És una tira de còmic.
1: Així és la comparativa, diu, anys 80, si vols, si treballes fort, aconseguiràs qualsevol cosa. Si t'esforces, aconseguiràs el que vulguis. Any 2010, si vols qualsevol cosa, te l'hauràs de treballar. Any 2020, teniu pares rics? Vale, això ho explica, cada una de les vinyetes és una professora amb una classe, eh? No sé què és pitjor, eh? Dir que amb el treball d'un arribaràs a qualsevol lloc o l'última, saps? Bueno, almenys l'última t'asseguren el tiro.
2: Sí, perquè és un reflex de la realitat, no? És a dir, com evolucionen els temps, no? Les mentides que ens han venut. Després també, ara, quan sabeu que en David Attenborough va fer 100 anys i que sabeu que és aquest divulgador de medi ambient britànic,
1: està
2: que feia
1: viu.
2: Molts documentals. Sí, està viu.
1: Crec que és el que deia la el documental Birds,
3: sí,
1: d'on va sortir la paraula ocell.
2: Ah, doncs mira, és que és un mite, de sí, sí, la divulgació mediambientalista a la Gran Bretanya.
1: Sí, és curiós perquè Austràlia crec que és l'únic país del món on els humans encara van perdent contra els animals, però vaja...
2: Però era britànica, aquest tio és de la Gran Bretanya, però té un ressò internacional i ella va fer, en aquest cas, pel The Guardian Austràlia, perquè és que ella dibuixa molt per mitjans de comunicació també, que li demanen doncs, dibuixos, i va fer com unes vinyetes explicant una mica, repassant tot el que havia suposat per la divulgació contra el canvi climàtic, doncs en David Attenborough està també, és molt bonic i molt està molt ben dibuixat.
1: Mira, divendres passat va fer 100 anys en David Attenborough,
2: per això sí, és recent.
1: Divulgador naturalista. I aquest artista que es diu?
2: Jess Harwood.

0: crítica de cine se acabó.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería? Por
0: pizzería
2: favor.
0: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
0: ¿Te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquil·litat, de sossego.
5: Després de passar a Mèxic per festivals com el de Màlaga, el BSN Film Fest o el Festival de Cinema d'Autor, on la vaig veure jo amb la sala plena, arriba ja al circuit comercial divendres Pizza Movies. És la nova comèdia de Carlo Padial, cineasta i excol·laborador d'aquest programa, una pel·li catalana que us heu d'apuntar per anar al cine aquest cap de setmana. És una comèdia de parella que s'inspira en els mateixos director i guionista del mateix film, és a dir, Carlo Padial, cineasta, i la Desirée de Fez, que habitualment fa crítica de pel·lis en lloc d'escriure-les. Doncs a la ficció són els actors Berto Romero i Judith Martín qui encarnen aquesta parella protagonista. Ell, que és del gremi de l'audiovisual, però ja ha renunciat a grans somnis per una vida més tranquil·la, i ella, que porta tota la vida fent de crítica de cinema, però que veu que porta tota la vida tenint una feina precària. Ho vol deixar tot, engegar-ho a rodar i engegar un nou negoci, Pizza Movies. És a dir, fer pizzas inspirades en pel·lis, quan cap dels dos en té ni idea de fer pizzas i encara menys de muntar un negoci. Sentim el director en declaracions al programa spin-off d'ICAT.
6: En el món actual, la pel·lícula que s'ha estrenat i no en parla, o sigui, ha desaparegut, com passa amb totes les coses de plataformes, per quan s'estreni la nostra pel·lícula ningú se'n recordarà. I després que vivim en un món que tot és derivatiu, l'altre dia veia Netflix War Machine, que es diu exactament igual que War Machine, un spin-off d'Iron Man. I el maco de Pizza Movies és una pel·li molt original, és difícil que trobis una altra pel·li d'una parella que vol muntar, fer pizzas i cada pizza està dedicada a una pel·lícula, o evidentment facis el que facis trobaràs rèpliques, perquè hi ha tal inundació de pel·lícules, continguts, llibres, podcasts, que qualsevol cosa que tu estiguis fent tindrà alguna forma de rèplica, però el maco de Pizza Movies és que és difícil de replicar.
5: Una idea boja, sí, perquè les pizzas que fan són horribles. Sí, estan inspirades en Jurassic Park, Back to the Future, Indiana Jones, però allà posant de qualsevol manera el pebrot, l'anchoa, l'ou, però a partir d'aquesta idea còmica i boja es disparen mil temes en aquesta pel·lícula. Temes com ara tenir feines precàries quan estàs a la meitat de la seva vida. El tema de voler-se realitzar quan Laia tens fills i els has de cuidar i també els avis, però ets persona en tu encara i vols fer coses que t'agradin.
7: Sí, tot no pot ser.
5: Temes que, com ara, que es viralitzin coses que són xorrades, com les seves pizzas. Òbviament també hi apareix tema riders precaritzats, tema dark kitchens, el tema de la relació que tenim amb el cinema, com ens ha deixat petjada en la nostra educació emocional, i sobretot un tema molt general, que és seguir amb una relació de parella, mantenir-s'hi encara que tingueu alguna crisi.
8: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla de molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal, també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva i en cínica, que parli de les coses que ens importen però que no surtis del cinema una mica trist o enfadat, que fos com una cosa divertida, fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. No sé si va ser el Berto que també, o tu, que vau dir que normalment el cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no? I és una vez el projecte, jo crec, més personal que has fet mai.
6: Matisos de comèdia, no? Comença com una comèdia molt romàntica, urbana, però després va girant cap a la comèdia més de situació, la comèdia absurda si tu vols, a la part final, hi ha alguna cosa de slapstick en alguns dels personatges, fan coses rares, no? L'advocat que cau, la Judith Martín que fa el muñeco aquest raro.
8: I acaba jo crec... com una pel·li de judicis també.
6: Jo crec que tot l'equip s'ha juntat un grup de gent que estima molt la comèdia.
5: Aneu a veure divendres Pizza Movies, superdivertida, supertendre, i a banda de veure-hi Berto Romero i Judith Martín, també veureu totes secundaris de luxe, com la Bruna Cusi fent de psicòloga de parella. A mi m'encanta quan la Bruna fa papers patètics, si trobo que la clava. També veureu Joaquín Reyes, Raúl Arevalo, Javier Botet, Belén Barenys i tot de crítics de cinema reals que s'han colat per fer d'extres, o Miguel Noguera fent d'advocat contrari, perquè, clar, els protagonistes els anuncien tots els grans estudis de Hollywood per fer pizzas a les seves marques, i la pel·li es converteix en una pel·li de judicis totalment inverosímil, perquè és l'exageració de la idea que tenim dels judicis americans del cinema, que òbviament aquí el sistema judicial és diferent.
8: Sí.
6: Sots hem fet una pel·li molt lliure. Jo crec que estàs en un moment en el que el cine per les maneres en les que s'ha de produir, de vegades no admet aquest tipus de llibertat que jo crec que ha respirat Sam Movies, perquè el cinema ara o es financia amb diners de plataformes o es financia amb fons més públics. Pot donar grandíssimes pel·lícules i les dona constantment, per sort, però aquesta pel·li té alguna com de subversiu, té alguna com de cinema contracultural, que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època, que tenen una extravagància dins seu que és molt xula i que jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine, on està el cine, no? Allò que ens agradava tant, encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
8: A mi em feia molta il·lusió realment, i ahir també, perquè ens preocupa el cinema i ens agrada el cinema, explicada com és la nostra vivència del que està passant al cinema ara, tant des de l'angle de la persona creativa com des de l'angle dels crítics de cinema, què està passant, no?, amb la nostra feina, perquè ha canviat, perquè ja no mirem les pel·lis igual, que ha quedat del cinema amb el que ens vam educar i amb el que vam créixer, no?
3: És comida, sí, però és Hollywood, és la història del cine.
2: No m'ho puc creer.
3: Pizza Movies! Pizza!

0: Parlem de més cinema. Atenció a aquest film mexicà.
1: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
2: Estás fascinando.
0: Deseo, la pel·lícula que teniu ja a sales aquests dies des de divendres, un thriller passional, és la història d'una dona rica, més aviat a pija, basada en luxe, en matrimoni, dues filles molt maques, però li falta aquesta espurna, Laia, aquesta passió. I saps de qui coneix?
3: No.
0: El Matías és l'atractiu entrenador de natació espanyol que ha sobrecontractat el seu marit per ensenyar les filles a nedar, val? Però tenen a casa aquest jove espanyol i guapo. I saps qui és l'actor que l'encarna?
3: No.
0: Òscar Casas, del clan dels Casas. Per tant, germà
3: del Mario Casas.
4: Qui li agrada més, l'Òscar o el Mario?
3: I del Cristian Casas i de la Sheila Casas. No sé per què tinc aquesta informació al meu cervell, en realitat.
0: Qui t'agrada més, com a guapo, eh? Com a
3: actor, Mario.
0: El Mario.
3: No, des que va fer la pel·lícula Ajuda'm, Roger, la que m'agrada molt a mi, de que se'n va anar a viure...
4: Més
3: a
4: la moto.
0: Més lluny.
3: Més lluny. Sí. Des que va fer la pel·lícula Més lluny, m'he reconciliat i ja no és un plaer culpable, ara és un actor que m'agrada
0: sí,
3: i prou.
0: Va venir aquí, el Mario Casas, i va ser molt amable. Centrem-nos amb l'Òscar, perquè ell és aquest entrenador de natació a la ficció, i en la seva vida real aquests dies és a Barcelona pel rodatge d'una altra pel·li futura, i hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ell per parlar de la pel·li.
5: És una pel·lícula que jo crec que les va fer vibrar completament. És un thriller eròtico con una mirada muy específica de la directora, y creo que es una película con mucha marca. Creo que la directora ha jugado muy bien con la balanza del thriller y del conflicto familiar. Viendo la peli siento que el thriller siempre está ahí, ¿no? Dentro del drama familiar, de la relación de Matías y ella. Matías es un chico con un instinto y un deseo muy latente y que es fiel con lo que siente hasta el final.
0: I ja que hi som, li hem preguntat a Òscar, quina peli t'ha molat molt últimament?
5: Bueno, les recomiendo a todos los oyentes la película Proyecto Salvación. La nueva de Ryan Gosling, está en los cines todavía. Creo que es una de las películas que más me ha gustado este año que he visto en el cine de momento. Es muy especial, no podría decir exactamente a qué se parece, y eso me ha gustado mucho. Creo que es una película muy bonita.
6: Giant Space.
7: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Oients, apunteu-vos als següents noms, perquè tenim cineastes catalans per descobrir amb una pel·lícula que arriba a sales aquest divendres, que pot ser de les petitetes, per no dir la més petitona, i aquí la Laura i jo ja l'hem pogut veure.
8: Segur. A mi mai m'ha agradat Un profe.
9: No. Sí, a vosaltres no us agradava aquell, com es deia, tio, el d'anglès de tercer sol calvo, tio, el Mindy.
8: ¿Quién era calvo? Sí. El Mindy Sánchez.
9: Sí, el del bigoti.
0: Dies d'estiu i de pluja, si voleu apostar pel cinema català, i ben fet, i amb amor, aposteu per aquestes tres cineastes catalanes que, després de passar per diversos festivals, estrenen la seva pel·li aquest divendres.
10: Sí, és això, que sempre ens omplim la boca una mica de quan surten grans novetats cinematogràfiques internacionals, poder explicar què ens ha semblat la pel·lícula, si ha anat al cine, si ha anat a veure Cumbres Borrascoses o la del Sorrentí.

0: festivals com el Docs Barcelona o com el DA, i que són una perspectiva diferent del que estem acostumats a veure, perquè al final, quan gent tan jove fa cinema, no dic que hagi de ser sempre autoficció o sempre una cosa com temàtica de la joventut, però sí que és veritat que a mi m'interessa molt el relat de les noves generacions sobre la seva pròpia joventut, perquè mai és la mateixa que la que acabem tenint nosaltres, els que ja estem una mica per sobre, o fins i tot gent més gran, no? Llavors, m'ha agradat molt veure que en aquest dies d'estiu i de pluja del col·lectiu Espurnes, que són aquesta gent tan jove de la Pompeu, que els hi han acabat podent produir aquest llargmetratge, hi ha una mica encara un estiu molt semblant al que jo tenia, que jo ja en tinc 30, doncs fa 10 anys, no? Que era com aquest moment de perdre't molt en les teves crisis existencials, en el teu moment identitari, de no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, si treballaràs d'una feina o d'una altra, si acabaràs la carrera o si no. I te'n vas a l'estiu, al mig del Pirineu Aragonès, amb els teus amics, i al principi semblen tot flors i violes, però després van sortint totes aquestes cosetes, i crec que m'agrada molt com ho retraten, ho trobo molt autèntic i molt real. I sobretot té mèrit perquè normalment les ficcions de joves o d'adolescents en general fan molt cringe perquè les fa gent gran, justament, perquè el director té 50 anys, és un senyor, es pensa que perquè ha vist tres adolescents a la seva vida ja sap com es comporten i dirigeix els actors d'una manera que no és gens natural, els hi fa dir paraules rares que li sonen a jove però que realment ningú fa servir, les trames són molt forçades. Això és el que passa, per exemple, normalment, i em sap molt greu dir-ho, a les sèries de 3CAT, d'adolescents i de joves. De veritat, sí que de tant en tant van incorporant alguna guionista més jove que fa que allò tingui un tint diferent. Però clar, com que la principal massa de l'equip és més gran, jo crec que es nota molt després amb el resultat final. I en canvi aquí tot ho fa gent d'aquesta edat, de 20 anys, i es nota moltíssim que això, que són les seves experiències, que la manera de mirar-ho és autèntica, i a mi m'ha fet molta tendresa aquesta pel·lícula. La veritat, si podeu aneu-la a veure, s'estrena aquest divendres. No és allò que pugueu veure a tot Catalunya, busqueu bé els horaris.
1: Haurem de buscar bé.
0: Exacte, vull dir, tant de bo, no? Estigués a tots els cinemes, però segurament segur que està a Barcelona i potser a algun altre lloc.
2: Jo us ho buscaré, perquè, a més, Laura, perquè vegis que fem cas a les produccions petites, la setmana que ve sentirem les paraules de dues de les directores, la Clàudia i la Mireia, i també una de les guionistes, que és la Carla. I pels fans dels trens, sapigueu, ara que parlaves del Pirineu Aragonès, que hi ha una escena molt cap al final on apareix l'estació internacional de Canfranc, aquella estació majestuosa, ultramodernista, que està allà al mig de les muntanyes.
1: Oh, sí, m'encanta.
2: Molt, eh? Doncs molt. Un bon paratge per una pel·li que tota passa caminant entre arbusts i passades.
0: Sí, refugis, i festes de poble, vull dir, una mica l'escenografia és aquesta.
2: Guai. Anem al Docs Barcelona, que s'allarga tota aquesta setmana.
3: Hi ha moltes pel·lis que no importen a ningú.
4: Bueno, 100%. També t'ho dic, la nostra tampoc és que sigui la més important de la història.
2: I aquests dies hem parlat, tal i com critica la Laura, dels directors internacionals com en Marc Cousins o en John Wilson, protagonistes del Docs Barcelona, però també parem atenció a la producció local, en aquest cas una coproducció del 3CAT, que es diu Plató 3 i que es projecta al Docs Barcelona divendres.
0: Sí, això també ho ha fet una gent molt jove, la dirigeix la Maria Borrell, que és una noia que potser coneixeu perquè també és actriu i sortida en altres llocs, però el més interessant d'aquest documental, que jo tinc moltes ganes de veure, aquest sí que no l'he vist i necessito urgentment anar-lo a veure en pantalla gran, és que és la història d'un grup de joves també de les Terres de Lleida que fan una obra de teatre sobre el pub del seu poble, que el tanquen, i ells estan molt emprenyats perquè tanquen aquest espai festiu i com de reunió col·lectiva que era dels pocs que tenien en aquell moment allà, i llavors quan van fent aquest procés creatiu doncs reflexionen sobre què els ha portat tenir un espai de trobada com aquest, què implica viure allà i només tenir com aquesta mena d'espais. No ho sé, jo tinc ganes de veure també la perspectiva de les Terres de Lleida en aquest sentit amb l'oci, perquè estem molt acostumats a una mena d'autoficció de la Berta Prieto, d'autodefensa, d'aquesta cosa tan barcelonina i tan moderna, i en canvi quan te'n vas cap endins, jo crec que hi ha moltes coses que ens sorprendran que són exactament igual, i en canvi també hi ha doncs aquesta diferència territorial que crec que és important que també estigui reflexada a la gran pantalla i que també tingui el suport que dèiem institucional per poder-se produir, que a vegades no passa perquè clar, si no vens a estudiar aquí a Barcelona i no estàs en contacte com amb tota aquesta mena de subindústria que es mou per aquí, no pots tenir mai els recursos, els mitjans per fer una producció així, i en canvi doncs, aviam, com ha quedat aquest Plató 3.
1: I la premissa és genial, no? Perquè és veritat, aquesta buidor que passa molt a comarques quan perds aquell espai d'oci, que a vegades és l'únic lloc on tens per compartir amb la teva colla, no? És...
0: I que ni tan sols vol dir que sigui sa, perquè no, jo alguna cosa que he vist al trailer i he pensat, bueno, és que clar,
1: això
0: és polèmic, no? Però alhora, si és l'únic espai de trobada que tens, ja has de poder fer de tot, has de poder cagar.
1: Exacte.
0: Així que mirarem.
2: Plató 3 la podeu anar a veure divendres a la tarda en el marc del Docs Barcelona, als Cinemes Texas de Barcelona, i així descobriu la seva autora, la documentalista, ara també, Maria Borrell, i si no, quan arribi el 3CAT, que nosaltres ja l'haurem vista, us la recordarem.

0: més de la, sí, la gran cita, i sí, tenim aquí a l'Anna Closa i també s'ha afegit en Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Que com la Laia han arribat fins al final i no només es van veure el reality sencer del 3CAT, aquest reality de cites...
2: No és llarg, és un reality que passa...
1: Vull dir
2: que
1: 8 capítolets.
2: Mira, fem una mica de recap, eh? Quan acaba el programa, en els dos últims episodis, les parelles finalistes descobrien el seu grau de compatibilitat segons la intel·ligència artificial, i després de passar un cop de setmana junts, que a més en alguns casos incluïa una cita amb una tercera persona, per si no fos poc...
1: Molt de drama aquell cap de setmana.
2: Exacte. Havien de decidir, capítol final, si volien sortir del programa com a parella compromesa o no.
3: Arriba al final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita, les parelles han viscut un viatge real.
2: Va, i llavors aquí havien d'efectivament si es giraven o no giraven, si volien seguir junts o no. D'aquest capítol final, només dues parelles, de les 100 persones inicials, només dues parelles acaben decidint...
1: De les 50 parelles potencials,
2: exacte,
1: només
2: dues. Exacte, de les 50 parelles potencials, només dues acaben decidint que volen sortir del programa juntes. Són el Xavi i la Marta, que ells mateixos ja es diuen el Quinqui i la Pija, i el Gerard i la...
0: Qui és el Quinqui?
2: El Xavi.
4: I ella
2: és la Pija, la Marta. I els altres, el Gerard i la Carla, que els reconeixereu perquè són els que estan com super in love des
1: els
2: del principi.
1: Cookies,
2: des del principi seran
4: intensos.
2: I aquí la primera pregunta que us llenço a vostres dos, Sergi i Anna. No trobo que és molt poc de les 50 parelles potencials que només... Que tampoc estem dient que s'hagin de casar, eh? Que estem dient que començaran a sortir junts a la manera, diguéssim, antiga usanza, però que només són dues parelles.
1: Tira tu, Anna.
4: Sí, és que a veure, són molt poques. Però sí que és veritat que és una mica complicat, no? Perquè tens allò tant de, tanta gent al teu voltant que dius, és que aquí hi ha la meva parella, la, o sigui, només n'hi ha una que és compatible o bastant compatible amb mi, i és com que costa de veure, no?
2: Potser. Clar, però a veure, però... molt compatible, quan vas a la discoteca no saps si n'hi ha de amb algú sempre, no? Vull dir,
1: però també hi ha hagut parelles que durant tot el programa dius, aquests acabaran junts, penso en dues persones molt en concret, l'Isaac i en Dani, i perdó l'espoiler si no l'heu vist,
2: sí.
1: Però tenen sobretot una red flag, o
2: sí,
1: no,
2: sí, així
1: tenen,
2: ho diuen ells.
1: Tenen una línia vermella que és un vol parella oberta i l'altra no, i és un, per molt que s'estimin, per molt que ho vulguin intentar, és una barrera que amb un d'ells doncs, li impedeix sortir.
2: També et diré, si arribes amb un programa amb fam de casori, com si diguéssim, que és com arriba tothom aquí, i ja vas amb tantes... Bé, ja no vull dir que la gent hagi de canviar tant, però trobo que avui en dia també la gent va amb unes línies vermelles molt estrictes. Si se suposa que han trobat l'amor de la seva vida, igual pots canviar d'opinió una cosa, com a mínim intentar-ho. La gent està com amb unes barreres.
4: Sí que és veritat que amb aquesta parella, no, la que deies de l'Isaac i el Dani, l'Isaac és qui hi vol tenir doncs, una relació oberta, i finalment sembla que s'estima tant el Dani, que el Dani, per exemple, doncs, és una línia vermella, obrir la parella...
1: S'adapta
4: una mica amb ell, i al final doncs, diu, bueno, doncs potser no cal tenir-la oberta del tot, no?
1: Però també tenim, clar, al final de les 6 parelles que arriben al final, si no m'equivoco, una ja tenim que eren del mateix equip, per tant sabíem que eren incompatibles des del primer dia, segons la idea del programa.
2: Segons la idea
1: del programa. De les dues que eren altament compatibles, una és la que funciona en principi al final del programa i l'altra són l'Isaac i en Dani. I les altres, clar, tenien un percentatge, se suposa, tan baix que no sé si també això els hi fa replantejar. N'hi ha una altra que també vèiem que no acabarien, o sigui, que no sortirien junts, que és l'Alexis i la Gwen, perquè jo des de fora no veia que tinguessin química en cap moment, potser ells sí, i me n'alegro que els hi anés bé aquells moments, però ja veus algunes parelles que sí i algunes parelles que no.
2: Jo trobo, en general, molt poca capacitat d'adaptació de la gent per, com a mínim, intentar, que sí, insisteixo, no vol dir que els hi facin un compromís d'obligació d'estar un any junts.
4: Exacte.
1: Però també crec que ha sigut massa ràpid, o sigui, que van ser molt poques setmanes les que van tenir entre que es van començar a conèixer.
2: Exacte.
1: I al final del programa, que això no sé si també ha jugat a la seva contra.
4: Sí que és veritat que la parella que acaba junta, per exemple, la Carla i el Gerard, que són els que els hi van donar la I, els hi va donar un 91% de compatibilitat, doncs a mi em va semblar que aquestes dues persones doncs, són molt intenses i que potser no acabarien juntes, i potser el tema de saber que són 91% compatibles, això ha fet que s'hagin vist com una mica obligats a dir, doncs, m'he de
2: motivar.
4: M'acabo enamorant d'ells.
2: Sí, sí, sí.
4: Saps?
2: Bueno, perquè a vegades és com que necessiten una... Potser, potser el denominador comú és al final d'aquest programa, que són tot de persones força insegures i que necessiten, o que potser ens passa com a societat, que necessitem una validació externa. Bé, si voleu, passem una mena a això que deia en Roger abans, què passa al cap de 6 mesos, o què passa després del programa, que al final, fins i tot jo tinc molta curiositat per saber què passa amb les parelles que no són les que surten, no? Perquè potser hi ha hagut gent que s'ha conegut, s'han fet grups d'amics, i no seria gens estrany que amb aquests grups d'amics sortissin noves parelles.
0: Però s'ha documentat?
2: No, però sí que s'ha documentat els 6 mesos després. Ja veureu, sentim l'anunci.
5: I ara què? Ara què? Què toca?
6: Ara toca desaparèixer, desapareix del bo.
7: El que vol tot Catalunya, saber què passa després.
8: Que la Ia digui el que vulgui.
9: Et deixa emportar per això, intenta reprendre
10: el papa i la mama.
11: Vam sortir del programa.
2: Això és el que
0: anunciaven.
2: Sí, clar. Fem spoilers. L'Anna ens explica una mica com ha anat això 6 mesos després.
4: Sí, comencem per la Carla i la Xènia. Aquesta parella doncs, diu que van necessitar posar distància. Recordem que no van marxar juntes, aquestes dues.
2: Aquesta és l'altra, enamoradíssimes.
1: No van ni arribar a la final, clar, tècnicament.
4: Exacte.
2: Un fracàs absolut.
4: I elles al vídeo que van dient que estan solteres.
0: Ah, exacte.
4: Per tant, fan una crida aquí a que doncs, sí, mira, qui sí, les sí. vulgui conèixer, doncs endavant.
1: Però es porten molt bé, com a mi. Sí.
0: És a dir, no es van barallar, però per què la cosa van
2: bé? Perquè una volia sortir amb altra gent i l'altra buscava una parella per casar-se, ja t'ho diré.
4: Sí, va ser així. Després la Paula i el Guillem, la sexòloga i l'Olotí, doncs han passat d'un amor que no ha pogut ser, diuen, a una bonica amistat.
2: Al final tothom està superamic.
1: Jo, a la meva porra, perquè també cadascun va penjant vídeos a fora i a banda d'això podeu veure molt de contingut que estan generant ells per com estan tot el dia junts en els vídeos de reaccions, no sé què, com estan molt, molt enganxats l'un de l'altre. Jo pensava que 6 mesos després haurien intentat i els hauria funcionat.
4: Sí, i a mi això m'ha molestat tu, perquè aquests vídeos semblava que havia de ser que sí, que estaven junts i finalment no, tu.
2: Al final potser volen això, diguéssim, amistats amb qui tenen relacions esporàdiques, però el que al final no ha funcionat el programa per fer relacions a llarg termini. Això està clar.
4: Totalment.
2: Però per fer relacions d'aquestes d'un dia i prou, sí que ha funcionat.
4: Mm-hmm. Sí. Pel que fa a la Wen i l'Alexis, que aquí em sembla que és una parella que cap de nosaltres
2: no tirava.
0: Era el de Perpinyà?
2: Sí.
0: Seguiu pensant que és un cretí?
2: Sí.
0: Però a veure, la noia li ha vist una cosa bona i ell s'enamora, no? També és maco, això.
4: Ell va per totes.
1: Sí, en el programa va a per totes.
4: Totes. Sí.
0: I ella ho va veure, això, que li tirava la canya diverses.
4: Ella va veure, això li va molestar, però també t'he de dir...
0: Li va molestar o és el rotllo que li va?
4: Li va molestar. També t'he de dir que quan s'acaba el programa ella intenta quedar amb ell, ell li diu, escolta, m'estic de viatge, deixa'm estar i jo faig la meva. Ah. Vull dir que això, bastant lleig també per la seva part, eh? Vull dir, aquí...
2: No, està clar.
4: Red flag total.
0: S'ha mantingut, el d'aquest noi.
2: Sí, aquest noi no ha millorat.
4: Fatal. L'Isaac i el Dani s'han adonat, doncs, que volien seguir quedant, que tenien desitjos de veure's i de quedar, però acaben explicant, doncs, que tenen una conversa pendent.
2: Sí, per aquests tant... estan en mig del fregau total. Els han enganxat que no tenien res
1: clar. Conversa pendent,
4: totalment.
1: Important.
4: El Gerard i la Carla és la gran parella consolidada de la gran
1: illa.
4: Sí,
2: és que encara me'n faig creus.
1: Això vol dir que la IA ha funcionat.
4: Són molt intensos i es nota que s'estimen i, de fet, ell parla que la Carla és la dona de la seva vida. I després acabem amb la Marta i el Xavi, que ell diu que no li podia donar doncs, tot el que ella li demanava, s'estimen molt, però el vídeo, per exemple, doncs, amb ell se'l veu molt seriot, però ella bastant oberta.
2: És que
4: això
2: és un gran misteri, emocionalment.
1: Ells dos són els que estan penjant més contingut i el titular d'aquí, que a mi em va fer, va ser un au, ell diu, nois, el papa i la mama s'han separat.
2: Sí, sí.

0: festivals que podríem dir que sempre té com a tret de sortida l'Embassat de Sabadell, Anna.
1: La 18a edició de l'Embassat, que comptarà aquest divendres amb l'actuació de Dan Peralbo i el Comboi al Parc Catalunya de Sabadell, i de fet els de Torelló doncs compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Aria i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Venen de treure doncs el seu segon àlbum, Tertúlia, i divendres el presentaran a l'Embassat. Aquest dia també actuaran el duet barceloní Grego Tecno, el Virtual i Lechuga Zafiro, entre d'altres artistes. Pel que fa al tercer dia, el gran atractiu de la jornada és l'actuació de Bob Dylan. De fet, aquesta serà l'única actuació que faran a l'estat el duet britànic Bob Dylan. A banda, dissabte també actuarà el duet austríac d'indie rock Kari Kari, el músic i productor Nusser 3000, el petit de Calaril, que presentarà el seu últim disc Aril, Aril, Adil o Alosa.
2: Marieta cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una panera per anar a collir clavells.
1: A banda d'Alosa també hi seran Ángeles Toledano, Lux Lisbon i Susto, entre d'altres. Pel que fa al cartell de l'últim dia, un dels encarregats de posar punt i final a l'Embassat serà la Ludwig. El grup d'Espolla continua la seva gira de presentació del seu últim disc pel barri Es Comenta, i aquest diumenge doncs ho faran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquell dia també hi haurà la Greta i Mishima. Si voleu gaudir d'aquest cartell que fa tanta patxoca, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades a la venda. Aquesta setmana també continua en marxa la Festa Major de Maig de Tàrrega.
3: Amb les soles una mica i després
1: actuarà a la plaça de les Nacions sense estat de Tàrrega i presentarà el seu últim disc de la Uineta, doncs Uineta Verificada. Aquest concert arrencarà a les 11 de la nit. L'endemà dissabte, concert de Sexeni i Fades.

so que sentim de fons i que segur que no hi faltarà. Tots aquests concerts, per cert, són gratuïts, així que si esteu per Tàrrega o per la zona, aprofiteu. On també estan de festa major és a Vilablareix. Per poder estar aquí. Major s'acaba aquest cap de setmana i destaquem per dissabte l'actuació de l'artista de Vidreres, Àlex Pérez. El concert es farà a la zona de Barraques, on també actuarà l'orquestra Diversiones i DJ Martín. Per cert, que també hi ha festa major a Sant Boi. Anem per la... Aquesta setmana arrenca la seva festa major i divendres ho farà amb un cartell de luxe, 11:15, al carrer Valdiri Aleu, i actuarà el productor i artista santboià Alice, i a les 11 de la nit a l'escenari de la plaça de l'Agricultura, concert de Seguretat Social que repassarà els seus grans èxits. L'endemà, és a dir, dissabte, concert de Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Actuarà i pujarà a l'escenari principal del carrer Valdiri Aleu a 11:15. Per cert que l'endemà, diumenge, Miqui Núñez actuarà a l'Apolo dins del cicle de concerts familiars Petits Camaleons a 11:45 del migdia. Parlant de l'Apolo, dissabte, concert de Pastora. Fa tot just un mes i mig, Pastora, el duet format per Dolo Beltrán i Caim Riba, van publicar el seu últim disc, 25 años buscando follón, un disc on versionen 10 temes amb noms com Santi Balmes, de Love of Lesbian, la Dilla Russa, Maria Pelaez o Marina Rossell, i dissabte passaran per la 2 de l'Apolo cap a 9:15 del vespre i encara queden entrades a la venda. Encara a Barcelona, dissabte, concert de Laza, a la Nau.

Rafa és el projecte de la cantautora i compositora barcelonina Laura Aznar, que explora el pop i la música tradicional a través de lletres sinceres que parlen de coses que li passen. Dissabte actuarà a la Nau a la 1 del migdia i també queden entrades a la venda. I acabem a Badalona.

Setmana també tenim en marxa les festes de maig de Badalona. Dissabte és el dia que s'hi fa el correfoc i just després arrenca la festa de Cal Xiringo. Enguany el concert es farà al Passeig de la Rambla, que comptarà amb l'energia esmolada però poètica de Remei de Calafresca, i aquest concert començarà just després del correfoc i és totalment

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la ronda de dalt hi ha retencions en tot el tram fins a la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona, també fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que a la resta de Catalunya simplement deixaran quatre gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona, i de moment a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme, més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i al cap de setmana en general matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants al diumenge i amb nits vent i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos de després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
4: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
6: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
4: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
7: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
8: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
1: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
10: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, sent nens petits, que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
11: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim, tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 03, convocada per dimecres que ve.
1: Set i onze minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat, té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí, al compañero, en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
13: Detenir a les persones que a més estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
15: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
14: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa el salt als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
16: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la Direcció Nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
17: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
16: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
18: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
19: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
20: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
18: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
21: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Thank you. Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
2: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
3: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
3: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
2: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: A tot això, Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
22: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir: si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani un cop més va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
23: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elche. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esports Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
16: El Centre d'Esport Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
0: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
16: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
1: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: I arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: El millor estat en què ens podem trobar és el de l'alegria. I d'això en sap molt la poesia. Benvinguts a l'Embaladits. Avui ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú, convidats per la Daniela Díaz.
6: Hola, Daniela.
7: Hola, Montse.
6: T'ha agradat llegir poesia?
7: Sí.
6: I seguiràs llegint?
7: Sí.
6: Ens podries dir com es diu aquest poema?
7: Poema de l'alegria.
6: I ens podries dir qui l'ha escrit?
7: Joana Raspall.
6: Doncs què et sembla, comencem?
7: Sí.
5: Avui, amb la Daniela Díaz, llegirem un d'aquells poemes que t'alegren el dia. Poema de l'alegria, de la nostra estimada poeta Joana Raspall.
7: Amb tots els colors faré una llaçada i la guardaré en capsa tancada.
6: Quan en llevi trista qualsevol matí,
7: d'una tisora em prendré un bocí.
6: L'aixecaré en l'aire com a banderola.
7: Vindrà l'alegria i no estaré mai sola.
6: Moltíssimes gràcies, Daniela. I així d'alegres de poder seguir descobrint poesia, ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3:30 els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt fins a Penitents i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, però, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius

0: escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
1: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es portaveu d'USTEC.
2: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
1: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny, doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
0: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta, me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí, al compañero, en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa.

0: No sé, m'he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
1: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
2: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o al 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
3: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
4: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També, doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per aquestes situacions, doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
3: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien al nucli d'Espinavell.
4: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
3: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
2: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
5: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
6: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
5: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
6: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
5: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: I no ens movem del camp encara, perquè Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat determini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
7: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem el passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
8: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incluïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
9: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
8: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
9: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat no ens és favorable.
8: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
2: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Quin impacte va tenir realment? I sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
10: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I sí, també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política, que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
2: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell sisme o el moviment no va saber construir alternativa?
10: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de sí, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això, llavors hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unes eleccions i les ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, hi ha una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
2: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M i bon dia, que vagi molt bé.
10: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
2: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
11: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off descens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat com a segon classificat disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
12: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 km i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
13: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants perquè hem augmentat, anirem als 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada, hi haurà 5 nens que ho faran.
12: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja, Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
2: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls el David Navarro.
14: Sense plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
15: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
14: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista P7, amb lentitud amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit de sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord. La C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, a la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud en el cas de l'autovia 2, també a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes ja a aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no, de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. I és tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona ja aquest matí van per lliure i continua plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també a hores d'ara la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. I al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema, i si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es porta veu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després de temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui?
9: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant, si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules, i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada, i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns 200 molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que de moment han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240, i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
1: Doncs gràcies, Noèlia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia, i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal, i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tot l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum, és a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles, és a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
1: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui.
16: Bon dia.
1: De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix, doncs, per una família acomodada, una família vulnerable, doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de l'Aqua que era una mesura innecessària, injusta i que hi ha altres maneres, no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
1: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
1: Hola, sí, sí, l'escoltem, digui, digui.
16: Sí, no, deia que vam pensar, creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un nivell reduït, perquè és un element, no és un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alça de la inflació, com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un nivell reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris per recaptar. Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions a costa nostra, no? Tant, això d'entrada seria una mesura pràctica, no? Però no només això, sinó que clarament des de Facua és que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant, no? Bo social, ajudes de per aquí per allà, sinó que s'ha de fer, doncs, que l'Estat intervingui, no? Intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament, no? I que per tant hi hagi, doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
1: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: En 10 minuts ens plantarem a 9:15, parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Bigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran doncs demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
20: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
21: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
20: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
1: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, matí de divendres, a les portes del cap de setmana. Un dia més aquí, gaudint d'aquesta jornada, d'aquest matí, una mica... Bon, serà un dia fosc, un dia de pluges, un dia de temperatures no molt agradables. Tenim 10 graus, no estem a l'hivern, però veníem de 14 i 15 graus al matí. Estem a 10, cal abrigar-se una miqueta per sortir al carrer. Avui tenim un matí de pluges, ara sí, ara no, fins a les 2 del migdia. Sembla que a la tarda la cosa millora i, per tant, doncs no plourà tant. I durant els propers dies, dissabte i diumenge, no hi haurà pluges. Dilluns al matí potser sí, però la resta de la setmana vinent la cosa canvia i ens anem ja a temperatures molt més altes i situacions ja molt semblants a la primavera en la que estem, eh? L'ha dit aquella del raig cada dia un maig, s'ha anat complint aquests primers 15 dies del mes, eh? Divendres 15 de maig, Sant Joan de l'Estonac, Sant Isidre Llaurador. Una felicitat als Isidres, en especial al pare de la nostra companya Mercè Munt. Que passin un gran dia. Sant Torquat, Sant Cecili, Sant Indalesi, Sant Eufrasi, Sant Eufrasi i Segon. Sant Mans, Sant Isidor, Sant Pere Andreu, Sant Pau, Sant Màxim, que van ser màrtirs, i Santa Dionísia. Felicitats. Mercat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Sal, Sant Esteve d'Envàs i Sils. La cita del dia, quan una dona rendeix és perquè ha vençut, ho va dir Aldo Camarota. Quan una dona rendeix és perquè ha vençut. I el refrany del dia, engreixa més la calma que la taula. Engreixa més la taula... Perdó, engreixa més la calma que la taula. Vol dir que, clar, si no fa res, si mai fa res, si no et mous, poca cosa que menges no la gastes, eh? El sol ha sortit a 6:45 de la matinada, s'amagarà a 9:03. Fins al dia 24 de juny, o que queda un mes i pico, doncs els dies són llargs. Després, de mica en mica, anem a l'inversa, eh? La cosa recula. Però, bueno, tenim llum i tenim dies llargs fins a l'octubre. Avui, 15 de maig, es celebra el Dia Internacional de les Famílies, Dia Internacional de l'Objecció de Consciència. Quan va començar els objectors de consciència, semblava mentida que era un moviment que al principi va entrar molt malament, que allò podia acabar amb la mili. Us en recordeu dels que feien la mili? Ja molta gent ara ja no sap de què va això, eh? Que era obligatori, eh? Tiraves dels 19 als 20 anys o dels 18 als 21 amb el tema de la mili, eh? Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa, Dia Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos, Dia Mundial de la Mucopolisacardosis, Dia Internacional de l'Assistent Virtual i Dia d'anar al treball en bicicleta. A Xile, avui és el Dia Nacional del Pisco. Déu-n'hi-do, eh? Hi ha dies que dèiem que no hi ha dies internacionals i, en canvi, altres dies que hi ha un munt de dies internacionals i de coses. A veure, hi ha un altre tipus de sants que potser no estan en els noms que hem dit. És que sants n'hi ha molts, eh? Sant Indalecio, Sant Torcuato, Santa Juana de l'Estonac, Sant Isidro Labrador, aquest sí que l'hem dit, Santa Digna i Santa Dionísia. Albert Einstein va dir que el sentido común es una colección de prejuicios adquiridos a los 18 años. I recordar que aquesta és la Setmana Mundial de la Sensibilització sobre la Sal, Setmana Mundial de les Nacions Unides sobre la Seguretat Vial i Setmana Mundial de la Sensibilització sobre les Salines, que ve a ser el mateix que la sal, eh? Avui és lluna menguant, el 5,39% il·luminada. La pròxima lluna plena serà el 31 de maig, falten només 16 dies. I tal dia com avui, del 15 de maig, el 2007, sortia a la venda l'àlbum Minutes to Midnight, de la banda de rock nord-americana Linkin Park. El 2004, Sud-àfrica és triat el país on es disputa la Copa Mundial del Futbol del 2010, convertint-se en el primer país africà en organitzar la màxima competició futbolística internacional. L'any 1972, la illa d'Okinawa, sota control nord-americà des del 45, torna a ser sobirania del Japó.
L'any 1940, els germans Dick i McDonald obren el primer restaurant de... en un lloc de l'empresa McDonald's, a San Bernardino, a Califòrnia, als Estats Units. L'any 1940 van obrir...

Vegas a l'estat de Nevada, quan s'auditen 110 acres en els que es construiria el centre de la ciutat. Avui és l'aniversari d'Andy Murray, tenista britànic, 39 anys. Jessica Sutta, cantant nord-americana de la banda de Pussycat Dolls, 44. Jamie Lynn Sigler, actriu i cantant nord-americà, 45. Caroline de Vernes, actriu canadenca, 48. Mike Oldfield, músic britànic, 73 amb Mike Oldfield. Frank Wilczek, físic nord-americà, Premi Nobel de Física l'any 2004, 75 anys. Brian Eno, músic britànic, amb Brian Eno, 78 anys. Des de la ràdio, felicitats a tothom que vi celebri sants, aniversaris, qualsevol cosa en especial, que sigui un dia molt, molt feliç, eh? Empordà.info, Castelló d'Empúries licitarà properament la reforma del centre agrícola i social amb una inversió de 320.000 euros. 18 municipis de l'Alt Empordà es posicionen contra el Plater. L'auditori de la sala municipal de Castelló d'Empúries encara la recta final de la primera fase de les millores. La Fundació Gala Dalí tanca el 2025 amb uns resultats positius de 7,18 milions d'euros. Benvinguts, bon dia, tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, tot el que naturalment podem oferir-vos des del 107.3. Anem a començar el matí amb Antonio Orozco i el Despierta. Bon dia, us parla un dia més, Toni.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
3: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
2: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
3: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
2: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
3: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
2: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
3: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
2: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
3: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
2: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
3: Organitza
2: l'Ajuntament de Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Salutacions, avui és divendres 15 de maig a les portes d'un nou cap de setmana.
6: Nosaltres repassant les notícies més importants i destacades.
5: La pluja fa créixer rius i rieres de l'Alt Empordà amb més de 32 litres al pantà de Darnius Boadella.
6: Figueres posa en marxa les obres del nou aparcament de Clerc i Nicolau amb 34 places.
5: Castelló d'Empúries se'n reformarà el centre amb una inversió de 320.000 euros.
6: La Direcció General de Polítiques del Litoral rep un premi Cerdà del projecte europeu Res Cost.
5: 18 municipis de l'Alt Empordà es posicionen contra el Plater.
6: I la Fira de la Cervesa Artesana de Figueres s'avança al mes de juny i creix fins als 14 estants.
5: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: Les pluges d'aquest dijous han deixat imatges de rieres i recs baixant amb força a diferents punts de l'Alt Empordà. Un dels punts més destacats ha estat el rec Susana, a la zona de les Forques de Vilafant i Figueres, on l'aigua ha baixat amb intensitat després dels xàfecs de darreres hores. Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a que a l'estació meteorològica del pantà de Darnius Boadella s'hi havien acumulat 32,1 litres per metre quadrat fins a 2:15 del migdia. La situació meteorològica continuarà marcada pel temps inestable avui divendres. La previsió apunta a una jornada més freda amb cel molt ennuvolat i nous episodis de pluja coincidint també amb el període conegut com els Sants del Gel, tradicionalment associat a una baixada de temperatures a mitjans de maig. A l'Alt Empordà s'esperen algunes clarianes puntuals al migdia, però el temps continuarà variable durant bona part del dia. N'ampliarem informacions amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
5: L'Ajuntament de Figueres ha iniciat les obres d'adequació del nou aparcament de Clerc i Nicolau situat a l'antiga nau de l'empresa de transports Activa Express. Els treballs han començat aquest dijous i tenen una durada prevista d'unes 5 setmanes. El futur aparcament disposarà de 34 places regulades i serà gestionat per Fisersa. El solar ubicat al número 11 del carrer Clerc i Nicolau és propietat de l'empresa Nou Llàtzer SL, que n'ha acordat la cessió gratuïta a l'Ajuntament a canvi d'una bonificació del 95% de l'IBI durant 4 anys. El nou pàrquing s'afegeix a altres actuacions impulsades recentment pel consistori per ampliar les zones d'estacionament disponibles a la ciutat.
6: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries preveu licitar pròximament les obres de reforma del Centre Agrícola i Social, conegut popularment com el Centro, amb una inversió d'uns 320.000 euros. El projecte recupera un disseny redactat a principis dels anys 2000 i permetrà rehabilitar part d'aquest emblemàtic edifici històric del municipi. La primera fase inclourà la reforma de la platea del teatre i de la planta baixa, on hi havia el bar i els serveis municipals de joventut. També es preveu adequar l'espai per acollir activitats de petit format i pintar la façana exterior. Les obres, segons el consistori, s'aturaran durant els mesos d'estiu i es reprendran al setembre amb la previsió que finalitzin durant el 2027.
5: La Direcció General de Polítiques del Litoral de la Generalitat ha estat guardonada amb el Premi Enginyeria i Progrés dels 3200 Premis Cerdà, organitzats pel Col·legi Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. El reconeixement destaca la participació de l'administració catalana en el projecte europeu RescCoast, una iniciativa que estudia com accelerar la restauració dels hàbitats costaners, com aiguamolls, maresmes i sistemes dunars, per reforçar la protecció ambiental i l'adaptació al canvi climàtic. La directora general de Polítiques del Litoral, Kiriat Mercado, ha recollit el premi en representació de la Generalitat. El projecte alineat amb el Pacte Verd Europeu ha implicat més de 100 investigadors de 15 països i 9 casos d'estudi arreu d'Europa. Els resultats s'estan incorporant al Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català, amb l'objectiu d'avançar cap a una costa més resilient, sostenible i preparada davant els efectes del canvi climàtic.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: I 18 municipis de l'Alt Empordà s'han sumat al manifest de rebuig del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com el Plater. El document es va presentar divendres en una trobada celebrada a Verges amb la participació d'una cinquantena d'ajuntaments gironins. Els alcaldes i alcaldesses assignants consideren que el pla impulsat per la Generalitat aposta per un model energètic centralitzat i orientat als grans operadors, deixant en segon terme les iniciatives locals i comunitàries. També alerten que el projecte podria comportar una transformació important del sòl agrari i forestal, amb impactes sobre el paisatge i territori rural. Els municipis crítics amb el Plater denuncien, a més, que el document no incorpora una visió global de l'impacte acumulatiu d'altres infraestructures energètiques com la MAT o el projecte PlemCat. Segons els signants, el model actual genera desequilibris territorials i una afectació especialment elevada als municipis petits i a les zones rurals de les comarques gironines.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: La Rambla de Figueres acollirà els dies 12 i 13 de juny la cinquena edició de la Fira Degustació de la Cervesa Artesana, que aquest any avança les dates i amplia la participació fins als 14 estands. L'esdeveniment, organitzat per Comerç Figueres amb la col·laboració de l'Ajuntament, reunirà 8 productors cervesers artesans i 6 establiments d'alimentació de la ciutat. La fira comptarà amb una quarantena de varietats de cervesa i una programació musical amb concerts, batucada i sessions de DJ. Entre els productors hi participaran marques de l'Alt Empordà com Cervesa de Roses, Rufa o Albera, a més de convidats de la Garrotxa i la Catalunya Nord. També s'han programat 5 tastets temàtics els dies previs en espais singulars com la Capella de Sant Sebastià o la Casa Natal Salvador Dalí. Una de les activitats destacades serà el maridatge Xocobirra amb el mestre xocolater Arnau Triola. L'edició passada va servir 2.000 litres de cervesa i 2.600 tastets gastronòmics i enguany els organitzadors esperen consolidar el creixement de la fira com a aparador de la cervesa artesana empordanesa i de la gastronomia local.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: I nosaltres que posarem el punt final a aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez i des de la xarxa de comunicació local.
7: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
8: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
9: Bon dia, no neteja l'atmosfera a gran part de les comarques de Girona després de les pluges abundants i les tempestes que ja han arribat a descarregar gairebé 40 litres per metre quadrat, per exemple a l'Escala, i aquesta pluja que encara cau a hores d'ara en forma de plugim, en forma d'una pluja feble, i també ha tornat i torna de fet a nevar al Pirineu. Per damunt dels 1.500 metres, una bona emblanquinada la que estem tenint. Atenció, perquè al llarg d'aquest migdia i tarda, a l'hora que es començaran a obrir clarianes cap a l'Alt Empordà, acabarem tenint algunes tempestes. Compte, perquè acabaran sent amb calamarsa i fortes, sobretot al sud de la Garrotxa i del Ripollès, també a la comarca del Gironès, a la del Baix Empordà i a la de la Selva. Al llarg de la tarda doncs, aquests ruixats que acabaran sent, ja diem, més aparatosos. I amb una temperatura que queda fresqueta. Demà una situació més tranquil·la. A la tarda algun ruixadet entre el Ripollès i la Garrotxa. I la tarda del diumenge sí que tornarà a haver-hi més sidral a les muntanyes del Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
8: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
8: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
10: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Tornem de l'informatiu, de les notícies, del nostre butlletí, per saber què passa aquí a la comarca, al nostre voltant. Naina, Figaflaves, pecat original.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
5: Arribem al butlletí de les 9, notícies i després la tertúlia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produeix una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
2: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar traslladar fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
1: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
2: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
1: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
2: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
1: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
2: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
1: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
2: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
1: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
2: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
1: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
2: Organitza
1: l'Ajuntament de Vilafant.
3: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
4: Ui, ens l'hem passat, no?
5: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
6: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
7: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem!
9: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
10: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
9: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
10: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
9: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
12: Bon dia i som-hi nosaltres aquí a la sintonia de la ràdio, la nostra tertúlia del matí d'aquest divendres a les portes d'un nou cap de setmana, i estem aquí per parlar de molts temes i moltes coses. Ho fem amb Martí Sanz. Martí, bon dia.
13: Bon dia.
12: Maria Caruet, bon dia.
14: Bon dia.
12: Avui
14: i fresc.
12: I fresquet. Anem aquí els més joves amb màniga curta, els més grans amb màniga llarga. Teniu més fred vosaltres, eh?
14: No. Diuen que qui no té seny no té fred.
12: Sí, és el que passa. Després vas pel carrer una fred... És que clar, després de migdia poder surts i fa sol, bueno, i fa calor, no?
14: Allò que dius... Diuen que aquesta època t'has de vestir de ceba,
12: d'anar a treure capes, amb capes, no? Allò que
14: d'anar
12: dius...
14: posant i anar traient.
12: I jo el que sí que recomano sempre és portar una jaqueta al cotxe.
14: Més... Si el deixes al cotxe.
12: Ah, sí, si deixes la jaqueta... No, però a vegades el tens a prop, i a vegades, sobretot, també nits d'estiu, que sí. Sols anar o sols sortir i vas allò com si fos les 4 de la tarda, amb màniga curta, allò, roba molt poqueta, i després al vespre a vegades...
14: Va haver una jaqueteta.
12: Va haver una jaqueteta o una refrescada.
13: L'últim referent que he agafat fa dies, que era fortet, estava a casa meu remenant en el tractor, no sé què feia, fotia una calor a la tarda que no es podia viure. Al final hi ha el bar d'allà davant, que és una atracció que no pots resistir. Vaig anar al bar, em vaig posar fora, em vaig prendre un cafè,
12: màniga curta.
13: Al cap d'una estona, tinc fred. Havia fotut una baixada, la temperatura, de 7 a 8 graus.
14: Sí.
13: Vaig
14: agafar
13: un refredat tremendo,
12: Sí, és aquest canvi de temperatura que passa... Potser a l'estiu no passa tant, juliol i agost. Però primavera i tardor...
14: A l'estiu també.
12: Bueno, el que et deia...
14: A vegades, el juliol o l'agost, de cop i volta fa una tamborinada i t'has de posar el jersei i els mitjons,
12: Ja que parlem d'estiu, diuen que aquest any hi haurà molt més... Es preveu alguns dies un 4 o un 5% més, altres uns 3, ja saps que això és molt difícil, perquè això a toro pasado ja ho comptarem, però ara saber quanta gent vindrà. Però per les reserves d'hotels, càmpings, vols d'avió i tot això, diu que estarà... Ho petarem,
13: O sigui... Això és una bona notícia, perquè la primera indústria que tenim en aquest país és el turisme.
12: El turisme.
14: Per desgràcia.
13: El dia que això s'acabi, estem llestos.
12: I sortia que ara, per exemple, l'atur va baixant, es preveu 270.000 contractacions més en aquest proper mes de juny, juliol, agost i setembre. Ja sabeu que quan acaba la temporada...
14: Torna a pujar l'atur.
12: Però aquests 3-4 mesos hi haurà moltíssimes contractacions de moltíssima gent, perquè es preveu que sigui això, no? Que sigui un estiu molt bo en turisme. Però
14: llavors, ja sabem que això, i sobretot a casa nostra, i suposo que a tot Catalunya, no ens anem més enllà, posa una despesa extra d'aigua, una despesa extra d'electricitat, per no sé quant més de la ciutadania normal, no? I llavors, quan dius que ampliaran l'aeroport, que vol dir que vindran no sé quantes persones més, que vol dir que hauràs d'acceptar més immigració per cobrir els serveis de tota aquesta gent que diuen que vindrà, més l'aigua que gastaran, més l'electricitat que gastaran, jo no sé si els que pensen això han calculat veritablement què significa de real, no de diners al calaix, sinó de despesa ecològica, per dir-ho d'alguna manera.
12: És una factura que hem de pagar tots, perquè clar, tothom vol que hi hagi molt de turisme, perquè tots els negocis funcionin, perquè hi hagi més contractacions. És el peix que es mossega la cua.
13: Això es compensa pagant impostos?
14: No, l'aigua no la compenses pagant impostos, perquè aquest any no tindrem problemes, però...
13: Tots aquests increments de demanda, això són impostos, perquè hi ha gent que s'enriqueix amb això, que guanya diners, o si guanyes diners has de pagar impostos, però cony, aquí ningú vol pagar impostos, tu.
14: Ja, però els
13: no, ningú, no ningú, però la gent es
12: no,
13: queixa.
12: Més que no pagar impostos, el que passa que hi ha dues coses. Primera, els impostos s'han de pagar, això està clar, perquè si no,
14: però
12: jo avui mateix parlava...
14: Però s'haurien de ser proporcionals.
12: Sí, però parlava, per exemple, clar, ha, els impostos cobreixen moltes coses, jubilacions, gent que està malalta, seguretat social, l'exèrcit, guàrdia civil, policies, Mossos, escola, sanitat, vull dir, hi ha moltes coses que per força ho hem de pagar amb els impostos, no? Una altra cosa és si aquests impostos o si aquests diners van ben destinats, no?
14: ben distribuïts.
12: Allò aquesta, que diguem, aquesta és una altra.
13: Mm. Sí. Però, a veure, en aquest moment ja mestres, metges, hi ha una mena de queixa que els serveis públics no acaben
12: de funcionar
13: bé. Els serveis públics només funcionen si cobres impostos, eh?
14: I si, bueno, sí, i si no se'n treu per posar a defensa o a guerra,
12: sí, però
14: o com
12: ahir,
14: es digui, que és el que s'ha fet ara.
13: Sembla que el que es posa a defensa és la xocolata del lloro, eh? No...
14: Bueno,
12: però no també, pots, també no és una cosa, eh? També, a veure, si tu tens una fàbrica de cotxes que ha anat a l'aigua i que no en ven, i allà poses una fàbrica de tancs, perdona, eh? I dones 2.000 llocs de treball, també està aquests diners en defensa, també són 2.000 persones que cotitzen a la Seguretat Social, que paguen impostos, no sé
14: mirar,
12: què.
14: Jo crec que hauríem de saber mirar molt més enllà.
12: No hauríem de gastar
14: enllà.
12: Ni 5 en... Però no nosaltres,
14: de fer,
12: tot el món.
14: Exacte, s'hauria d'invertir en un altre nivell. I jo crec que amb impostos, amb un temps de sequera i una avalanxa de turistes, el problema de l'aigua no se soluciona. Precisament aquests dies he estat preparant una visita guiada a Castelló amb les meves germanes i un dels temes que vaig estar revisant és la coneguda com a Guerra dels Pous l'any 85, de que Roses se li estava agotant el pou i a més li sortia l'aigua salada, empuribrava l'aigua, sortia marrón, i això era el mes de maig, amb les portes del turisme al davant i Cadaqués, i bueno, volien obrir més pous, els pagesos no volien perquè ja se'ls estava posant blanca tot el sembrat perquè estava salinitzada, i bueno, i al final, després de picabaralles, de crits, de manifestacions, es va posar d'acord tothom, el de la farinera, el del rec, els regants, el Consorci de la Costa Brava, etc, per fer una captació al rec del Molí, portar-la a Empúria Brava, on es construïa una depuradora i poder servir aigua bona a tothom. Però vull dir, això es va solucionar així, però vull dir, és un problema que segueix, és un espai...
13: Mai es fan les coses d'una manera... contemplant tot. L'aigua sempre havia de ser un factor de limitació del creixement d'un lloc. Això és sentit comú. Doncs no s'ha fet mai. S'ha anat construint, i l'aigua què?
12: Sí, perquè ningú pensa, no es pot construir més perquè no tenim aigua per donar tanta gent, no?
14: I a més a l'estiu, doncs no. La gent es dutxa 3 o 4 vegades.
12: Però aquí
14: i
12: també,
14: les piscines.
12: Sí, bueno, piscines igual, abans hi havia 2 i ara n'hi ha milers. Però també tenim una altra cosa, que jo sempre dic el mateix, no? Que hem de trobar el sistema, i hem parlat moltes vegades de l'aigua, de, per exemple, si els països, tu veus que els països, ara mateix, amb la guerra de l'Iran, no?, la desalinització, o sigui, treure la sal de l'aigua del mar i aprofitar l'aigua del mar, que el mar està ple d'aigua.
14: Això també té els seus problemes. Què fas després de la sal perquè no la pots tornar a tirar a mar? S'ha de buscar una solució per aprofitar aquesta sal. Gasta una quantitat d'energia. Si ara ja ens queixem de l'ocupació del territori amb energies renovables i hem d'anar a totes renovables, d'aquí no sé quan...
12: Hi ha molt d'espai, per posar renovables. A veure, sí, però sí, i segurament si agafem el cotxe i el que dèiem, sortim de la zona de la costa, ens anem a l'interior, cap a Saragossa, això, hi ha una de molins,
14: sí,
12: de vent, Albacete, totes aquestes zones de l'interior.
13: Sí, allà tenen l'avantatge que el terreny aquell de la meseta ho facilita, perquè és clar, els propietaris d'aquests terrenys se'ls posen un molí encantats de la vida i ja està, no?
12: I plaques solars tenim a l'Alpujarra i tenim
14: els
12: Monegros.
14: Però bueno, resulta que hem de ser autosuficients a Catalunya amb energia.
12: Sí, però a Catalunya
14: si
12: no hem fet la feina.
14: Hem d'agafar la que vingui d'Aragó, per exemple, voldrà dir també mats.
12: Sí, hem de posar una línia de molt alta tensió. Però a Catalunya no hem fet la feina, perquè aquí cada vegada que es vol posar un parc eòlic, un parc de fotovoltaica, el que sigui, tothom crida.
14: Bueno, perquè a veure, de les maneres que s'ha fet, és veritat que la gent cridi, perquè no s'ha fet coherentment, són les empreses que han anat com... O sigui, amb l'aire de dir
12: No, això és una mica com els contenidors d'escombraries. Tothom el vol a prop, però a casa
14: no,
12: de
14: l'altre. No. S'ha fet...
12: Ningú vol, o
14: no,
12: sigui...
14: No. Sí, això tens raó. Però hi ha una altra cosa, i és que les empreses, que són els que fins ara s'han bellugat, o sigui, els particulars que han volgut crear una comunitat energètica local,
12: no funciona,
14: han tingut això. Molts problemes sí. per fer-ho. Uh-huh. Administrativament i a nivell de connexió i a nivell de...
12: I les empreses llavors, ho fan perquè t'avorreixis i deixis de fer-ho.
14: I les grans empreses, que són les que han anat a aterrar en el territori, ho han fet amb un despreci, una mala bava.
13: No, són uns bultos,
14: horrorós, vull dir que de seguida hi ha hagut la reacció.
13: Quan hi ha una necessitat, t'apareixen, no saps per què, alguns trucs econòmics que no saps perquè estan tan carregats de milions que no saben què fer-la, que es volen ficar allà per fer negoci.
14: Sí.
13: Bueno, ara amb lo de les renovables...
14: Sí. Són empreses que construeixen les plaques, el parc sí. de... O sigui, la fàbrica de plaques solars, i un cop la tenen feta la venen a les elèctriques, perquè ells no són elèctrics.
12: No, clar.
14: Són a les empreses... del boom de la construcció que ara s'han passat aquí.
12: És un boom de negoci.
13: A mi, quan vaig anar al Senat, tinc un veí a casa que és un bon tio, però em penso que és una mica mafiós, no ho sé, però i em diu, oh, hi ha un senyor que et voldria veure, vols venir a casa a prendre un cafè? Dic, sí, ja vinc. M'apareix un tio simpatiquíssim, un tio parlava correctament l'espanyol i això, que era el representant d'una empresa europea, no sé si alemana de què, per posar plaques solars. I em demana, escolta, a Andalusia tenim un projecte, necessitem 300 hectàrees per posar plaques solars. Podries fer-ho? Dic, jo no entenc res amb això, el que puc fer és preguntar i dir-t'ho. Però al Senat vaig parlar amb un company que és d'agricultura, un andalús, i dic, tu, ¿esto qué? Diu, si volen terreny per plaques solars, el primer que han de fer és tenir dret d'enganxa a la xarxa.
14: Sí.
13: I això va per subhasta. Si tenen dret d'enganxa, que t'ho diguin, i nosaltres les 300 hectàrees en 3 dies els hi trobem. Però necessita dret d'enganxa, perquè si no, no es pot tirar
14: són endavant.
12: No es pot fer, sí.
13: Bueno, vaig amb aquest tio jo content, dic, mira, això, dret d'enganxa, ja tenemos, perfecte. I jo ja, com que ja, sabe más el diablo por viejo que por diablo, dic, doncs enviem un foli en tot el que teniu, jo ho passaré en els andalusos i el faré de recreer, res més. Ja, bueno, sí, ja m'han enviat el foli vosaltres, igual ell. I quan hi va tornar vaig dir, escolta'm, no em facis perdre el temps, sisplau. Si no ho teniu, digue-m'ho i aneu per una altra cosa. No, si ho quieres, un dia vamos a comer. Vaig dir, a ti no te acepto ni un café, li vaig dir. No t'enfades. I vaig dir, amb aquest tema que estem, jo no puc acceptar ni un café. Ho entens o no ho entens? Sí, però és clar, et conviden a dinar,
12: sí,
13: miren si et torres,
12: sí.
13: I igual et graven i... No, tu... Però bueno, és que...
14: No, hi ha molta... O sigui,
12: bueno, reacció, perquè és un negoci i a més moltes d'aquestes...
14: La reacció del territori sí. és degut a les primeres inversions que hi ha hagut
12: fer,
14: i que, de la manera que s'han fet.
12: Ara, Maria,
14: llavors, clar,
13: les protestes a vegades són de pena.
14: Ah, bueno, perquè, a veure, sempre hi ha qui s'aprofita de la situació.
13: La línia de molt alta tensió, que si tot Déu xerrava sense dir ni puta idea del que passa amb aquestes coses. I et foten un fullon tremendo, i els que foten el fullon els importa tres pitos, una cosa
12: però s'han aturat. Penseu que d'aquests projectes de, sobretot de molins eòlics, perquè les fotovoltaiques és una cosa força recent, però va haver-hi un moment en què gairebé volien posar dos molins, us no recordo aquella proposta, dos molins a cada poble. Però clar, tu imagina que aquí a Vilafant posem els dos molins i els a foto allà al terme municipal enganxat, jo que sé, no, que no me molesti a mi aquí al poble, però el foto allà a Santa Llogaia.
14: Ara m'agrada,
12: no?,
14: que hagis tret aquest tema, és perfecte.
12: Gràcies,
14: no?
12: Gràcies.
14: Perquè davant d'aquesta situació que van fer molts alcaldes, ens vam anar reunint i vam proposar al Consell Comarcal en aquell moment que dèiem no a tota aquesta moguda, però que el correcte era que si dèiem no féssim una proposta alternativa. Es va encarregar un estudi a una fundació, bueno, no me'n recordo, es va encarregar un estudi que va pagar tres parts: Ajuntament de Figueres, Consell Comarcal i Diputació de Girona. Aquest estudi treia tots els molins de la comarca, fins als de l'Albera, que també n'hi havia, i els posava en el corredor
12: de l'autopista.
14: D'autopista i AVE.
12: Com a França, que n'hi ha molts així.
14: Bueno, doncs, autopista i AVE, ella hi posava, que donava més quilowatts que tots els altres junts. Es va aprovar per unanimitat, excepte un, o per unanimitat en el Consell Comarcal, dels 67 alcaldes, alcaldesses, i es va enviar a la Generalitat.
12: Amb un calaix.
14: Mira, cada vegada que hi ha hagut un nou director de o directora de l'ICAEN, he preguntat pel projecte i ningú en sap ni res ni nas. Al final, a la penúltima, li vaig, perquè jo el tinc, perquè està a la web del Consell Comarcal, està a la web de l'Ajuntament de Figueres, em vaig agafar i li vaig enviar. Dic, és que almenys havia dit, és vàlid, no és vàlid, es pot corregir això, es pot... Res, ni una resposta. Es va enviar a la Generalitat i ni una sola resposta.
12: El problema
14: llavors,
12: aquest...
14: et preguntes...
12: Sí,
14: a veure,
12: per què tant
14: perquè després hi ha debats, hi ha taules rodones, no sé clar. Què, i sempre acusen a l'Empordà de que no vol molins. Bueno, nosaltres vam fer una proposta. Què ha passat amb aquesta proposta?
12: Bueno, no els deu interessar, no els deu ser més car el projecte, deu ser més... Però bueno, no estaria malament, ja que tens el territori trinxat, i d'això en sabem molt aquí a Vilafant, per al TGV i per l'autopista, doncs aprofitem-ho.
14: Aprofitar, clar que sí.
13: Clar que sí, clar.
14: Clar,
12: això és igual que les plaques solars, perdona, que estan dient ara mateix zones de, per exemple, recs, llacs o estanys, autopistes.
14: Mira.
12: Hi ha molts llocs que es poden instal·lar plaques solars.
14: Fa quasi 15 anys vaig anar en nom de CEMES, jo llavors era CEMES, el col·lectiu per un model energètic i social sostenible, en soc membre, i en nom de CEMES vaig anar a veure el que llavors era el director general de rural,
12: d'agricultura.
14: Sí, l'Oriol, es diu, no sé què, però no me'n recordo. I li vaig anar a fer aquesta proposta del el canal d'Urgell, no l'altre, el
13: Segarra-Garrigues.
14: El Segarra-Garrigues és el que és de la Generalitat. Vale? Doncs que fessin això. Oh, és la primera vegada que sento una idea bona sobre aquest canal, perfecte. Uns anys després el vaig tornar a trobar, dic, com està el projecte aquell? Diu, què vols que tots els pagesos se'n tirin a sobre, no sé què, no sé quant.
12: Bueno, no els afecta els pagesos, perquè es posa plaques solars a sobre del canal, ja, l'aigua passa per sota.
14: I com se neteja després el canal, bueno, doncs s'aixequen les plaques i es neteja, però llavors requereix, bueno, total.
12: Sí, ho veu molt complicat, val lo fàcil.
14: Fa 15 anys, exacte, va a carregar-se el terreny agrícola. Llavors...
13: I quan diuen de posar-los al mar, quan diuen, és que fa mala... Mala impressió, escolta, mala impressió, no és veritat.
14: A mi la por del mar només és una. O sigui, el mar del nord és pla i hi ha unes instal·lacions de ciment anclades sobre el terra i els molins estan a sobre. Aquí, com que el terra del Mediterrani és ara amunt, ara avall, ara amunt, ara avall, s'han de posar flotants. Sí. Però flotants vol dir que hi ha d'haver unes cadenes que els alliguin en algun lloc.
12: Sí, el
14: quan els molins es belluguin, aquestes cadenes arrossegaran el terra. Això és un perill per les posidònies, pel no sé què, pel no sé quantos.
12: Sí.
13: I l'arrossegament, què?
14: Ah, no, que sí, que
12: però
14: sí.
12: Però ho fan
14: que
12: a 14 quilòmetres de la costa, eh?
14: Bueno, no
12: 14
14: sé.
12: Quilòmetres
14: sí,
12: tindrà una profunditat
14: veure,
12: de 2 quilòmetres,
14: per
12: eh?
14: Per molèstia, a mi em molesten més a l'estiu aquelles cales on hi ha 300
12: barcos
14: ancorats, que a més a més,
12: sí, exacte.
14: No fa falta que et posis crema solar, perquè quan entres a l'aigua ja surts amb...
12: Ja surts amb el gasoll allà i la gasolina de tot. No, home, jo crec que si volem... és allò
14: no,
12: que diguem,
14: home,
12: tothom vol llum, tothom vol arribar a casa, posar la tele, la nevera.
14: Però mira, perquè surt més car, però és igual, és que al final quants aparcaments a l'aire lliure tenen, no les ciutats, i les poblacions? Fotir més, només pensant a Figueres amb el camp de futbol vell, amb el no sé què, no sé quant. Tu poses plaques solars com les que hi ha a la plaça Catalunya i a més a l'estiu tots els cotxes
12: estan a l'ombra,
14: t'ho agrairan que no vegis.
12: Sí, però ja és més car la instal·lació.
14: Bueno.
12: Clar, vas al camp, amb un pagès li dones 2.000 euros al mes i tens allà no sé quantes vessanes.
14: 2.000 euros al mes, fins que allò es decideix que és d'utilitat pública i li expropien, li paguen a preu d'expropiació i els 2.000 euros al mes s'han acabat.
12: Bueno, però
14: això ja ha passat.
12: Sí, però és allò que dius que amb ells, a l'empresa que ho munta, li és molt més fàcil.
14: Ah, sí, és clar, però bueno, és que hem de començar a pensar altres coses.
12: Sí.
14: Si només pensem, o sigui, en els moments de la pel·lícula en què estem, si només pensem en els diners... ens ensorrem tots.
12: Bueno, quants taulats n'hi ha de fàbriques, pavellons...
14: Tot, és que abans aprofita tot això abans de carregar-te l'agricultura.
13: Amb això dels molins del mar, jo amb els pescadors m'hi discrepava, perquè ells fotien una guerra tremenda. Escolteu, els deia, una base en el mar és un biotop, els peixos van en allà.
14: Sí, però aquí no hi haurà base, aquí hi haurà cadena.
13: A Copenhague,
14: sí, sí. Però no ho pots comparar.
13: Els pescadors estan encantats de la vida, perquè...
14: Però no ho pots comparar amb aquí. Aquest és el problema del Mediterrani. Perquè no quedaran fixats en un biotop a baix. Quedaran flotants i veurà la cadena que anirà molt avall.
12: Igualment a baix has de posar-hi uns blocs de formigó terribles per lligar les cadenes, com les lligues.
14: A la punta van les cadenes, en el moment donat. No ho sé, no he vist el projecte, perdó.
12: Jo crec que...
14: Ara jo crec que la prova que planteja la Generalitat, perquè és clar, el CELCAP, a veure, el mar és competència de l'Estat, no és pas competència de la Generalitat.
12: Va molt lent això, eh?
14: Però aquest projecte que vol fer la Generalitat de prova, jo crec que s'hauria de deixar fer sense protestes, que el facin i mirem què passa.
12: Sí, a l'igual prova ni no els hi va bé. Perquè és un lloc que tens una tramuntana molt forta i estàs 15 dies que no bufa
13: el vent. I després el tema que sempre està latent, això, que és el de les centrals nuclears.
14: Clar.
13: Centrals nuclears són un risc, eh? Però les centrals nuclears són un risc, sobretot si no hi ha manteniment correcte. Quan hi ha manteniment correcte no passa res, eh? Les centrals nuclears. D'acord que després hi ha els residus i això, però sí que estan ajudant molt que la gent...
14: A mantenir,
12: a veure, hi ha una altra cosa. El problema de les centrals nuclears és que jo crec que hauria de ser una aposta a tots. A mi no em val la història de que no muntem a Catalunya, per exemple, i aquí en tenim dues, Hi ha molts llocs d'Espanya, a Espanya n'hi ha 8 reactors, i hi ha molts llocs que no tenen cap, no? Però no em val la idea de que no muntem aquí quan a França tenen 54 reactors i 27 centrals nuclears, perquè hi ha centrals nuclears que tenen 2 i 3 reactors.
13: I les exclusions escolars van a visitar els els jubilats també.
12: I llavors què passa? Si hi ha un accident nuclear a França, també llepem nosaltres.
14: El de Txernòbil també.
12: Per això t'he dit que dintre de tot, jo crec més amb l'energia nuclear ben portada que no amb altres coses.
14: Però això del manteniment és arreu, perquè es veu que m'explicaven, no sé si és cert o no, però m'ho van explicar i crec la persona que m'ho va explicar, que els dels pantans, les
12: tèrmiques.
14: No, el que aguanta el pantà.
12: Sí, la presa.
14: Que no s'han fet manteniments.
12: Mai, de la vida.
14: I que amb la secada que hi ha hagut, i de cop i volta, que estan tots creuant els dits perquè aguantin. Imagina't.
12: Sí. No.
13: Els pantans tenen un sistema que és curiós, eh? A dintre de la presa hi ha l'ascensor que baixa i hi ha una presa d'aquests que el moviment...
12: Sí, està controlat.
13: Les preses es mouen.
14: Cada dia
13: tenen un moviment que el consideren normal. Suposo que si veu un calló no és normal, si ve l'alarma, salta. Però sí que hi ha controls amb això, eh?
12: Sí, totes les preses que són pràcticament fetes de formigó han aguantat, perquè les preses que han anat per terra i al Collar i no sé quines, eren tumults de terra. De moment les preses de formigó donen el vistiplau de que aguanten molt més. Fem una pausa per la publicitat i de seguida hi tornem.
15: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
16: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
17: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
18: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
19: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
20: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
19: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
20: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
19: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
21: Banca Mòbil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la Banca Mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
22: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
23: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
24: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
25: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
26: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
27: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
26: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
27: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
28: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
29: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
28: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
29: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
28: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
29: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
28: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
29: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
28: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
29: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
28: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
29: Organitza
28: l'Ajuntament de Vilafant.
30: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-57-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
12: Bé, nosaltres aquí a la tertúlia del matí, és divendres, estem a les portes del cap de setmana, un cap de setmana que sembla que millorarà el temps, eh? O sigui que bueno, ja tenim núvols i tal.
14: Ja ens van avisar que aquest maig seria de muntanya.

0: ocupar places, la plaça Catalunya va ocupar places a Madrid, a tot arreu d'aquell moviment que, bueno, que semblava que la gent apostava per fer canvis, i ara la pregunta és, 15 anys després el moviment del 15M on ha quedat i quins canvis ha fet? O que s'ha aprofitat d'allò, perquè jo crec que sí, mira, a vegades es pot aprofitar.
1: Sí, sempre... Alguns a casa i els altres governant amb el PSOE.
2: Bueno, a part d'això, qualsevol moviment deixa empremta. Per exemple, el moviment hippie, que no va arribar enlloc com a moviment hippie,
0: sí,
2: no va deixar una empremta, va marcar un canvi temps general de sentiments, de pensaments, de maneres de fer, etc, etc. Jo crec que el 15M ha sigut bastant semblant, vull dir que com ell mateix a nivell polític i a canviar les coses radicalment no ho ha aconseguit, però el pòsit que va deixar
0: però
2: aquell moviment...
0: Però ha defraudat molta gent també, eh? Els polítics del 15M.
2: No, o... bueno, jo per això dic que a aquest nivell en zero, patatero, no? Però el moviment en si sí que ha deixat canvis que ara s'estan, jo crec que són una mica conseqüència d'aquells moviments que no només van ser a Madrid, van ser també en altres llocs, aquest 15M.
0: Sí, sí,
2: el 15M, sinó en altres moments, però aquell any hi van haver forces moviments. Jo crec que una mica jo els posaria reflectits en el que ara és el que no s'atreveixen encara a dir moviment de decreixement, de postcreixement, que en diuen, no? Perquè encara la paraula decreixement fa por, no? En aquest postcreixement que hi ha molts moviments a nivell de tot l'estat, de les viles en transició, que se'n diu...
0: Que... Clar, el fet és, en el sentit de que aquest decreixement, o sigui, renunciar a coses o renunciar a un estatus de vida, una manera d'entendre la vida en què sempre vols més, és molt complicat. La gent no vol això, o sigui,
2: però aquí haurem d'arribar de grat o per força.
0: Sí.
2: I al final hi arribarem.
0: O ens faran arribar, eh? El tanto que ens faran arribar.
2: No, les situacions et faran arribar, perquè, a veure, la terra no dona per més. O sigui, al juliol el còmput que es fa cada any entre el mes de juliol, un dia més amunt, un mes avall, es calcula que s'han gastat tots els materials de la terra, que la terra necessita un any per recuperar-se i ja no té temps, i això portem anys fent així.
0: Vull molts, dir, molts anys.
2: Que hi haurà un moment que la terra, que és un ésser viu, dirà prou, remenarà i ens engegarà tots a fer punyetes. Mm-hmm. Perquè no podem continuar així. Per això dic de grat o per força, no perquè per força els polítics...
0: Tu vols dir, per exemple, perquè la gent ens entengui, tenir quatre teles a casa, arribarà el moment que haurem de tenir una tele o dos, com abans.
2: O cap.
0: Bueno,
2: ho veurem,
0: sí, però ja ho
2: perquè
0: veurem.
2: Si es trenquen, sí, els sistemes de...
0: Però, i com això, moltes altres coses, no? En el sentit de dir, no posem la secadora si podem estendre la roba, no?
2: Per exemple.
0: Per no gastar llum, o podem rentar els plats a mà sense gastar tanta aigua.
2: Però això no ho sé, si a mà o a màquina es gasta més aigua, eh?
0: Diuen que a mà es gasta més aigua que no rentant
2: per això,
0: a màquina,
2: per dic que...
0: Però bueno, és allò de dir, home, decreixent en el sentit de no gastar tant.
2: No,
0: la roba, per exemple, quanta gent obres l'armari? 50.000 peces,
2: sí,
0: de roba.
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui, poder no val la pena o no cal comprar-se tanta roba, sinó menys, i la que tens és reutilitzar-la, en el sentit de que tu una camisa que ja no et poses, uns pantalons que no et poses, en lloc d'anar a les escombraries, donar-los a algú que els torni a aprofitar,
2: o
0: el que sigui,
2: contenidor, no? De la roba, que...
0: Tot això, jo crec que s'han fet passos molt bons i endavant. El que passa que tornant a aquest moviment del 15M, que ja anava per aquí la cosa,
2: sí,
0: jo crec
2: sí,
0: que algunes coses sí que s'han aprofitat, però... És una mica com ja, o sigui, la nostra societat és com quan deixes anar els toros de cop i volta, que va tan ràpid, tan com una tanta embranzida, que tu, si vols aturar alguna cosa, aturaràs un a la cantonada, aturaràs un, però els altres 50 o vas amb ells o et passen per sobre.
2: Jo, et sembla que va ser aquí ja que vaig explicar la teoria de l'oferta i la demanda, que s'explica en els sistemes bàsics d'economia, donant l'exemple d'un vas d'aigua, que ho vaig explicar aquí.
0: Mm-hmm.
2: Sí. Doncs és això, vull dir, t'estan venent la felicitat, sent conscient, O sigui, si tu compres això, si tu agafes aquest bitllet per anar no sé on, si tu canvies de cotxe, si tu fas no sé què, seràs més feliç. Conscients de que la felicitat no s'aconsegueix així, és el que tu seguiràs necessitant un altre vas d'aigua, com a exemple, o sigui, més coses, pensant que seràs feliç. En el moment que siguem capaços de comprendre que la felicitat no és això i que en menys també es viu feliç, ja hi va haver tot

0: moviment a finals no recordo on, que es deia Menys és més, era un moviment alemany a nivell literari.
1: Bueno, a Alemanya també tots aquests moviments estan anant enrere, eh?
0: Bueno, però bueno, enrere...
1: Els verds alemans, que quan van irrompre el panorama polític semblava que era per on teníem que anar, aquesta lluita contra les centrals nuclears alemanes que tancaven...
0: Sí, bueno, i ara estan
1: tot
0: cremant carbó a tope.
1: Per tant, tot això que Alemanya en principi...
0: No, jo dic que...
1: Això ha canviat.
0: Bueno, però bueno, a vegades fa un pas enrere per poder avançar, eh? Vull dir que ja et diuen que a vegades val la pena fer un pas enrere per poder continuar, perquè te'n donis compte de...
2: El que passa que parlar tot el passat és fàcil, jo el
1: sí,
2: reconec,
1: eh?
2: Però, per exemple, no es fan mai previsions del que passarà d'aquí 10 anys. I si es fan, no es fan
0: no,
2: bé.
0: No, és veritat.
2: No es fan bé. A veure, a Catalunya, quan vam entrar a la democràcia, penso que érem 6 milions, 5 milions i pico. Ara som 8 milions. És una demanda diferent. S'ha previst això? No. I aquí estem.
1: Bueno.
2: I aquí estem. Per tant, quan s'ha de fer les previsions, tant que parlen dels pressupostos, si jo hagués de presentar els pressupostos de l'Estat ara, si no els aprovessin, tindrien un problema. Perquè els diria, escolteu, jo el que us ofereixo és uns pressupostos que siguin vàlids per 5 anys, que es podeu presentar cada any, això. Si els consensuem, governi qui governi, tindrà pressupostos.
1: No es fa amb aquesta mirada.
2: I en aquests pressupostos hi poso els serveis públics, sanitat i educació com a prioritaris, inversions brutals per posar això al dia, que no hi està. I a veure qui és que diu que no, perquè si diu que no, després ho paga, eh? Ho paguen a les eleccions.
1: De totes maneres, bueno, avui sembla que hi ha un acord, ja que parles de pressupostos, entre Esquerra i el PSC.
2: Sí, fa temps que s'està negociant.
1: I com a estrella d'aquest pressupost, diguéssim, ha sortit el tema de fer un tren que aniria des del Garraf fins al Vallès, no? Una línia de tren nova, preu de 5.300 milions d'euros i que estaria feta cap al 2038, una cosa així. Vull dir que no és per demà,
0: mira,
2: però les condicions no són aquestes, però no es poden dir.
0: Amb el tren, per exemple, una de les germanes que va venir en aquesta trobada que fem cada 3 mesos de Germània, que aquesta vegada em tocava a mi fer l'organització, no? Viu a Torredembarra i va venir amb l'AVE des del Camp de Tarragona. Pots creure que per anar de Figueres a la Camp de Tarragona o viceversa només hi ha 2 trens al dia que siguin directes? Els de més t'has d'esperar una hora a Sants. O sigui, és més fàcil anar a Madrid que no pas anar al Camp de Tarragona.
1: Com pots
0: cohesionar un país quan, per exemple, jo ara quan organitzen amb el meu cotxet, que té una autonomia i que jo també tinc una autonomia que també em canso i que tampoc puc conduir més hores del compte, quan me fan coses a Manresa, jo ja dic que no puc, perquè no tinc cap transport públic per arribar a Manresa. Bueno, he de fer... He d'anar a Barcelona, he de fer no sé què...
2: Després hi ha una altra cosa, que jo em queixo de la classe política, que la respecto perquè fan el que poden i ja està. Però a veure... Qui és que entra a un càrrec institucional en el que té els trens i l'obrir que fa és no cridar als sindicats i dir, escolteu, com està el tema? Diu, oh, que aquí hi ha lloc. Bueno, faig un pla de 3 mesos de veure de lo més urgent. Jo no sé si s'ha fet això, però bueno, és el que jo faria, tu.
1: Sí.
2: Però esclar, jo sóc un polític antic, eh?
1: Però Martí, aquest enraonament, aquesta forma de parlar, de dirigir-se, tu ho deies, potser és un polític a l'antiga, no? Que s'ha de consensuar les coses, que s'ha de mirar les opinions d'uns dels altres, que al final és el que s'ha de fer. Tot aquest tema, per exemple, d'ensenyament, al final s'hauran de seure en una taula i negociar, sindicats i professors.
2: I el polític han de fer una altra cosa.
0: Mira, quan hi van haver eleccions anticipades amb Esquerra, això, per culpa dels pressupostos, perquè a última hora a Comuns no va donar el vistiplau als pressupostos quan havia dit que sí, va ser un intercanvi o sigui, una persona de Comuns em va explicar que havia sigut un canvi de
1: cromos.
0: O sigui, que a canvi de no votar aquí, no sé què hi havia a l'Ajuntament de Barcelona o algo així.
1: Sí, bueno, això sempre...
0: Això jo ho trobo indecent. No hi ha discutible, ho trobo que és indecent a nivell polític.
2: En política s'ha de respectar que la gent fa el que bonament pot a vegades.
0: Bueno, però quan hi ha canvi de cromos a mi em molesta moltíssim. Que tu facis una cosa que creus que és viable, perquè abans havies dit que sí, que els pressupostos eren correctes. Bé, jo he estat a la posició molts anys i el pressupost, vull dir, a part de quatre coses... Són...
2: Jo el que no entenc dels polítics és que no trepitgin més territori. No,
0: ah, aquest és el problema.
2: Anar allà que faci la foto i foto a internet. Això a mi m'és ben igual. Però trepitjar el territori et dona idea de com estem en el país. Mira, jo vaig a un lloc que és un petit calvari, que és el centre cívic a Biure, que allà està ple de Vox i de la de Ripoll, que em foten una tabarra increïble. I quan marxo, el del bar m'agafa i acaba de fotre una, i me fot una filípica que ja em remata.
1: Però veus com està el poble?
2: Allà, veig com està.
1: Veus com està.
2: I sé com està. Mm-hmm. Has d'anar-hi, i això has d'aguantar. En política no has de voler que toquin l'error. En política el que has de fer és conquerir espais.
0: Mira,
2: i els espais els conquereixes dialogant.
0: El que has dit de territori, des de micropobles, ho tenim claríssim. Es fan lleis sense pensar en el territori. I ara que hi estem a sobre i que hi estem i que ens criden per opinar, tot i opinar i rectificar i fer propostes, acaben deixant de banda coses bàsiques de... Vaig estar amb un curs que va durar 5 sessions de 4 hores cada vegada, 4 online i una presencial, sobre mobilitat en el món rural i en les zones de baixa intensitat. Pues en cap moment es va parlar del món rural. Només una sessió que es va parlar del turisme en zones com el Montseny, el no sé què, que degut a l'avalanxa dels barcelonins o de les zones metropolitanes es van veure obligats a fer uns aparcaments a baix i a posar uns busos que apropessin a...
1: Sí, que
0: i això
1: gent, uns
0: va
1: tremets,
0: fer
1: que
0: els poblets d'aquella banda tinguessin transport públic al cap de setmana que normalment no en tenien. És l'única vegada, perquè és que no saben, ningú sap com posar-s'hi per arreglar aquest problema. Jo amb una de les reunions vaig dir, si torneu serveis, escoles, dispensaris municipals, botigues, ens haurem de bellugar menys, no haurem d'anar al metge aquí i a l'escola allà i tot plegat.
2: I amb la crisi que hi ha de vivenda,
1: ja. Sí, anem als pobles.
2: Són les zones rurals, tu. Que...
0: Ja, però saps el problema que hi ha amb la vivenda als zones rurals, també, eh? Perquè la llei no permet actuar a l'Ajuntament davant de cases que... saps que no s'hi viu, però que no volen ni llogar, ni vendre, ni res per
1: clar, hi ha propietaris que no ho necessiten i a no vegades diuen que ha de gastar diners per després llogar-lo per una quantitat que amb ells...
0: Podrien, si hi hagués una llei que digués, doncs, aquestes cases les assumeix l'Ajuntament amb cessió per lloguer, ja se n'ocuparia
1: ja,
0: l'Ajuntament
1: de
0: fer-ho.
1: Els ajuntaments a vegades tampoc poden, ajuntaments petits, pressupost petit,
0: bueno,
1: hauria de ser la Diputació, hauria de ser el Consell Comarcal, hauria de ser...
0: El Consell Comarcal tampoc té diners.
1: O posa la Diputació que té diners, alguna cosa.
0: Però,
1: que
0: bueno,
1: dius,
0: de solucions n'hi podrien haver.
2: Si ara amb un decret els traguessin, no passaria res, eh?
1: Tampoc es notaria. Bueno, algunes coses d'aquestes...
0: Bueno, els petits hi deleguem els serveis d'aquests que no arribem, és l'únic.
1: Exacte, que si l'arquitecte, que si...
0: No, l'arquitecte tampoc, però serveis socials...
2: Quins serveis? Eh?
0: Bé, serveis socials, digo jo.
2: Ah,
0: potser. I alguns projectes que poden fer des dels serveis tècnics, i jo diria que para de comptar.
1: Bueno, és que el Consell Comarcal es va fer per treure les diputacions i crear les vegueries. Ha quedat a mitges, les diputacions no s'han tret, però els Consells Comarcals
2: les diputacions històricament sí que han fet un servei en els ajuntaments.
1: Sempre, és el que més diners dona, eh?
0: Bueno, perquè tenen recursos, també. Rep molt diners de l'Estat.
1: Reben diners i la Diputació fa obres i cada vegada s'està quedant més carreteres d'aquestes de poble, que dic
0: sí,
1: jo.
0: Bueno, però per exemple, la carretera de Borrassà fins aquí, que la Diputació ha ampliat ara fa pocs anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu creus que no podia haver gastat uns dinerons més...
1: I fer-la més ampla?
0: No, més ampla no. Posar-hi per peatons i per bicicletes. A l'alçada...
1: Bueno, però això...
2: Fer-la més ampla té un problema.
1: Que corre més.
2: Els propietaris molts no et deixen, eh? Diuen que no, ja. Que no volen que retallis un pam del seu camp.
0: Això
2: que
0: també és una
1: expropiació.
0: Però tu creus que ara per venir de Borrassà aquí a peu t'hi jugues la vida?
1: Ah, sí, sí, però sí.
0: Però què costava? Però és que no hi ha ni arsen, bueno, voral en català.
1: No,
0: no hi ha ni voral. I llavors dius...
1: Bueno, perquè això serà una segona fase, que diuen, home, els que esteu als ajuntaments sempre és segona fase, eh?
0: No, això ja és...
1: I s'ha de construir el pont, s'ha d'acabar de construir el pont sobre el Manol.
0: Sí, el que deia en Martí, una manca de visió. O sigui, a l'hora de posar-te a fer una cosa es fa des d'un despatx i amb un mapa. Mira, jo
2: així no es pot anar, eh?
0: Jo t'explicaré una anècdota. Quan ens van obligar a posar els d'això d'emergència,
1: què era allò d'emergència?
0: Els plans d'emergència d'incendi, d'inundació, de no sé què, de no sé quan.
1: Que hi ha molts ajuntaments que no el tenen.
0: No, Ordis el van fer, el va fer a la Universitat de Girona, i ja feia 3 anys que hi havia la variant Ordis-Borrassà. Doncs creus que en els plans d'emergència no hi era
1: la variant Ordis-Borrassà.
0: O sigui que, a més a més, de no fer territori, ho van fer mapes vells.
1: Sí, això passa.
0: Però això és molt trist, que et cobrin una cosa, perquè la vam haver de pagar. Bueno, doncs llavors jo vaig trucar a la Universitat de Girona per dir-los, escolti'm, això no està ben fet, aquí manca una cosa. Aquesta és la seva resposta. Feu un acord de ple dient-ho i incloeu-ho en el pla. Això no és treballar bé, ho sento. Això és treballar...
1: Bueno, perquè allà el profe...
2: I desconèixer la realitat. La realitat només la coneixes...
0: Si vas als llocs.
2: Si vas als llocs i escoltes a la gent se'ls ha d'escoltar. Pot agradar el que et diguin o no, però els has d'escoltar perquè dius, ojo, aquí que... Però no. Jo com veig els consellers que van, surten aquí, que van a un poble... i
1: estan una hora, una hora i mitja.
2: El reportatge fotogràfic.
1: Sí, ja està.
2: I no consellers només els polítics dels...
1: No, i després la il·lusió que creen, perquè quan van els consellers o el president de la Generalitat o qui sigui, un polític d'aquests grossos, d'aquests de càrrec, que dic jo, arriben a un poble, els hi prometen l'oro i el moro, o allò està molt bé, fotos amb l'alcalde, amb els polítics, amb algú del poble i tal, se'n va, i tot allò que deia, bueno, això d'aquí un any i mirarem de què sigui possible, això se'n va i queda tot igual.
0: Bueno, perquè, a veure, el polític diu una cosa i darrere els tècnics el sotogovern, no? Que són els tècnics, que són els que pues, li diuen, no, escolti, president, allò que va dir no es pot fer per això, per això, per això, per allò. I llavors, esclar que...
1: Jo me'n recordo, l'Illa va venir aquí a Vilafant i, bueno, li vam ensenyar l'institut, el pavelló, no sé què, on anava l'institut nou i tal. Quan va marxar vaig escoltar alguns que deien, bueno, ara sigui en l'Illa, Itàlia, i no era president encara, jo crec que això tirarà endavant, no sé. Estem allà mateix, vull dir que no, perquè ells es pot interessar.
2: Escolta,
1: i arriba allà, perdona, arriba allà, i quan arriba allà, el que tu dius, Maria, els tècnics li diuen, sí, però miri, abans d'aquest institut de Vilafant s'ha de fer el d'aquí.
2: Però mira, han de tenir algú que li digui, president, això és possible o no és possible, clar. O no ho diguis, o fem-ho perquè t'has compromès, i mira, espavilem-ho i fem-ho. Jo he tingut situacions d'aquestes. Jo vaig estar en una situació duríssima. El port de Barcelona, els pescadors, els del port, es queixaven molt que els pescadors els enredaven, i era veritat que són uns enredons. Però un dia es criden a Colón, tenen un edifici allà preciós, hi havia tots els tècnics del port, el conseller i jo, penso que érem els únics que havíem de pesca allà, i em fan una proposta de passar els barcos de Barcelona a Badalona. A Badalona acabàvem de fer un port que ja no hi cabien els que hi havia a Badalona en aquell moment. I jo vaig dir, això no pot ser. No, escolteu, és que farem, a part d'aquest, no, farem el ridícul. Em van pressionar, per tant, que estaven al conseller, deia, bueno, director, jo crec que sí que ho hem de fer. I jo davant de tothom, en el conseller, vaig dir, conseller, si tu dius que és que sí, serà que sí, però ara quan sortim, sisplau, anem al departament que firmo la meva carta de dimissió. Jo no vull ser responsable d'un disbarat com aquest.
1: Sí, i els pescadors de Barcelona devien estar...
2: I el conseller va afluixar, perquè tampoc era, és tonto, i va afluixar. Però quin director general s'atrevirà a dir-li això al conseller? Jo i 4 locos més com jo, però... On tens? Però no, sí, bueno, ja farem, allò ja passa. I no, després les
1: peixet,
2: coses...
1: Allò que diuen, dono peixet, no? Dono peixet.
2: No, és que...
0: No, per no perdre també la situació o el lloc sí, de treball, quants n'hi ha que aguanten per no saps ben bé...
1: La cadira, què, el sou, no sé què...
2: Jo havia fet promeses importants. Es van complir totes, tu. Com la crisi del gasoll, que comencen a plorar... Que més valdria que no ploressin, perquè porten motors de 2.000 cavalls i en tenen declarats 400.
1: Però
2: el que ja està, tampoc els culparé. Però els donaré 1 milió d'euros per pal·liar el gasoll. Jo anava al conseller, 1 milió d'euros a aquesta gent. Vols dir que podrem, si tu vas al govern i ho dius, ho entendran. conseller feia la gestió, cap de setmana tenia un milió d'euros pels cadors. Quan compleixes amb aquestes coses, et respecten. I quan els dius que no, que quan diu que no, és que no, també, eh?
1: Sí, sí.
2: I, bueno, però, esclar, si no, si ets una, un d'aquests que sí, sí, molt bones paraules, però després...
1: Sí, però
2: si
1: al final t'atrapen, no pot ser, final t'atrapen. No, no,
2: no pot
1: no,
2: ser,
1: està,
2: eh?
1: Està claríssim. Ho hem d'anar deixant aquí perquè ens arriba el butlletí de les 10 del matí.
0: A les 10.
1: I hem d'anar per les notícies i naturalment per més coses aquí a la sintonia de la ràdio. Com sempre ha estat un plaer parlar amb vosaltres, Martí Sanz,
2: bon
1: com
2: dia,
1: cada matí amb nosaltres, que passeu molt dia. Maria Clouet, bon dia, que tingueu bon cap de setmana, eh?
0: Esperem.
1: I sobretot, no sé si dir-vos, abrigueu-vos o no, perquè...
0: Bueno, anar preparat per tot.
1: Anar preparat per tot.
0: Pel calendari i pel termòmetre.
1: Això, anar vestits pel calendari i pel termòmetre. Gràcies, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Anem a l'informatiu, tornem d'aquí no res. Gràcies.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 d'entrada de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
3: Ahir la consellera ens va encomanar en una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
2: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
1: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de ràdio. Ivan Usson, se sigui, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorots. Sí,
1: podem dir. Està sent una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el Caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar,
0: bueno,
1: tota
0: no l'estona. No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del Caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però
0: no,
2: li has
0: però
2: de...
0: No té...
2: Quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud,
2: bueno, tiraria
0: millor.
2: El problema
0: millor.
2: És que té un talent absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale. Sí, sí. És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Clar, en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, el mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà. Mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, saps? Mira.
0: És veritat.
2: Jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan miro una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Buah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, doncs pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us ha sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
1: Què ha passat? Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
0: Ja, perquè, ja, però no sé.
1: Perquè, clar, Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí, sí.
1: Des de la segona, es van fer 5.
0: Sí, sí, sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè, gràcies a ells. Sí. Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que va rebre, que ha rebut, 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i segons aquesta pàgina web ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit, la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
5: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
5: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de quadrar.
5: Llavors, com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
5: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
5: Tinc la bueno, me sí.
1: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
5: Clar, jo crec que serà clar. O 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa.
5: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
5: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
5: Sèrie de més a menys, eh? Joc de Trons.
0: No, bueno...
5: També
0: no
5: us aviso jo. Per mi...
0: Ah, la sèrie.
5: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
5: Moltes, tu, 8 hem de tenir.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
5: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
5: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis Emmy, eh?
5: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
5: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
5: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
5: Però si té 59 Emmys, hi ha no més premis tenir, al clar. Món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
5: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
5: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
5: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
5: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
5: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vist?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de dues temporades al 2023.
1: Lamentable.
0: I 2024. Sí.
1: Lamentable, sí, sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades.
0: Molt bé.
1: I les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí, és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia, molt bé.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està. Crec, yeah, que està, crec que està a... no me'n recordo mai com es diu. Aquesta que té Dexter,
0: ah, no sé.
1: Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea, ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques, la tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson amb 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és vital, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson,
0: sí,
1: és llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tant, doncs ja...
1: és llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals,
0: no té...
1: és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. La Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant,
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una de les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè cada dia s'ha presentat
1: tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on quan se senten al sofà passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera i és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa mítica.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: cada
0: no,
2: sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà,
2: correcte, és diferent.
1: Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí. No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat... fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar a un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: Boníssims.
1: Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé, doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched nags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but that had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res, aquesta sèrie?
0: Mira, normal, a mi tampoc, però això tampoc és molt novetat.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: Ah, que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. A veure què
0: et surt.
1: A Espanya.
0: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més prest tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, eh? És una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: em dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, però de les 4 de la tarda dels 70, eh?
0: Sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que va ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81.
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing. Everybody look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight. That's great.

0: Pocs se'm semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant els problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
1: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
2: Vale.
1: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
1: I hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans.
2: Sí. Correcte.
1: Sí. Per tant, entenc que...
2: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: és bàsicament per aquest...
2: Pel volum, sí, sí.
1: Enguany
2: hi ha... Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
1: Llavors, jo crec que... Sense menysprear, totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència i hi ha molts més diners...
2: Això t'anava a dir.
1: Dipositats en
2: això. T'anava a dir, el nivell de producció
1: això.
2: I el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
1: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
2: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val, llavors és, no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale? Thank you.

0: Call the AR.
1: It's not flatline. It's 5V5.
2: Clear.
3: Hey, dare you treat your child like this?
2: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on you.
5: There's one thing you learn.
6: Els has trobat, Ivan.
7: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Oeste perquè té 26.
6: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la cita.
7: La bala, ves.
6: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
7: Jo tampoc. Pues ja us dic que és una sèrie
6: però
7: molt xula per
6: veure. Sí.
7: I crec que a més la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
6: sí.
7: ara m'ho estic,
6: bueno,
7: ara
6: 15
7: estic
6: temporades.
7: Inventant.
6: Sí, clar. No he acabat,
7: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
6: Mare meva, és com
8: no pots assumir-lo.
7: No, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
6: Sí.
7: I una d'aquestes persones és George Clooney.
6: Ah,
7: que forma part de les primeres 5-6 temporades.
6: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
9: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
10: ¿Mi nombre?
9: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
10: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
9: Entonces... larga vida a la reina Isabel.
10: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
11: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
6: No sé si l'heu vista.
8: Sí, jo sí.
6: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
8: Sí, fent de Margaret Thatcher,
6: exacte.
8: Si no m'equivoco.
6: Pues em sembla que no es va veure aquesta.
8: Vaja.
6: Però vaig dir, m'agrada ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
8: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
6: I què tal?
8: Perdó, és que, el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
7: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
6: Ah, pues ho continuarem fent.
7: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
6: premis.
7: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
6: Carai.
7: Déu-n'hi-do, eh?
6: Sí, sí.
7: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
8: Jo tinc una dada. La sèrie Crown recibió 87 nominacions a los premios Emmy durante sus 6 temporades, con 21 galardones hasta la fecha.
7: 21 Emmys.
8: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si hi ha hagut...
7: Sí, jo sí, crec clar, que no. Potser és a 2021, no? aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
8: No, però molts. Se confirma que molts.
7: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè l'anterior eren 23, sí. Aquestes són 21.
6: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
12: Would you consider giving your father a call?
13: Would we consider at least a call?
14: Was he apologizing?
15: I mean, did he ask?
13: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
12: I could get him to text a request for a call.
13: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
16: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen?
17: If you and Shiv were to bust up.
16: We'll always be good, right?
17: If we're good.
6: A veure, ho tenim?
8: Sí, 19, diu internet.
6: Molt bé. Quadri tot, eh?
8: N'hauràs d'afegir una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
7: Vinga.
6: Perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family.

0: en aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Lo Soprano.
1: June, how was Boca?
2: Wonderful. I don't go down enough.
3: It's not what I heard.
2: About what?
3: Nothing, I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
4: Last night, Aunt Bobby bought me live piranha.
1: You believe that was a piranha? Come on.
5: That woman is not your aunt.
2: Libby, I warned you, start to see. Bobby's a sweet, sweet girl.
1: What the hell's the matter with you?
2: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
0: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo és todo en família. I la que no surt?
6: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però el,
0: bueno,
6: la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no es arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
0: Molt bé.
7: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
6: Vaja.
7: Per això potser no en soni ningú.
0: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
7: Pues re, me sembla sorprenent, no? Que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy, que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21.
0: Sí, a veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
6: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
7: Sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, és clar, és que el nivell de gust estan a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors no m'agrada aquest rànquing, però clar.
6: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
7: Sí, correcte.
6: Això, per exemple, al món del futbol, els que els ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai seràs el millor. Doncs de premis només n'hi ha un, llavors és el que hi ha.
7: Vaja.
6: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
0: Sí.
6: Molt bé, molt encertada, de fet.
0: Sí, i sobretot al dia. Sí.
6: Quin dia?
0: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
6: Hosti, com hem d'omplir, eh?
0: N'hem d'omplir 2 minuts.
6: 2 minuts, només hem fet un.
7: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime, la plataforma aquesta que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
0: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
7: No?
0: No.
7: Home,
0: es que
7: de totes,
0: no arribo, és que no arribo.
7: De totes aquestes, quina estaria a Netflix? Urgències, potser, no. Urgències està a Disney
0: no.
7: Plus.
0: Ah, doncs m'has dit que està a Netflix.
7: Ara potser, ara t'ho miraré on està. The Crown, és veritat, sí.
0: Sí.
6: I Modern Family potser també.
7: Modern Family crec no que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
6: El Cuento de la Criada sí, ara es pot veure a Netflix, sí. Per cert. Des de fa relativament poc.
7: Que era sèrie d'HBO, eh?
0: Sí.
6: Ara m'ha vingut al cap.
7: I que està també de molts premis, no?
6: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie també. Quina pesadella.
0: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
7: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Ullera Ràdio.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
7: Salutacions, avui és divendres 15 de maig a les portes d'un nou cap de setmana.
8: Nosaltres repassant les notícies més importants i destacades.
7: La pluja fa créixer rius i rieres de l'Alt Empordà amb més de 32 litres al pantà de Darnius Boadella.
8: Figueres posa en marxa les obres del nou aparcament de Clerc i Nicolau amb 34 places.
7: Castelló d'Empúries en reformarà el centre amb una inversió de 320.000 euros.
8: La Direcció General de Polítiques del Litoral rep un premi Cerdà del projecte europeu Rescost.
7: 18 municipis de l'Alt Empordà es posicionen contra el Plater.
8: I la Fira de la Cervesa Artesana de Figueres s'avança al mes de juny i creix fins als 14 estands.
7: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
6: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
8: Les pluges d'aquest dijous han deixat imatges de rieres i recs baixant amb força a diferents punts de l'Alt Empordà. Un dels punts més destacats ha estat el rec Susana, a la zona de les Forques de Vilafant i Figueres, on l'aigua ha baixat amb intensitat després dels xàfecs de darreres hores. Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a que l'estació meteorològica del pantà de Darnius Boadella s'hi havien acumulat 32,1 litres per metre quadrat fins a 2:15 del migdia. La situació meteorològica continuarà marcada pel temps inestable avui divendres. La previsió apunta a una jornada més freda amb cel molt ennuvolat i nous episodis de pluja coincidint també amb el període conegut com els Sants del Gel, tradicionalment associat a una baixada de temperatures a mitjans de maig. A l'Alt Empordà s'esperen algunes clarianes puntuals al migdia, però el temps continuarà variable durant bona part del dia. N'ampliarem informacions amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
7: L'Ajuntament de Figueres ha iniciat les obres d'adequació del nou aparcament de Clerc i Nicolau situat a l'antiga nau de l'empresa de transports Activa Express. Els treballs han començat aquest dijous i tenen una durada prevista d'unes 5 setmanes. El futur aparcament disposarà de 34 places regulades i serà gestionat per Fisersa. El solar ubicat al número 11 del carrer Clerc i Nicolau és propietat de l'empresa Nou Llàtzer SL, que n'ha acordat la cessió gratuïta a l'Ajuntament a canvi d'una bonificació del 95% de l'IBI durant 4 anys. El nou pàrquing s'afegeix a altres actuacions impulsades recentment pel consistori per ampliar les zones d'estacionament disponibles a la ciutat.
8: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries preveu licitar pròximament les obres de reforma del Centre Agrícola i Social, conegut popularment com el Centro, amb una inversió d'uns 320.000 euros. El projecte recupera un disseny redactat a principis dels anys 2000 i permetrà rehabilitar part d'aquest emblemàtic edifici històric del municipi. La primera fase inclourà la reforma de la platea del teatre i de la planta baixa, on hi havia el bar i els serveis municipals de joventut. També es preveu adequar l'espai per acollir activitats de petit format i pintar la façana exterior. Les obres, segons el consistori, s'aturaran durant els mesos d'estiu i es reprendran al setembre amb la previsió que finalitzin durant el 2027.
7: La Direcció General de Polítiques del Litoral de la Generalitat ha estat guardonada amb el Premi Enginyeria i Progrés dels 3200 Premis Cerdà, organitzats pel Col·legi Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. El reconeixement destaca la participació de l'administració catalana en el projecte europeu Rescost, una iniciativa que estudia com accelerar la restauració dels hàbitats costaners, com aiguamolls, maresmes i sistemes dunars, per reforçar la protecció ambiental i l'adaptació al canvi climàtic. La directora general de Polítiques del Litoral, Kiriat Mercado, ha recollit el premi en representació de la

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I 18 municipis de l'Alt Empordà s'han sumat al manifest de rebuig del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com el Plater. El document es va presentar divendres en una trobada celebrada a Verges amb la participació d'una cinquantena d'ajuntaments gironins. Els alcaldes i alcaldesses signants consideren que el pla impulsat per la Generalitat aposta per un model energètic centralitzat i orientat als grans operadors, deixant, en segon terme, les iniciatives locals i comunitàries. També alerten que el projecte podria comportar una transformació important del sòl agrari i forestal amb impactes sobre el paisatge i territori rural. Els municipis crítics amb el Plater denuncien a més que el document no incorpora una visió global de l'impacte acumulatiu d'altres infraestructures energètiques com l'AMAT o el projecte PlemCat. Segons els signants, el model actual genera desequilibris territorials i una afectació especialment elevada als municipis petits i a les zones rurals de les comarques gironines.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Rambla de Figueres acollirà els dies 12 i 13 de juny la cinquena edició de la Fira Degustació de la Cervesa Artesana, que aquest any avança les dates i amplia la participació fins als 14 estands. L'esdeveniment, organitzat per Comerç Figueres amb la col·laboració de l'Ajuntament, reunirà 8 productors cervesers artesans i 6 establiments d'alimentació de la ciutat. La fira comptarà amb una quarantena de varietats de cervesa i una programació musical amb concerts, batucada i sessions de DJ. Entre els productors hi participaran marques de l'Alt Empordà com Cervesa de Roses, Rufa o Albera, a més de convidats de la Garrotxa i la Catalunya Nord. També s'han programat 5 tastets temàtics els dies previs en espais singulars com la Capella de Sant Sebastià o la Casa Natal Salvador Dalí. Una de les activitats destacades serà el maridatge Xocobirra amb el mestre xocolater Arnau Triola. L'edició passada va servir 2.000 litres de cervesa i 2.600 tastets gastronòmics i enguany els organitzadors esperen consolidar el creixement de la fira com a aparador de la cervesa artesana empordanesa i de la gastronomia local.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I nosaltres que posarem el punt final a aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez i des de la xarxa de comunicació local.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, no neteja l'atmosfera a gran part de les comarques de Girona després de les pluges abundants i les tempestes que ja han arribat a descarregar gairebé 40 litres per metre quadrat, per exemple a l'Escala, i aquesta pluja que encara cau a hores d'ara en forma de plugim, en forma d'una pluja feble, i també ha tornat i torna de fet a nevar al Pirineu. Per damunt dels 1.500 metres, una bona emblanquinada la que estem tenint. Atenció, perquè al llarg d'aquest migdia i tarda, a l'hora que es començaran a obrir clarianes cap a l'Alt Empordà, acabarem tenint algunes tempestes. Compte, perquè acabaran sent amb calamarsa i fortes, sobretot al sud de la Garrotxa i del Ripollès, també a la comarca del Gironès, a la del Baix Empordà i a la de la Selva. Al llarg de la tarda, doncs aquests ruixats que acabaran sent, ja diem, més aparatosos i amb una temperatura que queda fresqueta. Demà una situació més tranquil·la, a la tarda algun ruixadet entre el Ripollès i la Garrotxa, i la tarda del diumenge sí que tornarà a haver-hi més sidral a les muntanyes del Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
8: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
9: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
10: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
0: Continguts en xarxa.

0: Les al·lèrgies alimentàries són una realitat cada vegada més present entre els infants i moltes famílies viuen amb preocupació situacions tan quotidianes com anar d'excursió, a colònies o activitats extraescolars. Avui parlarem d'un projecte que neix precisament d'aquesta experiència personal i que busca millorar la seguretat dels nens amb al·lèrgies. Es diu Erix i és una pulsera que ajuda a actuar ràpidament en cas d'anafilaxi. El projecte l'ha impulsat la santcugatenca Pilar Moreno, que és infermera a un hospital de Barcelona, i ella avui ens ho explica ella mateixa. Bon dia, Pilar.
1: Bon dia.
0: Tot comença amb una experiència amb el teu fill a l'escola. Què va passar aquell dia exactament?
1: Doncs mira, fa uns... en el 2020 em van trucar de l'escola on estava el meu fill, que li havien donat macarrons amb pesto i ell és al·lèrgic als fruits secs. Jo estava treballant al meu hospital, vaig sortir corrents i vaig trigar molt poc, uns 13 minuts en cotxe, quan normalment trigo uns 20 minuts, i quan vaig arribar el meu fill estava a la porta de l'escola amb la seva, amb la professora esperant-me, i el meu fill ja presentava dificultat respiratòria. Com nosaltres tenim aquí a l'Hospital General de Catalunya, molt a prop, vaig anar molt ràpidament a l'hospital i va fer una anafilaxia molt greu. Una vegada passat l'episodi, el meu fill es va recuperar, el meu fill em va dir: mami, un altre, tenia uns 8 anys, no corris tant, perquè si t'haguessis mort en el trajecte ningú m'hagués salvat. Bueno, aquesta frase em va quedar molt gravada al cap.
0: Déu-n'hi-do, sí, una frase amb una consciència d'un nen de 8 anys, per tant, era conscient del patiment i de la importància d'actuar ràpid.
1: Correcte.
0: Aquell moment va ser el detonant del projecte, entén? Què va fer pensar que calia trobar una solució?
1: Bueno, sobretot aquesta frase. Aquesta frase última que us he comentat, se'm va quedar ahir i va estar ahir en el meu cap pràcticament sempre. I a l'estiu de l'any passat vaig veure que hi havia un congrés d'infermeria en innovació i lideratge i que hi havia un concurs d'infermeria Emprende. I vaig dir, bueno, doncs vaig a veure si puc fer alguna cosa pel meu fill. El meu fill té una malaltia que es diu síndrome Stuber-Weber, que no té res a veure amb les anafilàxies, i vaig pensar, bueno, doncs a veure què puc fer amb ell per millorar. I vaig començar a pensar coses que té i tal, i què puc fer, i vaig pensar, doncs, per què no faig alguna cosa per el que li va passar a ell, per evitar que li passin a altres famílies.
0: Perquè entenc que moltes famílies viuen amb aquesta preocupació constant, no?
1: Sí, moltes, la veritat és que sí. A més, estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control, perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
0: Per tant, veus aquesta oportunitat de dir, escolta, jo puc també portar alguna cosa, i llavors penses en Erix.
1: Exacte, aleshores vaig començar, el meu cap es va posar en funcionament, vaig pensar què faig, vaig començar a elaborar, i si faig una pulsera, com podria ser, tal, i bueno, la vaig presentar en el congrés, en el concurs d'infermeria Emprende, a l'octubre de l'any passat, i va guanyar.
0: I va guanyar. I per què fa aquesta pulsera exactament? Explica'ns.
1: Aquesta pulsera la porta el nen a sobre, és una pulsera de silicona, i té dos objectius. Un, que hi ha uns iconos identificatius de lo que és el nen al·lèrgic, també que són de silicona, que es posen com amb la corretja de la pulsera, i després té un QR. Aquest QR, quan fas accés amb un mòbil qualsevol, que has de tenir per tant dades, accedeixes a un vídeo en el qual t'explica com posar l'adrenalina. És a dir, comença primer la sintomatologia que té una anafilàxia, com posar l'adrenalina i que truquis al 112. És un vídeo d'un minut 30 segons que també està subtitulat, a part de locutat, subtitulat.
0: Per tant, dona aquella informació bàsica i ràpida per saber com actuar.
1: Correcte. Sí, sí, sense més preàmbul. És a dir, sobretot, és molt important identificar la sintomatologia i després saber actuar ràpidament.
0: Perquè la gent ho sàpiga, llavors, què és una anafilaxi?
1: És quan tu tens al·lèrgies a diferents coses, vale? Pues les introdueixes en el teu cos i el teu cos reacciona d'una manera. Pot reaccionar d'una manera lleu, que seria lo típic d'empic a la pell, o d'una reacció moderada o greu, que és ja quan afecta a nivell respiratori i digestiu. El risc de que si no fas res és que pot derivar a una parada respiratòria, a una complicació molt greu.
0: Per tant, és quelcom perillós, no només per infants, entenc que també per adults, però això està pensat per nens, eh?
1: Sí. Vaig pensar en nens primer perquè la idea era per el meu fill, vale? És a dir, per que em va venir al cap, i després perquè quan presentes un projecte has d'acotar el mercat, perquè ojalà poguéssim ampliar el mercat a tot el que és. Qui sap que si a la llarga això es pot ampliar a persones dependents, a persones més grans, a persones amb discapacitats que no poden establir una comunicació i dir. I també perquè el mercat dels nens és el més vulnerable. Són els no saben posar-se l'adrenalina. Un adult, en teoria, ha d'estar format per posar-se la seva adrenalina.
0: Perquè entenc que el que quan parles d'adrenalina és una injecció?
1: Sí, l'adrenalina ve en un autoinjector ja carregat, que l'únicament el que has de fer és treure els taps de seguretat i posar-los sobre de la pell. Ja està. Ve carregat, has d'apretar i punto. Sí que és veritat que hi ha dos autoinjectors, dos tipus, per segons la marca comercial, i aquesta pulsera també va pensar en això, i vaig fer dos colors, perquè un color et porta el vídeo d'un tipus d'autoinjector i l'altre color a l'altre tipus d'autoinjector. Són molt petites diferències, però són les bàsiques diferències per saber a l'hora d'administrar l'autoinjector.
0: Clar, i però aquest autoinjector entenc que aquestes persones que ja tenen aquestes al·lèrgies greus el porten a sobre.
1: Correcte, l'han de portar a sobre. Si no la porten ja serà responsabilitat dels pares de que no l'han donat, no l'han donat a l'escola o a les colònies. Però sí, a no ser que sigui una reacció de primeres, és a dir, que ningú sàpiga que aquesta persona és al·lèrgica, però per tant no portarà ni la pulsera ni l'adrenalina. Però si una persona ja és conscient, ja sap mèdicament que és al·lèrgica a algú, a l'al·lergòleg li haurà donat l'adrenalina, perquè això és una prescripció mèdica, això segur, i la tindrà el lloc on estigui el nen.
0: I els centres educatius i entorns de lleure estan preparats per afrontar situacions com aquestes, o ara amb la teva experiència creus que no?
1: Bueno, en la meva experiència, personalment, no estaven preparats, i sí que és veritat que els hi falta molt coneixement. Una vegada jo vaig començar el projecte, em vaig reunir amb instituts de Sant Cugat i amb associacions, i sí que és veritat que falta, i sobretot, a part de falta de coneixement, tenen por a posar l'adrenalina, perquè la paraula adrenalina sona molt forta a nivell sense, si no tens formació sanitària. Per tant, et quedes com, ui, què és això? Què posaré? S'empitjorarà el nen, i és el contrari. Si no la poses, el nen s'empitjora.
0: Per tant, entenc que és una mica de barreja de diferents coses, una mica de manca d'informació, una mica de manca de formació, que també és important, perquè pots tenir informació però no la formació adequada. Correcte. I una mica d'aquella cosa de la por, no? Igual que quan algú li agafa un atac de cor, que és, bueno, has d'agafar a l'aparell més proper i ajudar-lo, però és veritat que com que no ho saps ben bé com funciona... No?
1: Correcte, clar. És que si ningú t'ha ensenyat... Jo en el seu moment, quan va passar allò del meu fill, vaig fer un vídeo amb una taronja i una adrenalina, i els hi vaig passar a l'institut via e-mail. Però clar, si en un moment d'estrès has de buscar aquell vídeo i posar-te a veure el vídeo que no saps on està, o llegir el paper del pla d'acció, que sempre ho han de tenir això a les escoles, al millor no trobes el paper. Al millor els nervis... Aleshores, la pulsera és accessible en qualsevol moment perquè la porta el nen a sobre.
0: Una altra persona que no sigui adulta no podria utilitzar-ho, és a dir, per exemple, en un cas que si aquesta criatura, el teu fill, ara que parlaves d'institut, que potser ja és més gran, serien capaços també o no?
1: Per exemple, companys d'institut. Clar, això és una bona pregunta, vale? Per exemple, jo ara això ha sortit en el tema d'adolescents, sobretot, vale? De que si vas en un grup estaria bé que els amics també sapiguessin formar-se. Suposo que ja depèn una mica de la relació que tinguis amb aquelles persones en les que estàs, de si ets capaç de dir-li, escolta, si em passa això, mira el vídeo i no passa res, posa mala. Però ja és una relació una mica més personal, no tan establida d'un monitor, un educador, una persona, per exemple, un familiar.
0: Però això de la por que comentaves, s'has trobat amb persones adultes ja formades o que més haurien de saber, que diuen, ostres, jo tinc una mica de cosa de posar-li, perquè què li passa si li poses adrenalina a algú que no la necessita? Perquè potser sigui per una altra cosa que li hagi passat.
1: Bueno, augmenta la freqüència cardíaca, és una de les coses, vale? Per tant, s'ha de establir molt bé que la sintomatologia sigui la que és per posar-li l'adrenalina, que això s'explica en el vídeo. En el vídeo també està, és a dir, els hi vaig ensenyar a la SICAP, que és la Societat d'Al·lergòlegs Pediàtrics, i em van donar una sèrie de tips per millorar aquests vídeos que els he fet jo, i els he incorporat perquè sigui clar de quan has de posar l'adrenalina.
0: El projecte, com abans dèiem, ha rebut un premi, el millor projecte d'innovació en infermeria. Què ha suposat també aquest reconeixement? Perquè, clar, entenc que et fa l'empenta de voler-ho fer, però a sobre de més, escolta, ho has fet bé, no?
1: Doncs sí, la veritat és que vaig plorar molt. En el moment de rebre'l va plorar molta gent de l'auditori, hi havia unes 300 persones i van plorar molta gent. I va ser un... Jo crec que a més del reconeixement del projecte com a tal, de que era molt interessant i és molt xulo, que la pregunta és, sí, però ho has inventat tu? I dic, sí, sí, és a dir, ha sortit del meu cap. És la, com una mica el reconèixer la meva trajectòria professional, és a dir, jo tinc una trajectòria professional d'infermeria molt gran, és a dir, fa molts anys que sóc infermera, he treballat molt, m'he preparat moltíssim, i això fa com m'esteu reconeixent algo que m'ha costat. I després que gràcies al projecte, és a dir, a la beca guanyada, el projecte està a poc s'està formant.
0: De fet, disposeu de les primeres 600 unitats fabricades. En quin punt està, doncs, aquest projecte ara mateix?
1: Pues mira, la setmana passada ens en van arribar les 600 pulseres, que hi ha 300 blaves, 300 verdes, amb els seus també iconos, que hi han, hem fet 7 tipus d'al·lèrgens, els més usuals a l'edat pediàtrica, i pues és el moment de difusió, difusió perquè la gent conegui, perquè les puguin tocar, i sobretot també presentar-me a congressos, al congrés de la SICAP, el de l'infermeria escolar, que és molt important, el de salut digital, i a partir d'aquí pues, també reunions per veure com enfrontar aquesta estratègia perquè això arribi fins al carrer.
0: Clar, entenc que l'objectiu final és que la gent pugui disposar-la a casa seva, que a les escoles també tothom estigui format amb aquesta pulsera, és a dir, que encara tens recorregut, i l'objectiu el tens clar, per això em sembla, eh?
1: L'objectiu és que els nens la portin, que es vengui a les farmàcies, és un producte no sanitari, és un producte només informatiu, no ha de substituir el personal sanitari, això està, ha de quedar molt clar, però que es vengui a les farmàcies, que els nens tinguin l'opció, els pares, de comprar-les perquè les portin els nens, i també informar i al personal que està al voltant dels nens perquè sàpiguen com funciona aquesta pulsera. Si no, arribarà el nen amb una pulsera i diran, i això què és? Això és l'objectiu. Com arribar a aquest objectiu, que és al final és un trajecte, i encara doncs, estic definint-lo, estic pensant estratègies diverses que encara no les tinc tot quallades.
0: Entenc que aquesta idea, no, la lideres tu, la idea inicial és teva, tu has fet tot el disseny, tu... T'ha ajudat algú?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Has tingut algú allà que dius, mira, gràcies.
1: Sí, sí. Primer m'ha ajudat una persona que es diu Roger Güell, que la vaig conèixer a través d'un amic, i ell té ja una, és a dir, té una un treball que és fer ulleres de silicona, i en el tema de la producció és en el qual s'ha encarregat totalment ell per poder obtenir aquestes pulseres, a la part de la producció, no que les fabriqui ell, sinó buscar aquella fàbrica on produir-les, i el transport, logística, de tota la producció. Després tinc un amic molt amic que també m'ha ajudat en el tema una mica més empresarial, perquè té formació a nivell empresarial, i m'ha, pues, la cadena de valor, què és, com, a quin preu ha de sortir, quin preu, tota la qüestió econòmica una mica més. I després, per l'altra banda, tot el que seria el meu entorn, tant el meu fill, que m'ha donat el suport, la meva família, i també gent coneguda que, bueno, de que m'està donant suport i ajuda, de si saben qualsevol cosa els hi puc preguntar perquè em donin el seu consell.
0: Com creus que té d'importància la tecnologia ara mateix en projectes com aquest i en la salut de les persones?
1: Doncs molta, perquè jo crec que la tecnologia la tenim a l'abast a qualsevol moment. En un mòbil pots fer de tot, i per què no utilitzar-la d'una bona manera, com és per intentar salvar una vida.
0: Pilar Moreno, infermera i impulsora d'aquest projecte Erics, moltes gràcies per haver-nos atès.
1: Gràcies.
2: Nits en xarxa.
3: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
4: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
3: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
4: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat l'alerta, la prealerta, volíem dir, del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
4: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
4: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
5: Doncs sí, les veus que t'acompanyen a les portes d'un nou cap de setmana, en aquest 15 de maig. Mercè Munt, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: El nostre jefe que ens tanca les portes de... O sigui, en comptes de tancar-se la seva, tanca les de tota la ràdio, menys la seva.
6: Menys la seva.
5: La seva l'ha deixat oberta.
6: Sí, sí, però no sé si ens està escoltant. És no. Que saps què passa? Que ara ha aixecat la cortina per poder veure'm, però amb la desavantatge que jo no el veig amb ell, perquè com està ell a les fosques, no el veig. Ell a mi sí.
5: Llavors, així està amb la vista, després.
6: No sé si... Ah, sí, sí, no sé què va dir. Sí. Te veo y te controlo. Ai, mare meva, com es nota que estem a les portes d'un cap de setmana per davant, que tenim moltes ganes ja de descansar, almenys parlo per mi, aixeco la mà, aixeco el braç, necessito descansar. Que, per cert, les temperatures remunten una miqueta aquest cap de setmana, Ivan, ho has
5: pogut
6: mirar?
5: Home, hi ha una mica més de bonança, sí, però
6: ja era hora,
5: hem tingut pluja ahir, hem tingut... Bueno, havíem de tenir
6: xopa.
5: Pluja avui.
6: Vaig sortir al migdia, em vaig acabar xopa.
5: Escolta'm, agafat a paraigua la propera
6: vegada. No, jo la vaig agafar, la paraigua, però
5: agafat el més gran.
6: De la manera que plovia, Ivan,
5: oh, peus... Sí, sí, quina tempesta, tu.
6: Tu no hi eres a aquesta hora, així que... Xxt, mutis a la gàbia, eh? clar, tu ja estaves en un altre lloc, aquestes hores quan jo vaig sortir de la ràdio, i no et va passar això. Doncs sí, sí, plovia a bots i barrals i els peus bonics, eh?
5: Ai. Que malament, tu, escolta'm. Això et passa per no portar les catiusques.
6: Clar, i no les vaig agafar, i avui tampoc,
5: I t'ho vaig dir, eh? I t'ho vaig dir, agafa't les catiusques.
6: Saps què passa? Que si jo surto de casa plovent, encara me les poso. Però si no plou, perquè plourà després al migdia o no, doncs no has de posar-me catiusques.
5: Vale,
6: que som més hivern. És que ara és el temps aquell que dius, què et poses de roba, què et poses de calçat?
5: Has de tenir una mica de tot, home.
6: Si ja més, tinc, no,
5: mira,
6: de tot.
5: Jo vinc amb una sudadera.
6: Escolta, Ivan, però és que després per combinar no tot combina, ja tinc de tot.
5: Ja no m'ho miro, això. Jo, no, pantaló ja negre, sudadera, aquí de Jordan, i pantalons curts, tu. Això m'encanta. Vaig fresca. La gent me diu, no sé com pots anar amb pantalons curts a la ràdio. Dic, si tu estiguessis com jo, tota la jornada laboral
6: a sota d'un forn,
5: que tinc la taula de so, és normal que jo no tingui fred. El carrer fa fresqueta, però
6: ja, Ivan, però estàs tota l'estona assegut, que t'aixeques, et mous pels estudis.
5: De les 7 hores que fem aquí els estudis...
6: Sí, 7:30.
5: 6 estic a sota una taula de so. Tinc a sobre una taula de so.
6: Ah, val. Tens les cames per sota.
5: Bueno, sí, tinc les cames per sota de la taula de so.
6: Clar, i la taula de so, doncs, desprèn l'escalforeta.
5: Escalforeta.
6: Clar, perquè està connectada.
5: M'estima. Tenim amor mutu.
6: Apaga i vamonos.
5: Mercè Mona, avui tindrem cinema a la xarxa per començar el programa d'avui. Després la nostra companya Mercè Mainé ens acosta una de les activitats que tindrem properament, en properes setmanes, aquí al nostre municipi. Com és?
6: I després a la segona hora em fa
5: la Fira de la
6: molta
5: cervesa.
6: Il·lusió.
5: Gràcies.
6: No t'estic escoltant.
5: Ja ho sé.
6: Vaig per lliure, eh?
5: La Fira de la cervesa. Que arriba, doncs, que a més abans de la Fira de la Cervesa hi haurà una sortida en bicicleta, no sé, jo podem apuntar al final?
6: Apunta't, Ivan, jo, perquè
5: sí,
6: no puc.
5: Sí, en representació de la ràdio, perquè aquí si hi ha dit a dir en Toni que vagi en bicicleta...
6: I per què no?
5: Sí, en videojoc.
6: Ai, Ivan, jo perquè no hi sóc, perquè si no a mi sí que m'agrada anar amb bici. Mira, encara no l'he pogut agafar i l'hauria de posar a punt. Mira, ja et cridaré, perquè li facis una posta a punt, que a tu se't dona molt bé tot això, eh? Sí, i t'agrada.
5: Oh, m'encanta, tu.
6: Disfrutes.
5: Com deia un company quan feia amb el mar i muntanya, friso per arreglar-te la bicicleta.
6: Tu frises per moltes coses.
5: Estic frisant per arreglar-te la bicicleta.
6: Sí.
5: Bueno, què més tindrem a la segona hora?
6: Doncs,
5: perquè recuperarem
6: deia...
5: un col·laborador que...
6: Sí, parla, va.
5: Recuperem un col·laborador que fa temps que no ve.
6: Doncs sí, bueno, no és que el recuperem, però jo li vaig dir, home, ja toca que vinguis algun dia a la ràdio.
5: Trobava a faltar.
6: I em va dir, sí, i com ve a explicar-nos cosetes, doncs ja ho vam marcar en el calendari, de que vingui avui l'Edgar Tarrés.
5: Molt bé, ostres, quina ganes tenim, doncs, que ens expliqui què està fent, no?
6: I... Home, hi ha activitats interessants per aquest cap de setmana, exacte, demà dia 16, que és el que ens explicarà. Així que estigueu molt atents, perquè, bueno, són coses que van molt bé. Per al nostre benestar. I també parlarem amb en Josep Alegrim des de les Escolàpies i, com sempre, obrint el món educatiu. Mira, aquesta m'agrada, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: No, Bruno Mars.
6: Sí, és que jo he flipat. És la seva primera cançó en castellà i sona superbé. Escolta, ja veuràs.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
0: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
5: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
0: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
5: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
0: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
5: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
0: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
5: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
0: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
5: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
0: Organitza
5: l'Ajuntament de Vilafant.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Els protagonistes de les veus del matí.
8: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Luis Prima, una veu i una trompeta estimada per tots els amants del swing que va viure l'època daurada de Hollywood i que avui trobem a la banda sonora d'unes 150 pel·lícules que es diu aviat. Aquesta cançó que ara sentíem pertany a la versió de dibuixos animats del film El llibre de la selva, de Walt Disney, del 1967. Es diu I Wanna Be Like You, Vull ser com tu, i era Luis Prima qui la cantava. I és que ell va posar la seva veu al rei Louis, que era l'orangutan. Luis Prima era nord-americà, havia nascut el 1910 a Nova Orleans, però les seves arrels eren italianes, de Sicília concretament, i sempre en va fer bandera. No era un músic d'un sol gènere, en va conrear molts, però es pot dir que per damunt de tot el seu estil es movia entre el jazz, el swing, el blues, el rock i el boogie-boogie. Professionalment va començar tocant en un vaixell de vapor de Nova Orleans, que anava pel riu, i va ser allà quan tenia 19 anys on va conèixer la seva primera dona. Era l'any 1929, l'any del famós crack, que va comportar la Gran Depressió Americana amb milers de persones desesperades, molta misèria, molta fam i també molts suïcidis. No era un bon moment perquè els músics es guanyessin la vida. La gent tenia altres prioritats. Això va fer que moltíssims músics emigressin, doncs, a Nova York. I Luis Prima també ho va fer. Va deixar Nova Orleans i se'n va anar a Nova York. Allà ell i la seva banda de Nova Orleans es van obrir camí. Escoltem-lo ara interpretar una de les seves cançons més famoses, la cançó Buonasera, que apareix a la banda sonora de mitja dotzena de pel·lícules. Pel·lícules com Tarantella, amb Mira Sorvino, Big Night, Una gran nit, amb Stanley Tucci, Middleman, amb James Caan, Sandy Wexler, amb Adam Sandler, o En algun lloc de Queens, amb Ray Romano. Hi ha llocs on aquesta cançó se la coneix com Buonasera, i d'altres com Buonasera, Signorina.

Buonasera, senyorina, una de les cançons històriques de Luis Prima. La va gravar l'any 1956 i es va fer famosa arreu del món. Luis Prima, però, no només apareix en multitud de bandes sonores, 150, com he dit abans, també va aparèixer a la pantalla. No pròpiament fent d'actor, perquè no ho era, però sí al capdavant de la seva orquestra, de la mateixa manera que també ho van fer doncs, Glenn Miller, el català Xavier Cugat o el valencià Josep Iturbi. Concretament, Luis Prima va intervenir en 10 pel·lícules. La primera va ser el western musical Ritme al Ranxo, quan tenia 26 anys al costat de Bing Crosby i Francis Farmer. I després van venir No ho pots tenir tot, amb Alice Faye, Carrusel de Manhattan amb l'orquestra de Cab Calloway, La Rosa de Washington Square amb Tyrone Power i, entre d'altres, a Rafferty and the Gold Dust Twins, amb Sally Kellerman, Alan Arkin i Harry Dean Stanton. Una altra de les grans interpretacions de Luis Prima era la famosa Pennies from Heaven, composta el 1936 i agafada ràpidament per Billie Holiday, però popularitzada per Bing Crosby a la pel·lícula del mateix nom, on, per cert, també hi apareixia Louis Armstrong. La cançó és tan bona que després s'hi van afegir per interpretar-la infinitat de músics: Dean Martin, Doris Day, Dinah Washington, Tony Bennett o Frank Sinatra. Nosaltres, naturalment, ens quedem amb la versió de Luis Prima.

Pennies from Heaven, la versió de Louis Prima. Aquesta versió potser l'haureu sentida a la banda sonora de pel·lícules com Una bona banda, amb Burt Reynolds, Elf, amb James Caan, Petites mentides per estar junts, amb Marion Cotillard, o The Glorious, amb Julianne Moore. En el terreny personal, Louis Prima es va casar 5 vegades, però les seves dones més rellevants en el terreny professional van ser les dues darreres, per la incidència que van tenir. Una va ser la cantant Kelly Smith. Es van conèixer quan ell tenia 38 anys i ella 20. Ell cercava una veu femenina per a la seva orquestra i va aparèixer ella. Van estar junts 8 anys. I després, Louis Prima es va casar amb Gia Maione, una altra cantant nord-americana, 30 anys més jove que ell, 31 anys més jove que ell, que va ocupar el lloc de Kelly Smith a l'orquestra. Actuaven a tot arreu, al Copacabana de Nova York, al Palmer House de Chicago o a l'Hotel Sands de Las Vegas, on Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. van rodar la quadrilla dels 11. Louis Prima i Gia Maione van estar junts 15 anys, fins a la mort d'ell. Va ser una mort complexa perquè l'any 1973, quan tenia 63 anys, Louis Prima va patir un infart. I 2 anys després va començar a tenir mals de cap i lapsus de memòria, que eren la conseqüència d'un tumor cerebral. El van operar i tot seguit va patir un vessament que el va deixar en coma, un coma del qual ja no es va despertar mai. Però que no es despertés no vol dir que es morís. Dic això perquè el coma va durar 2 anys. La seva mort es va esdevenir el 24 d'agost de 1978, quan tenia 67 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Louis Prima cantant la seva cançó per excel·lència, Josta Gigolo. Però abans deixeu-me dir-vos que Louis Prima està enterrat en un cementiri de Nova Orleans en una tomba coronada per una petita escultura de marbre que representa l'arcàngel Gabriel amb una trompeta a la mà. És una obra de l'escultor rus Alexei Kazantsev. I a sota hi ha una inscripció amb un petit fragment de la lletra de la cançó Josta Gigolo. És el tros que diu: quan arribi al final, ho sé, tothom dirà només era un gigolo, mentre la vida continuarà sense mi. Louis Prima canta aquesta cançó de manera alegre, però en realitat és una cançó trista, molt trista, perquè fa una reflexió sobre la vida d'un gigoló, un home que viu d'oferir sexe i companyia a dones benestants a canvi de diners. La lletra, en primera persona, parla d'un home que, malgrat la vida plena del glamour que sembla que l'envolta, se sent profundament sol i es deleix desesperadament per trobar algun dia el veritable amor d'una dona. Fins la setmana vinent, amics.

0: Banca Mòbil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la Banca Mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets a les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
6: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
7: Els protagonistes de les veus del matí.
8: Us agrada la cervesa artesana? Us agrada la provar tot tipus de cervesa de les dues bandes del Pirineu? Doncs a Vilafant ens encanta i per això dediquem a la festa de la cervesa artesana transfronterera, la tercera edició. I per parlar-ne m'acompanya en Francesc Gaspar, el regidor de promoció econòmica. Benvingut a Ràdio Vilafant.
9: Gràcies, bon dia, Mercè.
8: Festa, una miqueta... Quin és el concepte que heu plantejat aquest any? Tercera edició, però ni diguem festa, tindrem productors d'aquí i de la Catalunya Nord. Sí. Explica'ns una miqueta.
9: Bueno, mantenim el caire transfronterer, no? Que és una miqueta la diferenciació d'aquesta festa, no? Vull dir que hi ha productors a banda i banda, com has dit, del Pirineu, i això ja és un plus, perquè no sempre tenim oportunitat de provar cervesa artesana del cantó de la Catalunya Nord, no? Això per un cantó. I per l'altre cantó hem volgut donar-li el caire de festa perquè, bueno, volem que sigui això, volem que sigui un lloc, un espai on la gent pugui venir, amb un ambient tranquil i familiar també, amb bona música, amb grups... que puguin donar-nos aquest caire festiu, sobretot amb l'estil del rock, no? Que s'hi diu bé amb la cervesa, i una miqueta això és el que busquem, no? Un bon espai, a més el lloc és idíl·lic, és fantàstic per fer aquesta festa, és allà a la zona dels Pins, i bueno, és això el que busquem.
8: Això serà el dia 30 de maig, o sigui, tancarem el mes de maig brindant bé, no?
9: Sí, esperem que ens faci bon temps i que ja pugui ser l'inici, el preludi de l'estiu, no? De tot aquest temps que dona més per prendre cervesa, per exemple, i que sigui la porta de una mica d'obertura, no? Cap aquí, cap a aquest temps.
8: Comentaves aquest espai de, dels pins, que és un espai molt xulo, però potser desaprofitat una mica el fet de proposar aquesta, aquest esdeveniment, no? Que ja és la tercera edició, una mica per reivindicar aquest lloc.
9: Sí, és un lloc que, bueno, personalment sempre m'ha semblat molt atractiu, perquè primer de tot hem de tenir en compte que és un lloc bastant central dins del nostre municipi i sempre hem dit que ens fa falta coses que ens uneixin, no? Els diferents nuclis que tenim, no? Aleshores, geogràficament ja és un lloc cèntric i vam considerar quan vam estudiar allà on podríem encabir aquesta fira, doncs que també era una mena de buscar aquesta centralitat i aquesta mena d'espai on ens puguem retrobar diferent gent que poder en el dia a dia no ens acabem de veure tant perquè tenim aquesta distància geogràfica, no? Aleshores, bueno, creiem que és un bon lloc, a més és un espai a l'estiu com és el bon temps, que si està bé, si està fresc, si està molt còmode. I bé, esperem que tot sigui tot un èxit.
8: A més, també tindrem food trucks, vull dir que no només podrem veure, sinó que també podrem menjar, podem anar-hi a sopar, vull dir que també és una proposta diferent per un dissabte, no?
9: Sí, és una búsqueda d'això, de passar una estona agradable, amb un espai maco i amb bona música, que

0: i durarà fins a aproximadament a les 2 de la matinada. Aquest és l'horari que ens hem marcat, que pot anar mitja hora amunt, mitja hora avall, dependent de, evidentment, de la gent que hi hagi. I anteriorment hem volgut també, abans de l'inici de la festa, doncs, hem muntat una mica, i així hem relligat dos projectes que des de Promoció Econòmica ens fa molta il·lusió. Hem relligat la primera sortida, en bicicleta per la ruta del Manol, que també es va inaugurar institucionalment ara fa poc. Buscarem doncs, aquest lligam també entre els que vulguin fer aquesta ruta de 20 quilòmetres i que de tornada puguin gaudir d'una bona cervesa, no?
1: Ara, suposo que anirà bé. Ara t'anava a preguntar, no? A part de la festa, doncs també aquestes activitats paral·leles, sí, que també són importants.
0: Sí.
1: Aquesta ruta pel Manol, que serà tota una aventura, 20 quilòmetres, m'has dit. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí,
1: però només és una part.
0: El que està acostumat a fer la bicicleta, suposo que és una mitjana, no? Una ruta poder mitjana, vull dir, no, tampoc és molt, molt llarga. Tampoc té una dificultat especial, l'única dificultat és que tens que travessar el riu alguna vegada. Per això
1: posa que hem de portar mitjons, oi?
0: Sí, la condició que hem posat, i a més que ho hem posat en el cartell perquè es veiés, és que es portessin mitjons de recanvi, perquè si no ets prou hàbil a l'hora de travessar el riu pot ser que tinguis que posar peu a terra i et mullis, però bueno, és l'única dificultat que hi ha. I repeteixo que jo crec que lliga bastant amb després arribar satisfet d'haver fet l'exercici i haver fet l'objectiu de fer la ruta, doncs poder-te seure una estoneta i prendre una bona cervesa.
1: Home, de fet, molts grups de ciclistes
0: sí,
1: queden precisament per poder fer això, no? Al final del trajecte.
0: Moltes vegades la bicicleta és l'excusa.
1: Exacte.
0: Per fer un bon esmorzar o un bon dinar.
1: O sigui, que els hi poseu fàcil el dissabte 30, doncs ja n'hi han de pensar en quina ruta fer i a més ens podem trobar, no? I a més descobrir aquest camí del Manol, que potser no el coneixem.
0: No, perquè, bueno, ja t'he dit que fa poc, evidentment, el camí existia des de fa molts anys i molts més anys abans que nosaltres, lògicament. Però sí que nosaltres l'hem intentat conjuntament amb tots els pobles que passa el Manol, doncs potenciar-lo i adequar-lo una miqueta i publicitar-lo, promocionar-lo per tal de, bueno, que la gent tingui un lloc més per poder fer...
1: Clar, entenc que aquesta serà la primera sortida de les que es preveuen fer d'aquesta promoció d'aquest projecte, no?
0: Correcte, sí, és la primera sortida, tot i que evidentment ja el camí s'ha fet servir per la gent, però oficialment, diguéssim, i muntat per nosaltres és la primera vegada. Sí.
1: Quins punts d'interès ja es veuran o per on es passarà en aquesta ruta?
0: Bé, hi ha diferents espais, ermites que de molts anys i que estan allà, algunes amb millor gust que altres. Hi han, com no sé, pot ser evidentment l'ermita de Santa Eugènia, perquè no, l'Alzina de Can Massanet, l'ermita de Sant Jaume de Verdés o els estanyors de Mas Maragall. Hi ha diferents llocs molt macos que estan allà una miqueta que no els coneixem gaire, tot i ser aquí al cantó, no? Per tant, és una ruta que a part de fer l'exercici corresponent, doncs també pots veure patrimoni de l'Alt Empordà.
1: Clar, a més, en bicicleta o a peu, també, vull dir que pots fer aquesta bicicletada i després això et serveixi per plantejar-te una ruta a peu, que clar. Que potser 20 quilòmetres és...
0: No, pots adequar-la a les teves... qualitats, diguéssim, com a ciclista o com a caminant. No, vull dir, no és que sigui obligatori, evidentment, fer-ho tot.
1: Clar, és una activitat gratuïta, però cal que ens inscrivim, que això també és important.
0: Sí, perquè també volem tindre també una miqueta del control de les persones que puguin vindre i que puguin fer aquesta ruta. I sí, tan sols és inscriure-se... d'una manera molt senzilla i molt fàcil.
1: Sí, de fet,
0: però...
1: a les xarxes socials hi ha l'enllaç directe i en el cartell teniu el QR que el podeu escanejar.
0: I evidentment, com tu dius, és gratuïta, no... Okay.
1: Per tant, és una manera també d'aprendre el camí, veus, a mi és de les coses que més m'interessen, no? Aprendre el camí que a més està marcat ja.
0: Sí, no, ja prèviament ja l'hem marcat, molt ben senyalitzat, i abans de començar a organitzar res, evidentment ens hem assegurat que tot estigués ben preparat.
1: Que precisament vam estar al Manol l'altre dia, doncs, amb la neteja del Let's Clean Up, aquesta

0: normativa europea, i em vaig fixar precisament en aquests indicatius,
1: sí,
0: no?
1: Vull dir, sí, sí,
0: que,
1: sí,
0: que són de color groc amb, sí, amb un toc verd. Eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí. Bueno, és el nostre patrimoni que més...
0: Clar, natural,
1: natural,
0: cultural...
1: Cultural que tenim, aleshores, perquè no barrejar cultura, patrimoni amb oci, no? I amb un oci doncs, com la fira, com la festa de la cervesa, vull dir...
0: Bueno, no deixa de ser gastronomia, no? Que també és
1: sí,
0: patrimoni...
1: Sí, sí. I... Per tant, jo crec que lliga bastant bé, lliga bastant bé.
0: Serà una ruta dura, ho dic perquè per les edats, no? Qui s'estigui plantejant, ostres, doncs mira, jo potser ho faria amb el nen. Què ens recomanes?
1: No, no és una ruta dura, no. No, senzillament és que no és una ruta... O sigui, no és una...
0: No és planer, diguéssim.
1: No, no és, sí, no és una via ciclista, diguéssim, allò ben... No hem volgut fer res que no fos natural, diguéssim, uh-huh, i hem volgut deixar el camí tal com és. Per tant, no, per exemple, que la gent no s'esperi, doncs... per posar un exemple, al final del camí de la Muga, no? que se'n va cap a la desembocadura, uh-huh, que tot és llis, preparat i tal. Vull dir, aquí l'hem volgut deixar d'una manera natural,
0: tal com és el camí,
1: és el camí,
0: no?
1: Perquè jo crec que també amb això hi ha un punt de diversió, però no és una ruta amb dificultats, amb grans pujades ni baixades, vull dir, és l'única dificultat que t'he dit és aquesta, la de travessar el riu unes quantes vegades.
0: Clar, clar, que per això el tema dels mitjons de recanvi, que mainada a partir potser de 12
1: anys,
0: sí, una mica així, que també està molt bé, no? Que sigui una proposta que puguem fer pares i fills així més familiar i acabar a la festa, que la festa de fet també és per anar-hi en família, no?
1: Exacte, vull dir, no és... No és una festa, diguéssim, encarada tampoc a un públic que vagi només a veure, sinó vull dir que és algo que més de gent que vulgui anar a prendre una cervesa tranquil·lament i escoltar música o sopar inclús. I aquest és el caire, una miqueta que busquem.
0: Que seria una miqueta com el que és la mostra del vi en el cas de Figueres o altres fires de degustacions a Roses, que també fan mostres de vi, no? Que són persones doncs, que volen anar a tastar-ho, no? Aquesta part gastronòmica.
1: Correcte.
0: I posant el mapa a Vilafant com la capital de la cervesa artesana de transfronterera.
1: Des de promoció econòmica sempre l'obligació que tenim és posar el municipi en el mapa, no? I que se'ns vegi. I vam creure que era una bona oportunitat aprofitar la festa transfronterera i també aprofitar la col·laboració del Duan Lab, que és la cooperativa que organitza també conjuntament amb nosaltres aquesta festa, i que ells a més són productors de cervesa i entenen d'això, doncs van pensar que era una bona oportunitat, no? Per exemple, val més ajuntar-se amb la gent que hi entén més de la cosa que vulguis tu fer.
0: Clar, clar, cerveses tastaran moltes al regidor de promoció econòmica. Sé que la ruta en bicicleta no la podrà fer per qüestions físiques,
1: sí,
0: que és molt llarga,
1: sí,
0: potser.
1: Sí, és massa llarga pels meus genolls, és massa llarga. Però, a més també organitzativament haurem d'estar
0: fent un altre paper.
1: Fent un altre paper, sí. Però jo convido que tothom, que és igual si no volen fer els 20 quilòmetres, que facin un tros. Jo vaig fer un tros inicial, he fet de Vilafant fins a Avinyonet, per exemple, i hi ha racons que són preciosos i que a més dius, ostres,
0: mira,
1: una altra cosa que
0: jo recomanaria, a part dels mitjons de recanvi, que portin el mòbil amb bateria per fer fotografies.
1: Exacte. No, evident, és evident, això és indispensable, perquè si vols faràs la ruta, però pararàs moltes vegades a tirar fotos,
0: doncs,
1: és algo molt maco.
0: Si els afan, que etiquetin a l'Ajuntament de Vilafant, perquè tenim ganes de veure aquests espais, aquests llocs tan xulos, i poder-los compartir doncs a les xarxes socials. Mira, això m'ho trec ara de la màniga,
1: no.
0: però jo crec que seria una proposta
1: també
0: interessant, no?
1: També és una bona manera, com més més vegades sortir
0: el camí del Manol
1: és la manera de que la gent la conegui, i no oblidem que els camins es mantenen
0: gràcies a aquella gent que els camina,
1: exactament,
0: no?
1: Si no i a més amb aquestes pluges, vull dir, ràpidament allò se queda... No. Per tant, ens interessa que la gent hi vagi amb el respecte que s'ha de tenir a la natura, evidentment, a un espai natural, però sí, sí, l'hem de donar a conèixer. No?
0: Que tot allò que portem per fer aquesta ruta ens ho tornem a emportar quan sí, l'acabem, no?
1: Això és evident.
0: Que parlaves del respecte.
1: S'ha d'anar amb una motxileta, amb un lloc on te pugui anar... col·locant totes les deixalles, que els residus que puguis anar, tinguent, i després llençar-lo en lloc que pertoca. Sí.
0: Doncs agendo ja aquesta proposta completa, no? En ruta en bicicleta, l'hora de sortir d'ara, ara me la recordaràs, sí. I després aquest brindis, que també és important, doncs, en aquesta festa de la cervesa, que si voleu doncs, quedar-vos-hi ja fins al final de la festa, doncs millor que millor.
1: Per recordar els horaris, doncs?
0: Sí.
1: La sortida del camí de la ruta de bicicleta del camí del Manol és a les 5 de la tarda en l'espai dels Pins, i després a partir de les 6 fins a les 2 de la nit tindrem pues, aquesta festa amb cervesa artesana i amb grups de rock, bàsicament, de música de rock. Són tres grups.
0: Sí, que no els hem mencionat.
1: Que no els hem mencionat, però si em permets ho dic. Són sí. Maybe Songs of Janis Joplin, el Cabeza de Gallo i el Silver Flame. Bueno, són gent que ja porten anys tocant aquest tipus de música, i jo em penso que als amants del rock els agradarà segur, i els que no siguin tan amants, pues, bueno, per acompanyar i poder vindre a sopar o a prendre una cervesa, jo crec que també els hi serà agradable.
0: Doncs guardat el dissabte 30 a la tarda per passar-lo a Vilafant i participar de totes o de les activitats que es vulguin d'aquesta festa i aquesta ruta en bicicleta pel Camí del Manol. Gràcies, Francesc Gaspar, per
1: gràcies
0: venir a explicar-nos-ho, i que vagi molt bé les dues
1: gràcies.
0: Activitats.
1: Us esperem el dia 30.
2: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera era per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida a lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta al Pla Inuncat en les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
4: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
4: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
5: Mercè Munt!
6: Aplaudirem, no, Diana?
5: Aplaudirem, un aplauso. Que guai.
6: Ens farà fora de la ràdio el director,
5: eh? Ho hem aconseguit. No, home, no. És que és més fàcil que tanqui una porta que no que tanqui dos.
6: Clar, sobretot la seva, no? Que és el que està gravant. Sí, és veritat que nosaltres també estem...
5: Està en modo espia.
6: Sí.
5: Està en modo incógnito.
6: Però és igual, no t'escolta.
5: O sigui ja ho sé, que... Si va la seva. Encara que estigui al meu costat i me miri, no m'escolta. No me vol fer cas. No.
6: Ai, demò, senyor.
5: Divendres.
6: Sí.
5: 15 de maig.
6: Ja a les últimes, aquesta setmana, necessitem un descans, i jo crec que molt profund, uns més que altres, i parlo per mi. Així que posarem ja la recta, entrarem a la recta final d'aquesta segona hora de programa de les veus del matí d'aquest 15 de maig fins a arribar a la una del migdia. Esperem comptar amb l'Edgar Parrés d'aquí a pocs minutets als nostres estudis i també amb en Josep Alegrí per tancar en el món educatiu aquesta setmana. I aquesta última hora i aquest últim dia de setmana.
5: De setmana, que ens anem al cap de setmana, Mercè, que sembla que hi haurà més bonança, eh? Quines ganes, eh?
6: A veure, tinc ganes de sol i d'energia.
5: Tens ganes de sol, ja?
6: Ho necessito, sí. Sí, sí, no d'aquells intensos, eh? Però, per cert, hi ha una de Malú nova, eh?
5: Ah, sí?
6: Si la posem.
5: Ja la buscarem. Sí. Vinga, va, me'n vaig a calar el record, ara.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
0: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
5: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
0: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
5: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
0: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
5: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
0: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
5: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
0: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
5: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
0: Organitza
5: l'Ajuntament de Vilafant.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
8: Els protagonistes de les veus del matí.
9: Doncs ja el tenim als nostres estudis. Ens feia molta il·lusió que tornés a trepitjar el carrer Figueres número 5, l'Edgar Tarrés. Molt bon dia, Edgar.
10: Molt bon dia, Mercè, Ivan.
9: Quant de temps ha passat venies aquí? Ja no sé si de manera setmanal, quinzenal, mensual, però vas estar una bona temporada amb nosaltres.
10: Sí, de fet vam començar setmanal, després va ser cada dues setmanes, després cada mes, i quan es podia.
9: Però vas estar molt de temps amb nosaltres parlant de... el benestar, del silenci, d'aquesta pau interior que continuem buscant. No sé si la trobarem algun dia.
10: No sé.
9: Això depèn de cadascú de nosaltres. Però tu que treballes en aquest món, Edgar, com ho veus? Com estem les persones en general?
10: En general, eh?
9: Sí.
10: Que ja saps que això és molt complicat. En general, fatal.
9: Clar, gràcies.
10: Sí, home, clar, ho vas veient. I clar, el problema és que les persones són les empreses i les empreses és tot un ecosistema social i persones, empreses, organitzacions... La veritat és que cada cop van demanant més històries perquè volen que la gent estigui bé, però clar, si és que quan ho demanen és perquè no s'està, i clar, el nivell d'estrès va pujant, el nivell d'ansietat va pujant i moltes altres coses que tampoc vull dir per no ara quedar-nos aquí.
9: És curiós, no?, perquè justament ara és quan més informació tenim, quan més tallers tenim, quantes més conferències, quantes més opcions, quants més retirs, quants més, i és quan més estem malament, o pitjor. És sí, curiós, sí. És com un bastant contradictori.
10: Totalment. Fixa-t'hi, Mercè, tu i jo que ja tenim una edat, ens sí, recordem no? quan va començar a sortir internet, fa, no sé, 25 o 30, tant? No sé, fa molt, que tothom ens deia, hòstia, ara boah, tindrem molta informació, sabrem moltes coses, serà l'hòstia, no? I tu en aquell moment penses, hòstia, que guai, no? Tot això que ve i tanta informació. Tu creus que sabem més que abans o com estem en comparat amb abans?
9: Jo crec que ara tenim tanta informació que estem totalment descontrolats, desubicats i més perduts que mai.
10: Totalment, i molt saturats.
9: Molt saturats, aquesta seria la paraula, també.
10: És que jo crec que la història no és tenir més, val? És tenir el que necessites.
9: Clar, però com sabem el que necessitem? Aquí està clar, el quid de la qüestió, no?
10: Aquí hi ha aquesta, clar, important escoltar-se, fer recerca del que necessites, del que vols, del per què fas les coses. Això seria molt llarg.
9: Molt llarg, i avui el tema no dona per tant.
10: No, però així resumint, és no ens dediquem temps a nosaltres, per tant, no sabem el que necessitem de veritat, prenem decisions en funció de no del nostre propòsit ni del que realment sentim, sinó a vegades per agradar,
9: per complaure, per quedar bé,
10: exacte, tot això que dius, i ja està, cagada rock. I de fet això ens porta al tema que veníem a dir avui, que és a parlar avui, que és el tema de l'autoestima. Clar, sempre amb l'estona que tenim és molt poquet, no? Però clar, l'autoestima, perdó, és aquest temps per mi que et dediques a ser tu, bàsicament. I com ho dèiem, tot el nostre voltant, doncs resulta que això, tenim unes demandes a nivell social, jo que sé, a nivell de parella, a nivell de fills, a nivell familiar, a tots els nivells, i clar, intentar agradar a tothom al final no es pot, i penso que deixem de ser nosaltres.
9: Ens deixem de prioritzar, no?
10: Oh, sí, prioritzar, sí, potser és més concret el que dius tu, totalment cert. Deixem de prioritzar-nos per prioritzar a altres persones, i aquí és on ens perdem. I a vegades estimar-nos vol dir no.
9: Clar, posar límits.
10: Posar límits, aquí està.
9: Per què ens continua costant tant de posar límits o de dir no? Perquè ens sentirem com ferits, abandonats, traïcionats, no ens han ensenyat, no en sabem, la por... No sé, i aquí podríem posar a la tira de...
10: I tant.
9: De paraules.
10: Bueno, bé, és per això, d'alguna forma vivim en societat. I fixa-t'hi que els nens, ostres, ja de ben petits ja volen agradar. Val? Fan el que sigui
9: per buscar la mirada, cuidin,
10: per buscar la mirada, per que sigui, l'atenció, tot plegat. Després això, vesteixen d'una manera o d'una altra per agradar al seu grup d'amistat, no? Després potser també més tard a nivell de parella també deixes de fer moltes coses per poder-la contentar, no, la parella. A nivell familiar, a nivell de feina ja ni et dic, no? I clar, però sempre és el mateix, és aquesta mirada en fora, val? Que ja passes de tu olímpicament, estic exagerant, també, però és això, és deixar la mirada en fora, i com ja hem dit moltes vegades, l'important és aquest equilibri. Evidentment que has d'agradar, val? No, però has de ser borde amb tothom.
9: Però sense abandonar-te.
10: Sense abandonar-te.
9: Primer agradar-te a tu mateix.
10: Evidentment, perquè si tu no t'agrades a tu, si tu no t'estimes, és molt difícil que tu te pugui agradar algú i puguis estimar algú d'una forma sana.
9: Clar.
10: Per dir-ho així, no? I clar, doncs aquesta mirada ha d'estar equilibrada en com estic, com em sento...
9: Com em veig.
10: Com em veig, tot plegat. I quan tu trobes aquest equilibri, quan tu fas la teva feina, a partir d'aquí és com pots mirar en fora i equilibrar-te. Evidentment que a vegades doncs has de dir sí, i a vegades has de dir no, i a vegades doncs aniries a no sé on, però has d'anar a no sé on, a un altre lloc, o fer alguna cosa que no et ve de gust, però bueno, en aquest cas l'altra persona també ha de donar la mateixa intensitat o amb el mateix nivell, no? I evidentment doncs tenir persones al voltant implica doncs també donar, però clar, ja sabem, és aquest donar, és aquest rebre, i en aquest equilibri ens sentirem bé. El problema és quan el que passa, el que estaven dient ara, i això amb el temps va passant, i això va carregant. I sobretot la gent que cuida altres persones, és a dir, que és el mateix que el que estaven dient ara, que és donar cap enfora, doncs no deixarà que ens sentim bé de cap manera. I aquesta és una de les raons pel que hem començat, doncs que la gent no està bé, la gent no es troba, no sap cap on va, i els anys van passant, i com no posem remei aviat, ostres, això acaba convertint-se en una mena d'hàbit, un gest normal, però arriba un punt que petes.
9: Clar, perquè el cos acaba parlant, no? I precisament d'autoestima volíem parlar perquè demà hi ha dues activitats que estan força relacionades amb aquests temes.
10: Sí, és ben bé que dius, ostres, com pot ser que amb tots els dies de l'any, sí, el mateix dia passin dues coses, per sort, una al dematí i l'altra a la tarda, però que tinguin a veure amb l'autoestima. Jo ho crec molt, amb el tema de les senyals, i que quan hi ha alguna cosa és perquè hi ha una necessitat. A més, ja introduïm, ja, a més és una nova, vull dir que ens està demanant...
9: Canvis,
10: ens està... demanant regeneració,
9: treure, buidar, no?
10: Exactament, per començar amb força, no? I evidentment jo penso que començar un cicle portant aquesta mirada cap endins i cuidant-te i estimant-te, ostres, què deu haver-hi millor que això, no? Doncs com deies, demà al dematí a les 11 a Agullana, no recordo ara el lloc, però bueno, tampoc és tan gran i és un local social. Exacte.
9: Mentre parles ho busco. Vinga, que va. Jo ho he vist aquest matí a les teves xarxes socials, Edgar.
10: Perfecte, doncs demà amb en Ricardo Galarza, amb la Xènia Ros, amb la Valeria Espinàs i jo mateix, doncs res, farem quatre petites xerrades per donar diferents enfocs sobre el tema de l'autoestima, com integrar-la a la vida, en el cos, a la persona, com treballar-la. I estarà bé veure com diferents professionals a diferents llocs i diferents, segurament, inclús mentalitats, doncs abordem el tema. I penso que serà superxulo. A més, tot això forma part també d'altres xerrades que cada mes es van fent a la zona de les Salines.
9: Uh-huh. És la info, a la sala Lídia Noguer, a l'Asil Gomis d'Agullana, com dèiem.
10: Perfecte.
9: Val?
10: Genial.
9: De 11 a 1.
10: De 11 a 1. Doncs...
9: dins aquest cicle, Salines Saludables, 2. Que hi haurà altres xerrades, eh? És que ara ja estic tafanejant una miqueta el que hi ha.
10: Vale.
9: En fi, parlem d'aquesta, que és la de demà, de 11 a 1, a Agullana. I què més, Edgar?
10: I després, per qui digui, no, jo vull més, necessito, vull més canya, i veig la importància de tot això, el demà dissabte, també, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Roses, hi haurà un esdeveniment superxulo.
9: Gratuït.
10: Gratuït, amb l'Antoni Bolinches. L'Antoni, un crac, un psicòleg que porta molts anys, té una experiència increïble amb el món de la psicologia, del benestar, la felicitat i evidentment doncs l'autoestima, i serà Roses per parlar precisament d'això, una xerrada ell sol abordant, ell fa una xerrada que es diu Autoestima i Felicitat, que la veritat que ja on t'ha anat ha tingut un èxit, m'explicava, no? I m'ha ensenyat diferents xerrades, i és una passada. Però per mi l'interessant és que hi haurà aquesta xerrada que farà ell, però a més hi haurà com una meditació, val, especial i feta i dissenyada especialment pel moment, perquè tot allò que digui l'Antoni, que evidentment doncs ho entendrem i ho agafarem com a nivell cognitiu, val? Tots aquests conceptes es passaran després per viure-ho internament, precisament per portar aquesta mirada, no? Perquè
9: per integrar-ho, no?
10: Exactament, perquè com funciona el cervell? O sigui, tu tens informació i sol ser la part esquerra, la part analítica, racional, com el mateix llenguatge, que quan t'expliquen alguna cosa, doncs, vale, ho entens, no sé què, però clar, després hi ha l'altra part del cervell, que és l'emocional, aquesta part més, com es diu ara, més holística, que és la que gestiona. Clar, si tu li dones informació d'una forma, el cervell d'un mes agafa aquella informació i se la queda amb aquella forma, en aquest cas racional, no? Perquè t'expliquen coses. La idea és crear un estat mental on tot allò que ha dit l'Antoni es pugui integrar, com dius, dins el mateix cos, d'una forma doncs més holística, a nivell emocional,
9: acabar-ho
10: espiritual.
9: Acabar-ho d'entendre, eh?
10: Sí,
9: de pair.
10: Exacte, de pair. val, que quedi com sedimentat en allà perquè realment això tingui una funció. Perquè va, a tots ens expliquen coses i llegim coses, oh, que guai, no sé què, i després...
9: A la pràctica, no, i a la pràctica...
10: Perquè costa, clar. Normal. Però que aquí el més interessant és que això, es crearà un espai, va, que tu dius, no, jo és que ara no puc estar per res més, perquè posarem allà unes imatges especials, amb uns sons especials, i una meditació per respirar-ho, per anar-ho entrant, i d'aquesta manera la persona que vingui en aquesta experiència immersiva, clar, es trobarà per una part totes les explicacions i tot el coneixement i saviesa que té l'Antoni, i per altra banda l'espai per poder integrar tot això, l'hòstia en vinagre, vamos.
9: Ostres, però vosaltres heu pensat que es pot omplir o deixar moltes persones fora del teatre demà?
10: Ostres,
9: clar, jo crec que és una activitat molt interessant i molt atractiva, i justament pel que dèiem, no en els moments que estem visquent ara.
10: Totalment, jo no sé què passarà ni la gent que vindrà, perquè sí que l'any passat que va venir la Sílvia Sussà, que ella és astròloga, es van haver d'apuntar primer. I la veritat, vam al·lucinar perquè van venir més de 100 persones, va estar superbé, però aquest any hem dit no, deixem obert, que la gent vingui i a veure què passa. Per tant, no sé si serem 3 o haurem de fer-ho a la platja perquè no hi cabem, saps?
9: Mira, no seria mala idea, eh? Home, mentre no plogui, doncs per què no?
10: Mentre no plogui.
9: Clar.
10: No, no, i tant. Sí que és veritat, clar, com tu dius, és una oportunitat, no sé si única, però si més no, una oportunitat important de veure un crac que es mou per tota la península, que es mou per tot Latinoamèrica, que té un podcast que, bueno, funciona molt bé amb l'Àlex Rovira i en Francesc Miralles. Vull dir que és...
9: Que no estem parlant de qualsevol, eh?
10: És que no estem parlant de qualsevol.
9: Però et deia que és una oportunitat única que val molt la pena aprofitar i no deixar-la escapar.
10: Exactament.
9: I sobretot que Roses té molt en compte tots aquests temes, no? del benestar,
10: exacte.
9: Que no l'ha deixat aparcat, no? Va començar fa uns anys enrere. Tu hi estàs molt implicat, també, Edgar, i has lluitat moltíssim,
10: sí,
9: perquè així sigui i perquè es continuïn portant, doncs, persones de renom com l'Antoni.
10: Exacte, i no només això, o sigui, de fet, aquesta xerrada... que el
9: forma
10: que vol,
9: part, no?
10: Forma part de lo que és tot el cicle de dins, que són diferents activitats que es fan durant tot l'any, uns mesos una activitat, un mesos dos, depèn del d'això, i activitats de benestar. Clar, per mi el més interessant és que organitza turisme, val? I per mi això té un valor molt gran, perquè turisme sempre ho veiem com el departament que vinguin francesos i que vinguin de Barcelona i de no sé on, que vinguin i ja està. Però clar, tot això que estem fent és que tant és per la gent que ve de fora com per la gent de Roses i evidentment de la comarca o d'on vulguin venir.
9: Clar.
10: Val? El que volem és que la gent estigui bé, pel que dèiem abans, perquè quan la gent està bé, tot està bé. I que per mi això, una oficina de turisme, un departament de turisme s'encarregui de potenciar tant, com dius, el benestar, és una passada. Per exemple, aquest mes, el dia... ara és que estic fatal amb les dates i
9: ho tens
10: que vingut...
9: al teu Instagram, si no buscarem?
10: No, encara no. Perquè ho presentarem avui. Demà, a part de tot això, direm les dates de cada una de les activitats. Hi haurà concerts sota les meditacions sota les estrelles.
9: Uau.
10: Meditació, això, la posta de sol, la sortida de sol, o sigui, aprofitem tots els elements que té Roses, que és una passada a nivell de natura, la posta de sol, com deia Josep Pla, increïble, la sortida de sol, jo penso que a aquest home no li agradava aixecar aviat perquè no la va dir, però per mi és molt més maca que la posta de sol, perquè clar, t'has d'aixecar aviat. Doncs clar, moments per anar a descobrir tot això, en diferents espais de Roses, també aprofitar els elements que té per aprendre a viure més bé, que penso que ens ho mereixem moltíssim.
9: I tant que sí. Edgar, tota aquesta informació, a on la podem anar a buscar? On la podem trobar?
10: A Visit Roses. Uh-huh. A Visit Roses hi ha un apartat que és de, com es diu ara, de benestar, i en allà surten tot. Demà, clar, demà compartirem un QR on hi haurà tot plegat. Jo, evidentment, ho posaré en les meves xarxes. Departament de Turisme de Roses també ho posarà, evidentment, a les seves xarxes, està a la web, i anirem fent tota la difusió que puguem, i tant, i tant.
9: Edgar, se'ns ha fet curt, eh? Sé ja que estaríem molta més estona xerrant. Hauràs de tornar un altre dia, és que clar, és que aquí ve la ràdio i ja saps que necessita tornar.
10: Jo encantat, i tant que sí.
9: Que vagi molt bé aquestes dues xerrades, conferències, tant la del matí com la de la tarda, Edgar, i que continuem apostant, no?, per aquest benestar que al cap i la fi repercuteix en tots nosaltres.
10: I tant.
9: I és molt necessari.
10: Moltíssimes gràcies. Fins
9: a
10: la propera.
9: Bon dia.
10: Adeu.
11: Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí, a Ràdio Vilafant.

0: Banca Mòbil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la Banca Mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
4: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
2: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis. Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
6: Els protagonistes de les veus del matí.
7: Els protagonistes de les veus del matí passen cada dia amb nosaltres des de les 11 i fins la 1, i els divendres cada 15 dies ens toca parlar del món educatiu, i per fer-ho, doncs, connectem amb les Escolàpies Figueres, que ja hi tenim, doncs, en Josep Alegrí. Què tal, Josep? Bon dia!
8: Molt bon dia, què tal, com esteu?
7: Punt de cap de setmana ja.
9: Sí, ja, amb tu el tret de sortida ja. Sí, fatal, ai, genial.
8: Faré veure que no ho he sentit.
9: No ho he sentit, eh? No, que fantàstic, no?
8: No, sí, escolta, això d'entrar els divendres i aquesta hora...
7: És la millor, no?
8: Veig que ja ho porteu vosaltres.
7: Home, és acabar,
8: una estoneta, eh?
7: És acabar amb el peu positiu, no?
8: Sí, ara arregla-ho.
9: Sí.
7: Jo sí, ho he dit, entrem al cap de setmana de la millor manera possible.
8: I tant.
7: No? Tancar a les 10 del matí. No?
8: Tant de bo comenci a sortir el sol, no?
9: Ai, sí.
7: Perquè, a casa demà en principi sí, no? Esperem que sí. Una mica recuperarà el temps.
8: Tant de bo, perquè comença això ja a semblar, no ho sé, Londres, eh? Tanta aigua i...
9: Estem una miqueta cansats ja, eh?
7: Estarem contents, sí.
9: I anímicament també es nota.
8: Mira, ahir una companya de feina m'ho deia, ahir a la tarda m'ho deia el mateix.
9: Sí.
8: Diu,
9: sí.
8: És que amb aquesta... Bueno, amb aquests núvols, aquesta aigua, tot plegat, diu... Uf,
7: home, és més tristor del dia, sí. No, però bé, va bé, passarem un estiu tranquil.
8: Així es podràs emplenar la piscina, eh, Ivan?
7: Ah, exacte, entre altres coses.
9: Josep, què ens proposes per avui?
7: Vinga.
8: Doncs mira, us proposo parlar de futur.
9: De futur.
8: De professions del futur. A veure, no? Mira, ara fa una estona tenia aquí els alumnes a l'estudi de ràdio i també parlàvem, no? Perquè ahir es van fer públiques les llistes provisionals, no? Dels estudis per anar a fer batxillerat i d'aquí poc també seran les preinscripcions i les llistes dels cicles, no? I això, no? A on es veuen aquest jovent i què els hi podem oferir també com a societat, no? Aquestes professions del futur que algunes... No
7: estan definides, algunes, no? I altres no poder.
8: I altres per definir. Jo ara he fet una petita llista aquest matí mentre es preparava l'entradeta d'avui i dic, ostres, és que aquí hi ha una sèrie de feines que ens fan ens ho pregunten aquests que ja tenim una història fa, doncs, no ho sé, 8 o 10 anys i no sabem ni què és això.
7: S'ha canviat tot tant, no? I està canviant tant que fins i tot costa a vegades plantejar-se un futur.
8: Clar, és que jo, per exemple, no, dic, ostres, dic, em sembla que aquest any, si no em fa 10, poc li deu faltar de, doncs, que anem col·laborant amb les Escolàpies i amb vosaltres amb la ràdio, no?
7: Sí.
8: Si pensem una mica algunes d'aquestes feines, doncs, que ara hi són, però que llavors eren, això, ciència-ficció, o al revés, ens podem aventurar a dir quines feines desapareixeran d'aquí 10 anys?
7: Malauradament podria dir que molts oficis de, no, que coneixem avui dia, jo crec que si no canvia la cosa s'aniran perdent.
8: Clar, fixa que has utilitzat la paraula oficis. No sabeu el que ens costa els que ens dediquem al món educatiu i al món en determinades edats, que hem d'orientar tant a l'àmbit acadèmic com també a l'àmbit professional, parlar d'oficis. És que
7: queda com molt obsolet, no?
8: Sí, és que no és una opció ja pels nostres estudiants. I dius, ostres...
7: Però és trist, perquè ara crec que són unes feines que cada cop estan, doncs, més buscades, lògicament, perquè no se'n troben d'especialistes i a nivell de condicions laborals són feines que estan molt ben remunerades.
8: Sí, sí, totalment d'acord, Ivan. És una d'aquelles qüestions que jo crec que és de sistema, d'estructura, de país. Ens hem de plantejar de com podem incentivar i podem, doncs, posar en primera línia, no?, en primer lloc de la fila, doncs, els oficis. I mira, l'has tret tu, perquè és que és molt sorprenent. Doncs jo us volia demanar, no?, una mica aquesta llista, perquè, per exemple, jo anava fent, no?, i dic, a veure, per exemple, fa uns anys encara hi havia, encara podies trobar... vosaltres quan fa que no reveleu una foto?
7: Uf!
9: Anys.
7: Jo fa, mira, i te diré més, jo fa, crec que 3 anys... que tinc ficat un carret en una càmera analògica que tenia, que el meu pare em va regalar fa temps, i estava fent fotos per, lògicament, tenir encara aquell record, no?, i el valor que té de fer una foto que després saps que l'has d'imprimir, que no és com una càmera digital o com a mòbil que pots repetir tantes vegades, sí, com vulguis la imatge. I em pregunto, quan

0: Us en recordeu, no?, aquell, el divendres o el dissabte que te n'anaves allà a la tarda.
1: Això és més llunyà, eh?
2: Però encara hi ha, a l'Avinguda Marinyan de Figueres, encara hi ha una façana que manté el cartell del videoclub.
0: Pues clar, això ha passat també.
1: I no sé si al Parc Bosch també.
2: Sí, ara però, clar, però ha passat el fet de que arribés al cap de setmana. És que no era només anar a veure una pel·lícula, era tot el que envoltava, no?, aquell moment, escollir una pel·lícula, no?, estar en família.
1: Anar a buscar la que volies i se l'havien emportat i t'havies d'esperar una altra.
2: Exacte.
0: Ens hi devíem trobar, perquè veig la Mercè que ha dit el mateix que jo anava a dir. No, el record és aquest, quina ràbia m'han fumat la pel·li.
1: Ostres, ja se l'han emportat. Ara m'hauré d'esperar una altra setmana o dues.
0: Sí, sí.
1: Bueno, això passa també amb els llibres de la biblioteca, per exemple. També. Això també m'ha passat a mi,
0: O que, no, bueno, el pots reservar, no? I esperar allò, que el que tinguin faci havia de llegir.
1: Sí.
0: I a veure què. Mira, jo ara, i en homenatge a un veí meu, quan jo vivia a casa dels meus pares, que treballava a l'autopista, a les guixetes de cobrant els peatges, clar. I el meu pare em deia, és que hauries de vigilar o plantejar-te aquesta feina perquè, no sé, guanyen molts diners, em deia el meu pare sempre. Jo no ho sé, si guanyaven molts diners, no. Però avui quan ho preparava dic, ostres, és veritat, cobrador d'autopista també és una feina, cobrador de moltes altres qüestions, no? Però dels peatges també ha anat passant. Vull dir que són qüestions que sí, hem de tirar enrere, hem de mirar, però... Ostres, i ja no, segur que els que ens escolten, moltes feines a nivell d'administració que han anat substituint. O me'n vaig a casa meva, jo l'altre dia ho parlava amb els companys, moltes de les feines, o algunes, diguem-ho així, de les feines que jo faig en el despatx de direcció o d'equip directiu d'una escola, doncs a poc la IA les està assumint. I les fa bé i ràpid.
2: Clar. Aquesta és altra, clar.
0: Burocràcia, papers, totes aquestes qüestions, doncs per tant, aquestes professions que tinguin doncs, aquesta qüestió pel mig, probablement en un futur, no sé si d'aquí 5, 2, 10, 20 anys, hauran hagut de o canviar o hauran desaparegut.
2: No, l'ideal seria que puguin canviar, però no desaparèixer, no? Perquè és una llàstima, no? que evolucionin amb el temps és normal, però que es perdin ja és una altra història.
1: Home, forma part de la vida. També, sí. Clar. És que és inevitable.
0: És un argument, no?, que també crec que és plenament real, no? Escolteu, això és l'evolució. Però ara deixem la nostàlgia, vale. Sembla, i mirem cap endavant, i qüestions, professions que han aparegut, això, fa poquet. A veure si alguna dius, sí... Ja.
1: Ara ens fas pensar molt, tu has tingut temps, eh?
2: No, ens ho dirà ell.
0: A mi em fa molta gràcia, diria que ja no hi és, però aquí a prop de l'escola hi havia un negoci que era de mecànic de patinets.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ostres, com que no hi és ara?
0: Mitjà de transport, no ho sé, poder han canviat de lloc, és que vaig passar fa molt poc. I és el que m'ha fet encendre la bombeta, no? Dir, ostres... Clar, els patinets, que avui en dia doncs, són
2: sí,
0: habituals, no?
2: Dia. Sí, sí,
0: correcte.
2: Sí.
0: També s'espatllen, també deuen, no sé, punxar la roda.
1: Els frens.
0: Correcte, anava a dir, no? Pastillar els frens, potser es va gastant, no ho sé, ho desconec, però hi ha un establiment que es dedica a això. Doncs ara ja no ets un mecànic d'automòbil, que per cert, en voleu un altre, i aquí sí que hi ha una gran demanda i nosaltres que a vegades... doncs intentes informar-te i reps informació, doncs una de les grans demandes que es preveuen són tot el tema cicles de mecànica d'automoció de vehicles elèctrics.
1: Caram, clar,
2: vale.
1: Té sentit.
0: I l'altra gran demanda també, i que no se'n troben, és tot el tema relacionat amb l'energia neta, amb les plaques solars. No és només estudiar per lampista, sinó ja anar a buscar aquesta especialització que, escolteu, fa un temps això no hi era.
2: No, i que a més és un sector que també ara, com que està doncs, molt actiu, també està evolucionant molt ràpid i costa doncs, això, no? Tu trobar tècnics que estiguin qualificats i que estiguin posats al dia de tot plegat.
0: Sí, sí. Un ocellet m'ha dit, jo no ho he vist, però un ocellet m'ha dit que hi ha gent que ara estic parlant amb ells... d'acord, que són bastant esportistes, que fan activitat física.
2: Sí,
0: sí o no?
2: Sí.
0: Doncs una altra de les grans feines que potser fa, no tant, perquè potser l'hagués valorat fins i tot jo, és la d'entrenador personal.
2: Personal training.
0: Online.
2: Aquesta també és una altra que també potser abans era... O no

0: coneixia tant, o fins i tot quasi que era molt, molt inaccessible, no? Poder, era...
1: Probablement és aquest, no? Que les xarxes socials t'han permès, bueno, doncs obrir ventall, obrir mercat.
0: Bueno, però aquí deixa'm dir-te que per la gent que s'ho estigui plantejant, dir-los que mai és tard, no?
1: Sí, senyor, gràcies.
0: De res.
1: doncs, bueno, és una altra feina, i aquí ara he obert la porta de les xarxes socials, que, com deies, Ivan, no? Uh-huh. Doncs, bueno, aquí
0: és una
1: no s'acaba mai. I tots aquests vídeos, totes aquestes qüestions que nosaltres veiem o consumim i anem fent allò scroll, no? Uh-huh. Doncs algú ho crea. Creador de continguts,
0: correcte.
1: Streamers, editors de podcast, no? Jo sóc guionista, val, però i tot el tema podcast i editar-los i allò, no? Com ens arriba a nosaltres perquè els puguem consumir, tot això són feines que, bueno, són bueno, l'evolució d'algunes, però
0: correcte.
1: Que avui en dia són noves.
0: Bueno, jo conec, i tu també coneixes, i la Mercè també, coneixem una persona que és l'Adrià Buixada, i que quan va estudiant el que ha estudiat i amb el que es dedica ara de realització de vídeo, jo quan ho estava estudiant jo pensava, dic, i això tindrà sortida, i bueno, mira, escolta'm,
2: mm-hmm. Està on està,
0: correcte.
1: I tant, i bueno, per tant, aquí obrim, no, un ventall i una sèrie de preguntes que tampoc sabem, perquè d'aquí 10 anys aquestes seguiran existint, de feines, n'hi haurà d'altres.
2: Segur. No sé,
1: és ciència-ficció, això? Algú es pot arribar a plantejar, escolta, aquestes feines, no, de què estem parlant, cap on aniran o què deixarà de fer? O, escolta, això és com Jules Verne, no? Que quan escrivia, doncs, els seus llibres, doncs, deixaven allà algunes pinzellades de, uh-huh. de futur que, bueno, que eren inimaginables per l'època, però que quan les hem vist,
0: clar.
1: I les estem veient en el present, dius, bueno, és que era el que tocava.
0: Però el problema és aquest, no? El problema és poder, Josep, no saber, no? Cap a on te pot anar encaminat aquest futur?
1: Aquí sembla que ens ho haguem preparat abans, Ivan, això, que... perquè és clar, jo ara us volia plantejar, hem fet la introducció, no?
0: Bueno, sí.
1: Hem deixat anar, però la gran pregunta que ens trobem les persones que estem en el món de l'educació és, i com preparem aquests alumnes? Què els hi ensenyem?
0: Uf.
1: No? Perquè és clar,
0: que complicat.
1: Ja, quins són aquells continguts, aquells sabers que realment han de servir per aquelles feines que a hores d'ara som incapaços d'imaginar que existiran. És a dir, jo fa molts anys ja que explico història, i a vegades els dic, això és important per aprovar l'examen i això és important per anar per la vida. M'explico?
0: Mm-hmm.
1: És a dir, tu has de saber, doncs, que escolta, que el tractat de Versalles va ser no sé quin any, i amb això es va acabar la Primera Guerra Mundial. Però l'important per anar per la vida és que aquest tractat de Versalles va ser una molt mala experiència pels alemanys, que segurament els va ajudar, entre moltes altres raons, a fer una Segona Guerra Mundial. Per tant, alerta, que per anar per la vida, jo sempre els dic, alerta com tractem quan tu ets el guanyador del que sigui, mm-hmm. pot ser un partit de futbol, pot ser la partida del dòmino, o pot ser qualsevol situació de la vida, alerta quan guanyes, com tractes el que ha perdut? Perquè ja prou pena té d'haver perdut.
0: Sí.
1: I per tant, si els tractes o el teu tracte és bastant dolent, alerta, perquè, escolteu, la història també ens diu que és cíclic, això. I un dia estàs a dalt i l'altre dia estaràs a baix. I
2: totalment.
1: Per tant, alerta. Sí? Uh-huh. Per tant, una mica també va amb això, no? De quins serien aquests ensenyaments d'anar per la vida que, bueno, doncs, si has de ser mecànic de patinets, et serviran, i si has de ser... no ho sé, perquè encara no sé què es demandarà d'aquí 20 anys, doncs que també et serveixi. I aquesta és una gran pregunta que tenim en el món educatiu.
2: I més amb la rapidesa que està anant tot plegat, perquè fins ara encara, no, ho veiem com tot mm-hmm. molt més a poc, però ara és com tot molt immediat, els canvis.
1: Sí, no som capaços de pair-ne un, que
2: no.
1: Ja en tens 3 més a sobre la taula.
2: Totalment.
0: Clar, aquí la pregunta, o el que s'hauria de plantejar és... que poder que apunta d'anar a aquesta ensenyança, doncs poder, doncs, que la gent o que els alumnes tinguin la ment oberta, no? I
1: mira, és un dels factors, no? Jo us hagués dit, bueno, si ara m'ho preguntéssiu, us diria, bueno, què hem d'ensenyar, no? Doncs la primera és aquesta que segur que hem sentit tots moltes vegades ja, perquè és repetitiu, és que, escolta, que no s'acaba quan... allò que has d'aprendre no s'acaba en un moment concret.
0: Mm-hmm.
1: Tu has de continuar aprenent al llarg de la teva vida.
0: Sí.
1: I, però em diràs, bueno, però rasquem més, no? Que jo vull saber què haig d'aprendre al llarg de la meva vida. O a l'escola què hauríem d'ensenyar? Doncs mireu.
0: Sobreviure.
1: Aquesta m'assembla molt bé.
2: Aprovar. Ara? Que et diria sí, un però... alumne.
1: Sí, sí, aprovar, però jo i a vegades em diuen, sí, digue-li això al meu pare, Josep. Jo els dic, bueno, aprovar, escolta, quants exàmens et queden a la vida? I em diu, home, uns quants. Dic, de socials? Va, que te'n queda un, el de dimarts que ve, els dic jo. Dic, però, i d'exàmens de vida, quants te'n queden? Moltíssims. Sí o no?
2: No s'acaben mai.
1: Vale, i no parlo d'aprovar socials, ni parlo d'aprovar matemàtiques, parlo d'exàmens de vida, d'aquells que ja tots sabeu...
2: De superació personal.
1: Correcte, i que poder no saps ni que demà tens aquest examen i te'l trobaràs. Però bueno, ara estem filosofant molt, eh?
0: Ostres, està potent aquesta secció aquí, eh?
2: És el temps, Josep, sí, és el temps, mira, que convida.
1: Tens tota la raó. Doncs va, jo vull rascar una miqueta i dir què és el que s'hauria d'ensenyar. Per exemple, comunicar bé. És indispensable. El saber parlar, ja no només de saber parlar en públic, sinó saber-te comunicar, perquè és indispensable. No hi ha cap professió, cap, que no requereixi comunicar-se. El carnisser de confiança. La persona que t'atén a no sé on, el dentista, tots, quan estem treballant, hem d'explicar les coses.
2: El gestor per la renda.
1: I que et parlin i que s'entengui. Que jo tinc la sort que la meva ho fa molt bé, perquè sap que jo no hi entenc res.
0: Però sí, però és tota feina, és té la seva comunicació.
1: Una altra qüestió, i això, mira, vosaltres crec que sou un molt bon exemple pel que conec, que és el treballar en equip.
0: Sí, no? Bueno, jo ho faig per força amb la Mercè, no?
2: I s'ha quedat tan ample. Li ha sortit del cor, Josep?
1: Jo és que hi ha hagut un segon de silenci que dic, aviam si m'he equivocat.
0: Clar, i el riure potent de la Mercè, avui, eh? Estat, és que... No t'ho esperaves, eh?
1: No, això és veritat. Per tant, el treballar en equip, perquè és l'altra qüestió, un company d'aquí l'escola me deia, diu, mira, a vegades convidem a persones que estan treballant en altres professions perquè ens vinguin a explicar la seva feina, i vam convidar un metge, d'acord? I aquest metge ens deia, diu, mireu, diu, ens vam trobar en un hospital de Barcelona amb dos estudiants magnífics, boníssims, últim any ja amb unes notes extraordinàries, bueno, a punt de fer tot el que de MIRS i històries, diu, però els vam haver de treure de l'atenció personal, d'estar allò, a primera línia amb els malalts.
2: Perquè no en sabien.
1: Més que no sabien, no és que no sapiguessin que diagnosticar.
2: No, sinó... tractar.
1: Correcte.
2: Comunicar.
1: Sí, sí, el comunicar i el treballar després, no? Amb aquest equip i amb aquest saber-te posar a l'altre lloc, empatitzar, aquestes qüestions, diu, això també s'ha d'ensenyar. I ens va quedar gravat. I aquí, doncs, mira... Va, alguna coseta més. Hem parlat de comunicar-se, parlar en públic, aquest treball amb equip, doncs, adaptar-se als canvis, és evident, no? Si avui en dia no sabem cap on anirem o quines seran aquestes feines, jo m'haig d'adaptar. I aquí segur que tots els que estem treballant ho hem hagut de fer.
0: I tant.
1: I no sabem a quins canvis potser.
0: L'evolució natural.
1: Correcte. I fa una estona parlava d'emocions, de gestionar això, doncs també és indispensable. I aquí jo crec que sí que tenim molta feina com a escola, com a societat, però també com a escola, a poc a poc doncs, ho anem a introduint, que és tot el tema de les emocions i de saber gestionar, no? Aquestes qüestions, perquè són cabdals pel bé individual i pel bé col·lectiu. Sovint jo parlo a l'escola de pau mundial i no parlo d'història, que també. Quan jo dic pau mundial em refereixo a això, a tenir un bon ambient de treball, a procurar que hi hagi un bon ambient de treball, i no és sempre feina dels altres, sinó...
0: No, i que tots remin cap a una mateixa direcció, amb objectius poder diferents, no? Però que tothom s'hi senti a gust i també entendre que no tothom evoluciona a la mateixa rapidesa, no? I que tothom té el seu temps d'aprenentatge i d'adaptació.
1: I tant. I vull acabar amb això. Sé que tinc, un parell de minutets?
0: Màximo.
1: Va, doncs res, un minut en faig prou, perquè només ho poso sobre la taula.
0: Aviam.
1: Perquè ara sí, que si això, que si hi ha feines antigues, que si hi ha quines modernitats, i què hauríem d'ensenyar a l'escola, i ara, per acabar, doncs allò, la goteta que vessa el got. Però només la deixo allà, ja recollirem les gotes que s'hagin vessat, perquè no sé ni com s'ha de fer. I sé que la feu servir.
0: La IA.
1: Ah, amigos. com afectarà, perquè això sí que estem a les beceroles, eh? Per molt que ja faci 2 o 3 anys que fem i ens explica un text ben bonic, però no som conscients a hores d'ara de l'ús que se n'està fent en determinades ja empreses actuals i a la, allò que ens ve a sobre. Com bueno, afectarà la IA a totes aquestes feines?
0: Totes aquestes integracions que sí que a nivell de públic poder no coneixem, però que a nivell intern moltes empreses han treballat i s'està, doncs això, treballant. I coses que no són públiques encara, com deia, però que m'ho va dir una persona, diu, si sapiguessis realment la IA el que pot arribar a fer i el que ja està fent a nivell privat, és...
1: Sí, totalment d'acord. Aquí som, m'atreveixo a dir, absolutament desconeixedors del que ja s'està fent i de cap allà on van encaminats i el que ens trobarem d'aquí a poc.
2: El mateix va passar quan vam tenir internet, quan vam tenir les calculadores, quan vam tenir tot, sí. Els mòbils.
1: Clar. Aquí tenim una eina molt potent.
2: Era molt potent quan van aparèixer els mòbils. Que en un principi era només per parlar per telèfon i mira'm que s'ha convertit.
1: Sí, però ara...
2: El que passa que ara ens queda molt lluny.
1: Això de la IA és realment, bueno, extraordinari.
2: Sí, és un altre món.
1: Per tant, veurem, ja no us plantejo el paper de la IA dins de l'escola, que si voleu un dia en parlem, perquè...
2: L'IA a les nostres vides i en tots els àmbits.
1: Sí.
2: Així és una realitat. En fi,
1: doncs res.
2: Josep Alegrí, doni-do avui, eh?
1: Bueno, mira, hem filosofat una miqueta, ja toca de tant en quant,
2: sí,
1: no?
2: Sí, nosaltres encantats de la vida.
1: Genial.
2: Que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Fins a la propera.
0: Fins a la propera.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Bon dia.
3: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
6: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
7: La Salle Figueres presenta 2 nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
8: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
7: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
8: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
7: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
0: I nosaltres que posem el punt i final, desitjant-vos molt bon cap de setmana a tothom, perquè anem directes a la una, Mercè Munt, i directes cap a un cap de setmana nou.
2: Doncs sí, aprofitem el cap de setmana, descansem, i per ara, de moment, bon profit. Fins dilluns a les 11, Ivan.
0: Fins dilluns.
2: Adéu-siau, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noèlia Burgos. Noèlia, com estan tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant, van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir: no acabem el curs, més salaris, més ràtios, més recursos. La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes, i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
3: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
1: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I avui, dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló Interior, ha desplegat un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
0: Notícies en xarxa.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Cada...

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, avui és divendres 15 de maig a les portes d'un nou cap de setmana.
2: Nosaltres repassant les notícies més importants i destacades.
1: La pluja fa créixer rius i rieres de l'Alt Empordà amb més de 32 litres al pantà de Darnius Boadella.
2: Figueres posa en marxa les obres del nou aparcament de Clerc i Nicolau amb 34 places.
1: Castelló d'Empúries en reformarà el centre amb una inversió de 320.000 euros.
2: La Direcció General de Polítiques del Litoral rep un premi Cerdà del projecte europeu Rescost.
1: 18 municipis de l'Alt Empordà es posicionen contra el Plater.
2: I la Fira de la Cervesa Artesana de Figueres s'avança al mes de juny i creix fins als 14 estands.
1: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Les pluges d'aquest dijous han deixat imatges de rieres i recs baixant amb força a diferents punts de l'Alt Empordà. Un dels punts més destacats ha estat el rec Susana, a la zona de les Forques de Vilafant i Figueres, on l'aigua ha baixat amb intensitat després dels xàfecs de darreres hores. Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a que a l'estació meteorològica del pantà de Darnius Boadella s'hi havien acumulat 32,1 litres per metre quadrat fins a 2:15 del migdia. La situació meteorològica continuarà marcada pel temps inestable avui divendres. La previsió apunta a una jornada més freda amb cel molt ennuvolat i nous episodis de pluja coincidint també amb el període conegut com els Sants del Gel, tradicionalment associat a una baixada de temperatures a mitjans de maig. A l'Alt Empordà s'esperen algunes clarianes puntuals al migdia, però el temps continuarà variable durant bona part del dia. N'ampliarem informacions amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
1: L'Ajuntament de Figueres ha iniciat les obres d'adequació del nou aparcament de Clerc i Nicolau situat a l'antiga nau de l'empresa de transports Activa Express. Els treballs han començat aquest dijous i tenen una durada prevista d'unes 5 setmanes. El futur aparcament disposarà de 34 places regulades i serà gestionat per Fisersa. El solar ubicat al número 11 del carrer Clerc i Nicolau és propietat de l'empresa Nou Llàtzer SL, que n'ha acordat la cessió gratuïta a l'Ajuntament a canvi d'una bonificació del 95% de l'IBI durant 4 anys. El nou pàrquing s'afegeix a altres actuacions impulsades recentment pel consistori per ampliar les zones d'estacionament disponibles a la ciutat.
2: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries preveu licitar pròximament les obres de reforma del Centre Agrícola i Social, conegut popularment com el Centro, amb una inversió d'uns 320.000 euros. El projecte recupera un disseny redactat a principis dels anys 2000 i permetrà rehabilitar part d'aquest emblemàtic edifici històric del municipi. La primera fase inclourà la reforma de la platea del teatre i de la planta baixa, on hi havia el bar i els serveis municipals de joventut. També es preveu adequar l'espai per acollir activitats de petit format i pintar la façana exterior. Les obres, segons el consistori, s'aturaran durant els mesos d'estiu i es reprendran al setembre amb la previsió que finalitzin durant el 2027.
1: La Direcció General de Polítiques del Litoral de la Generalitat ha estat guardonada amb el Premi Enginyeria i Progrés dels 3200 Premis Cerdà, organitzats pel Col·legi Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. El reconeixement destaca la participació de l'administració catalana en el projecte europeu Rescost, una iniciativa que estudia com accelerar la restauració dels hàbitats costaners, com aiguamolls, maresmes i sistemes dunars, per reforçar la protecció ambiental i l'adaptació al canvi climàtic. La directora general de Polítiques del Litoral, Kiriat Mercado, ha recollit el premi en representació de la Generalitat. El projecte alineat amb el Pacte Verd Europeu ha implicat més de 100 investigadors de 15 països i 9 casos d'estudi arreu d'Europa. Els resultats s'estan incorporant al Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català, amb l'objectiu d'avançar cap a una costa més resilient, sostenible i preparada davant els efectes del canvi climàtic.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I 18 municipis de l'Alt Empordà s'han sumat al manifest de rebuig del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com el Plater. El document es va presentar divendres en una trobada celebrada a Verges amb la participació d'una 50 d'ajuntaments gironins. Els alcaldes i alcaldesses signants consideren que el pla impulsat per la Generalitat aposta per un model energètic centralitzat i orientat als grans operadors, deixant, en segon terme, les iniciatives locals i comunitàries. També alerten que el projecte podria comportar una transformació important del sòl agrari i forestal amb impactes sobre el paisatge i territori rural. Els municipis crítics amb el Plater denuncien a més que el document no incorpora una visió global de l'impacte acumulatiu d'altres infraestructures energètiques com la MAT o el projecte PlemCat. Segons els signants, el model actual genera desequilibris territorials i una afectació especialment elevada als municipis petits i a les zones rurals de les comarques gironines.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La Rambla de Figueres acollirà els dies 12 i 13 de juny la cinquena edició de la Fira Degustació de la Cervesa Artesana, que aquest any avança les dates i amplia la participació fins als 14 estants. L'esdeveniment, organitzat per Comerç Figueres amb la col·laboració de l'Ajuntament, reunirà 8 productors cervesers artesans i 6 establiments d'alimentació de la ciutat. La fira comptarà amb una quarantena de varietats de cervesa i una programació musical amb concerts, batucada i sessions de DJ. Entre els productors hi participaran marques de l'Alt Empordà com Cervesa de Roses, Rufa o Albera, a més de convidats de la Garrotxa i la Catalunya Nord. També s'han programat 5 tastets temàtics els dies previs en espais singulars com la Capella de Sant Sebastià o la Casa Natal Salvador Dalí. Una de les activitats destacades serà el maridatge Xocobirra amb el mestre xocolater Arnau Triola. L'edició passada va servir 2.000 litres de cervesa i 2.600 tastets gastronòmics i enguany els organitzadors esperen consolidar el creixement de la fira com a aparador de la cervesa artesana empordanesa i de la gastronomia local.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I nosaltres que posarem el punt final a aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps, amb en Lluís Mi Pérez i des de la xarxa de comunicació local.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, no neteja l'atmosfera a gran part de les comarques de Girona després de les pluges abundants i les tempestes que ja han arribat a descarregar gairebé 40 litres per metre quadrat, per exemple a l'Escala, i aquesta pluja que encara cau a hores d'ara en forma de plugim, en forma d'una pluja feble, i també ha tornat i torna de fet a nevar al Pirineu. Per damunt dels 1.500 metres, una bona emblanquinada la que estem tenint. Atenció, perquè al llarg d'aquest migdia i tarda, a l'hora que es començaran a obrir clarianes cap a l'Alt Empordà, acabarem tenint algunes tempestes. Compte, perquè acabaran sent amb calamarsa i fortes, sobretot al sud de la Garrotxa i del Ripollès, també a la comarca del Gironès, a la del Baix Empordà i a la de la Selva. Al llarg de la tarda, doncs aquests ruixats que acabaran sent, ja diem, més aparatosos i amb una temperatura que queda fresqueta. Demà una situació més tranquil·la, a la tarda algun ruixadet entre el Ripollès i la Garrotxa, i la tarda del diumenge sí que tornarà a haver-hi més sidral a les muntanyes del Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona.
3: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
0: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ve de començar a les 7 de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha hagut ara la manifestació convocada a dos quarts d'una de que s'han reunit davant dels serveis territorials de l'Ufetro, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar, no? Fins a la porta del departament. Ara mateix el que estan fent ells,
9: la nostra responsabilitat han paliat la caiguda del sistema, però ara la despeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
8: Necessitem... En definitiva, parlen de ràdios, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat en el cap del president i ara mateix hi arribem a la seva part.
0: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
0: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb mig milió d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i passar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
1: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
0: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran turoperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
11: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors d'enoturisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica el organizador Anthony Swift.
12: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
11: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
14: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
13: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
15: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
16: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
15: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
17: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
18: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
17: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
19: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, al míster y a ellos están haciendo, entren en play-off o no entren en play-off, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo que irán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Ragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes de nosotros aquí nos jugamos la vida deportiva, la mente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
17: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
20: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, em pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
17: I al centre d'esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera a la nova Creu Alta en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
21: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
22: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
21: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
23: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
6: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
3: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
6: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de o de productes relacionats amb el cannabis.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
6: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
3: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
17: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
3: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
1: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
6: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
8: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, el Pirineu i l'Aran. Després de tallar Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat els serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra, que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les
0: protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
6: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
3: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
6: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
3: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
6: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibre. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.

0: Ordóñez.
1: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
2: Per al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament arús, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa, és justut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
3: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
4: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
5: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
6: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continuaven una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
7: Notícies en xarxa.
4: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
5: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
8: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
9: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
8: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
4: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de majors gegants. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
11: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa.

0: Major del Tour, 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis, i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
4: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
6: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
5: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
7: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
5: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
2: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
8: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
2: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
9: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
10: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
9: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
2: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
12: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
11: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Zaituno.
13: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la russa gall-gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
14: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta russa gall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
13: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
15: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visitant l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
16: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
15: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
17: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
15: Més futbol, demà, penúltima jornada de la primera federació, Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El Centre d'Esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, juga a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
18: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
19: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
18: Diumenge a 1:15 del migdia l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar a l'any vinent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
15: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
20: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Bon dia i som-hi nosaltres aquí a la sintonia de la ràdio, la nostra tertúlia del matí d'aquest divendres a les portes d'un nou cap de setmana, i estem aquí per parlar de molts temes i de moltes coses. Ho fem amb Martí Sanz. Martí, bon dia.
2: Bon dia.
1: Maria Caruet, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui
3: i fresc.
1: I fresquet, eh?
3: Fresquet,
1: sí. Anem aquí els més joves amb màniga curta, els més grans amb màniga llarga, eh? Teniu més fred vosaltres, eh?
3: No. Diuen que qui no té seny no té fred.
1: Sí, és el que passa. Després vas pel carrer una fred... És que, clar, després de migdia poder surts i fa sol, bueno, i fa calor, no?
3: Allò que dius... Diuen que aquesta època t'has de vestir de ceba.
1: Això, anar a treure capes. Amb capes, no?
3: Allò que dius... T'anar posant i anar traient.
1: I jo el que sí que recomano sempre és portar una jaqueta al cotxe.
3: Però si el deixes al cotxe...
1: Ah, sí, si deixes la jaqueta... No, però a vegades el tens a prop, i a vegades, sobretot, també nits d'estiu, eh? Que sí, sols anar o sols sortir i vas allò com si fos les 4 de la tarda, eh? Amb màniga curta, allò, roba molt poqueta, i després al vespre a vegades... A bona
3: va haver
1: mar,
3: una jaqueteta.
1: Va haver una jaqueteta o una refrescada.
4: L'últim refrescat que he agafat fa un dia és que era fortet, estava a casa meu remenant en el tractor, no sé què feia, fotia una calor a la tarda que no es podia viure. Al final hi ha el bar d'allà davant, que és una atracció que no pots resistir. Vaig anar al bar, em vaig posar a fora, em vaig prendre un cafè,
1: mànigues curtes.
4: Al cap d'una estona, quan ja, tinc fred, fresqueta. Havia fotut una baixada la temperatura de 7 a 8 graus.
3: Sí.
4: Vaig agafar un refredat tremendo, eh?
1: Sí, és aquest canvi de temperatura que passa, potser a l'estiu no passa tant, juliol i agost.
4: Però primavera, això.
1: Però primavera i tardor...
3: També,
1: i...
3: A l'estiu també.
1: Bueno, el que et deia...
3: A vegades, el juliol o l'agost, de cop i volta fa una tamborinada i t'has de posar el jersei,
1: sí,
3: i els mitjons, eh?
1: Ja que parlem d'estiu, diuen que aquest any hi haurà molt més, es preveu un alguns dies un 4 o un 5% més, altres uns 3, ja sé que això és molt difícil, perquè això a toro pasado ja el comptarem, però ara saber quanta gent vindrà, però per les reserves d'hotels, càmpings, vols d'avió i tot això, diu que estarà... Ho petarem, eh?
4: O sigui... Això és una bona notícia, perquè la primera indústria que tenim en aquest país és el turisme.
1: El turisme.
3: Per desgràcia.
4: El dia que s'acabi estem llestos.
1: I sortia que ara, per exemple, l'atur va baixant, es preveu 270.000 contractacions més en aquest proper mes de juny, ja, juny, juliol, agost i setembre. Ja sabeu que quan acaba la temporada
3: torna a pujar l'atur.
1: Però aquests 3-4 mesos hi haurà moltíssimes contractacions de moltíssima gent, perquè es preveu que sigui això, no? Que sigui, sí, un estiu molt bo en turisme.
3: Però llavors, bueno, ja sabem que això, i sobretot a casa nostra, i suposo que a tot Catalunya, no ens anem més enllà, suposa una despesa extra d'aigua, una despesa extra d'electricitat, per no sé quan més de la ciutadania normal, no? I llavors, quan dius que ampliaran l'aeroport, que vol dir que vindran no sé quantes persones més, que vol dir que hauràs d'acceptar més immigració per cobrir els serveis de tota aquesta gent que diuen que vindrà, més l'aigua que gastaran, més l'electricitat que gastaran, jo no sé si els que pensen això han calculat veritablement què significa de real, no de diners al calaix, sinó de despesa ecològica, per dir-ho d'alguna manera.
1: És una factura que hem de pagar tots, perquè clar, tothom vol que hi hagi molt de turisme, perquè tots els negocis funcionin,
3: ja,
1: i perquè
3: però,
1: hi hagi més contractacions,
3: ja,
1: és el peix que es mossega la cua.
4: Això es compensa pagant impostos?
3: No, l'aigua no la compenses pagant impostos.
4: Bueno,
3: perquè però... aquest any no tindrem problemes, però...
4: Tots aquests increments de demanda, això són impostos, perquè hi ha gent que s'enriqueix amb això, uh-huh. que guanya diners, doncs si guanyes diners has de pagar impostos, però cony, aquí ningú vol pagar impostos, tu.
3: Ja, però els
4: impostos... No, ningú, però la gent es queixa.
1: No, més que no pagar impostos, el que passa que hi ha dues coses. Primera, els impostos s'han de pagar, això està clar, perquè si no, jo avui mateix parlava...
3: Però s'haurien de ser proporcionals.
1: Sí, però parlava, per exemple, clar, hi ha, els impostos cobreixen moltes coses, jubilacions, gent que està malalta, seguretat social, l'exèrcit, guàrdia civil, policies, Mossos, escola, sanitat, vull dir, hi ha moltes coses que per força ho hem de pagar amb els impostos, no? Una altra cosa és si aquests impostos o si aquests diners van ben destinats,
4: no? ben distribuïts.
1: Allò aquesta, que diguem, aquesta és una altra.
4: Mm.
3: Sí.
4: Però, a veure, en aquests moments hi ha mestres, metges, hi ha una mena de queixa que els serveis públics no acaben
1: de funcionar
4: bé. Els serveis públics només funcionen si cobres impostos, eh?
3: I si no se'n treu per posar a defensa o a guerra,
1: sí, però
3: o com ahir, es digui, ahir, que és el que s'ha fet ara.
4: Sembla que la resposta de defensa és la xocolata del lloro, eh? No...
3: Bueno,
1: però també, pots, també no és una cosa, eh? També, a veure, si tu tens una fàbrica de cotxes que ha anat a l'aigua i que no en ven, i allà poses una fàbrica de tancs, perdona, eh? I dones 2.000 llocs de treball, també està aquests diners en defensa, també són 2.000 persones que cotitzen a la Seguretat Social, que paguen impostos,
3: no sé què. Jo crec que hauríem de saber mirar
1: molt més
3: enllà.
1: No hauríem de gastar
3: enllà.
1: Ni 5 en... Però no nosaltres, de fer, tot el món.
3: Exacte, s'hauria d'invertir en un altre nivell. I jo crec que amb impostos, amb un temps de sequera i una avalanxa de turistes, el problema de l'aigua no se soluciona. Precisament aquests dies he estat preparant una visita guiada a Castelló amb les meves germanes i un dels temes que vaig estar revisant és la coneguda com a Guerra dels Pous l'any 85, de que Roses se li estava agotant el pou i a més li sortia l'aigua salada, empuribrava, l'aigua sortia marrón, i això era el mes de maig, amb les portes del turisme al davant i Cadaqués, i bueno, volien obrir més pous, els pagesos no volien perquè ja se'ls estava posant blanca tot el sembrat perquè estava salinitzada, i bueno, i al final, després de picabaralles, de crits, de manifestacions, es va posar d'acord tothom, el de la farinera, el del rec, els regants, el Consorci de la Costa Brava, etcètera, per fer una captació al rec del Molí, portar-la a Empúria Brava on es construïa una depuradora i pogués servir aigua bona a tothom. Però vull dir, això es va solucionar així, però vull dir, és un problema que segueix, és un espai...
4: Mai es fan les coses d'una manera... contemplant tot. L'aigua sempre havia de ser un factor de limitació del creixement d'un lloc. Això és sentit comú. Doncs no s'ha fet mai. S'ha anat construint, i l'aigua què?
1: Sí, perquè ningú pensa, no es pot construir més perquè no tenim aigua per donar tanta gent. No?
3: I a més a l'estiu la gent es dutxa 3 i 4 vegades.
1: Però aquí
3: i
1: també,
3: les piscines.
1: Sí, bueno, piscines igual, abans hi havia 2 i ara n'hi ha milers. Però també tenim una altra cosa, que jo sempre dic el mateix, no?, que hem de trobar el sistema, i hem parlat moltes vegades de l'aigua, de, per exemple, si els països, tu veus que els països, ara mateix, amb la guerra de l'Iran, no?, la desalinització, o sigui, treure la sal de l'aigua del mar i aprofitar l'aigua del mar, que el mar està ple d'aigua...
3: Això també té els seus problemes. Què fas després de la sal perquè no la pots tornar a tirar a mar? S'ha de buscar una solució per aprofitar aquesta sal. Gasta una quantitat d'energia. Si ara ja ens queixem de l'ocupació del territori amb energies renovables i hem d'anar a totes renovables, d'aquí no sé quan...
1: Hi ha molt d'espai per posar renovables.
3: Bueno, t'estàs...
1: A veure, sí, però sí, i segurament si agafem el cotxe i el que dèiem, sortim de la zona de la costa, ens anem a l'interior, cap a Saragossa, això, hi ha una de molins,
3: sí,
1: de vent, Albacete, totes aquestes zones de l'interior.
4: Sí, allà tenen l'avantatge que el terreny aquell de la meseta ho facilita, perquè, esclar, els propietaris d'aquests terrenys se'ls posen un molí encantats de la vida i ja està, no?
1: I plaques solars tenim a l'Alpujarra,
3: negros,
1: i tenim
3: per exemple,
1: els Monegros.
3: Però bueno, resulta que hem de ser autosuficients a Catalunya amb energia.
1: Sí, però a Catalunya
3: si
1: no hem fet la feina.
3: Hem d'agafar la que vingui d'Aragó, per exemple, voldrà dir també mats.
1: Sí, hem de posar una línia de molt alta tensió. Però a Catalunya no hem fet la feina, perquè aquí cada vegada que es vol posar un parc eòlic, un parc de fotovoltaic, el que sigui, tothom crida.
3: Bueno, perquè a veure, de les maneres que s'ha fet, és veritat que la gent cridi, perquè no s'ha fet coherentment, són les empreses que han anat com... O sigui, amb l'aire de dir
1: No. Això és una mica com els contenidors d'escombraries. Tothom el vol a prop, però a casa
3: no,
1: de l'altre.
3: No. S'ha fet...
1: Ningú vol, o
3: no,
1: sigui...
3: No. Sí, això tens raó. Però hi ha una altra cosa, i és que les empreses, que són els que fins ara s'han bellugat, o sigui, els particulars que han volgut crear una comunitat energètica local,
1: no funciona,
3: han tingut això. Molts problemes per fer-ho. Uh-huh. Administrativament i a nivell de connexió i a nivell de...
1: I les empreses ho fan perquè t'avorreixis i deixis de fer-ho.
3: I les grans empreses, que són les que han anat a aterrar en el territori, ho han fet amb un despreci, una mala bava.
4: No, són uns voltors,
3: horrorós, vull dir que de seguida hi ha hagut la reacció.
4: Quan hi ha una necessitat, t'apareixen, no saps per què, alguns trucs econòmics que no saps perquè estan tan carregats de milions que no saben què fer-ne, que es volen ficar allà per fer negoci.
3: Sí.
4: Bueno, ara amb lo de les renovables...
3: Sí. Són empreses que construeixen les plaques, el parc, sí. La fàbrica de plaques solars, i un cop la tenen feta la venen a les elèctriques, perquè ells no són elèctrics.
1: No, clar.
3: Sí. Però són a les empreses... del boom de la construcció que ara s'han passat aquí.
1: És un boom de negoci.
4: A mi, quan vaig anar al Senat, tinc un veí a casa que és un bon tio, però em penso que és una mica mafiós, no ho sé, però, i em diu, hi ha un senyor que et voldria veure, vols venir a casa a prendre un cafè? Dic, sí, ja vinc. M'apareix un tio simpatiquíssim, un tio parlava correctament l'espanyol i això, que era el representant d'una empresa europea, no sé si la mana de què, per posar plaques solars. I em demana, escolta, a Andalusia tenim un projecte, necessitem 300 hectàrees per posar plaques solars. Podries fer-ho? Dic, jo no entenc res amb això, el que puc fer és preguntar i dir-t'ho. Per anar a la setmana vaig parlar amb un company que és d'agricultura, un andalús, i dic, tu, ¿esto qué? Diu, si volen terreny per plaques solars, el primer que han de fer és tenir dret d'enganxa a la xarxa.
3: Sí.
4: I això va per subhasta. Si tenen dret d'enganxa, que t'ho diguin, i nosaltres les 300 hectàrees en 3 dies els hi trobem. Però necessitem dret d'enganxa, perquè si no, no es pot tirar
3: són endavant.
1: No es pot fer, sí.
4: Bueno, vaig amb aquest tio, jo content, dic, mira, això, dret d'enganxa, ja tenemos, perfecte. I jo ja, com que ja, sabe más el diablo por viejo que por diablo, doncs enviem un foli en tot el que teniu, jo ho passaré en els andalusos i el faré de recrer, res més. Ja, bueno, sí, ja no enviat el foli vosaltres, igual ell. I quan hi va tornar va dir, escolta'm, no em facis perdre el temps, sisplau. Si no ho teniu, digue-m'ho i aneu per una altra cosa. No, si ho quieres, un dia vamos a comer. I vaig dir, a ti no te acepto ni un cafè, li vaig dir. No t'enfades. I vaig dir, amb aquest tema que estem, jo no puc acceptar ni un cafè. Ho entens o no ho entens? Sí, però és clar, et conviden a dinar,
1: sí,
4: miren si et torres,
1: sí.
4: I igual et graven i... No, tu... Però bueno, és que...
3: No, hi ha molta... O sigui,
1: bueno, perquè és un negoci i a més moltes d'aquestes...
3: La reacció del territori, sí, és degut a les primeres inversions que hi ha hagut, de la manera que s'han fet.
4: Ara, Maria,
3: llavors, clar,
4: les protestes són de pena.
3: Ah, bueno, perquè, a veure, sempre hi ha qui s'aprofita de la situació.
4: La línia de molt alta tensió, que si tot Déu xerrava sense dir ni puta idea del que passa amb aquestes coses. I et foten un fullon tremendo, i els que foten el fullon els importa tres pitos, una cosa,
1: però s'han aturat. Penseu que d'aquests projectes de, sobretot de molins eòlics, perquè les fotovoltaiques és una cosa força recent, però va haver-hi un moment en què gairebé volien posar dos molins, us no recordo aquella proposta, dos molins a cada poble, però clar, tu imagina que aquí a Vilafant posem els dos molins i els foto allà al terme municipal enganxat, jo que sé, no, que no me molesti a mi aquí al poble, però el foto allà a Santa Llogaia.
3: Ara m'agrada,
1: no?,
3: que hagis tret aquest tema, és perfecte.
1: Gràcies,
3: no?
1: Gràcies.
3: Perquè davant d'aquesta situació, que van fer molts alcaldes? Ens vam anar reunint i vam proposar al Consell Comarcal en aquell moment que dèiem no a tota aquesta moguda, però que el correcte era que si dèiem no féssim una proposta alternativa. Es va encarregar un estudi a una fundació, bueno, no me'n recordo, es va encarregar un estudi que va pagar tres parts: Ajuntament de Figueres, Consell Comarcal i Diputació de Girona. Aquest estudi treia tots els molins de la comarca, fins als de l'Albera, que també n'hi havia, i els posava en el corredor
1: de l'autopista.
3: D'autopista i AVE.
1: Com a França, que n'hi ha molts així.
3: Bueno, doncs, autopista i AVE, ella hi posava, que donava més quilowatts que tots els altres junts. Es va aprovar per unanimitat, excepte un, o per unanimitat en el Consell Comarcal, dels 67 alcaldes, alcaldesses, i es va enviar a la Generalitat.
1: Amb un calaix.
3: Mira, cada vegada que hi ha hagut un nou director de o directora de l'ICAEN, he preguntat pel projecte i ningú en sap ni res ni nas. Al final, a la penúltima, li vaig, perquè jo el tinc, perquè està a la web del Consell Comarcal, està a la web de l'Ajuntament de Figueres, em vaig agafar i li vaig enviar. Dic, és que almenys havia dit, és vàlid, no és vàlid, es pot corregir això, es pot... Res, ni una resposta. Es va enviar a la Generalitat i ni una sola resposta.
1: El problema
3: llavors,
1: aquest...
3: et preguntes...
1: Sí,
3: a veure,
1: perquè
3: després hi ha debats, hi ha taules rodones, no sé què, i sempre acusen a l'Empordà de que no vol molins. Bueno, nosaltres vam fer una proposta. Què ha passat amb aquesta proposta?
1: Bueno, no els hi deu interessar, bueno, no els hi deu ser més car el projecte, deu ser més... Però bueno, no estaria malament, ja que tens el territori trinxat, i d'això en sabem molt aquí a Vilafant, per al TGV i per l'autopista, doncs aprofitem-ho.
3: Clar que sí.
4: Clar que sí, clar.
3: Clar, és que
1: això és igual que les plaques solars, perdona, que estan dient ara mateix zones, per exemple, recs, llacs o estanys, autopistes.
3: Mira,
1: hi ha molts llocs que es poden instal·lar plaques solars.
3: Fa quasi 15 anys vaig anar en nom de CEMES, i llavors era CEMES, el Col·lectiu per un Model Energètic i Social Sostenible, en soc membre, i en nom de CEMES vaig anar a veure el que llavors era el director general de rural,
1: d'agricultura.
3: Sí, o l'Oriol, es diu, no sé què, bueno, no me'n recordo. I li vaig anar a fer aquesta proposta del el canal d'Urgell, no l'altre, el
4: Segarra-Garrigues.
3: El Segarra-Garrigues és el que és de la Generalitat. Vale? Doncs que fessin això. Oh, és la primera vegada que sento una idea bona sobre aquest canal, perfecte. Uns anys després el vaig tornar a trobar, dic, com està el projecte aquell? Diu, què vols, que tots els pagesos se'n tirin a sobre, no sé què, no sé quant.
1: Bueno, no els afecta els pagesos, perquè es posa placa solar a sobre del canal, l'aigua passa per sota.
3: I com se neteja després el canal, bueno, pues s'aixequen les plaques i es neteja, però llavors requereix, bueno, total.
1: Sí, ho veu molt complicat, va lo fàcil.
3: Fa 15 anys, exacte, va a carregar-se el terreny agrícola. Llavors...
4: I quan diuen de posar-los al mar, quan diu, és que fa mala impressió, escolta, mala impressió, no és veritat.
3: A mi la por del mar només és una. O sigui, el mar del nord és pla i hi ha unes instal·lacions de ciment anclades sobre el terra i els molins estan a sobre. Aquí, com que el terra del Mediterrani és ara amunt, ara avall, s'han de posar flotants. Sí. Però flotants vol dir que hi ha d'haver unes cadenes que els alliguin en algun lloc.
1: Sí, el
3: quan els molins es belluguin, aquestes cadenes arrossegaran el terra. Això és un perill per les posidònies, pel no sé què, pel no sé quantos.
4: Sí. I l'arrossegament què?
3: Ah, no, que sí.
1: Però ho fan a 14 quilòmetres de la costa, eh?
3: Bueno, no
1: 14
3: sé.
1: Quilòmetres
3: sí,
1: tindrà una profunditat de 2 quilòmetres,
3: per molèstia, a mi em molesten més a l'estiu aquelles cales on hi ha 300
1: barcos
3: ancorats, que
1: a més sí, exacte.
3: No fa falta que et posis crema solar, perquè quan entres a l'aigua
1: ja surts amb el gasoll allà i la gasolina de tot. No, home, jo crec que si volem... és allò
3: no,
1: que diguem,
3: home,
1: tothom vol llum, tothom vol arribar a casa, posar la tele, la nevera.
3: Però mira, perquè surt més car, però és igual, és que al final quants aparcaments a l'aire lliure tenen, no les ciutats, i les poblacions? Fotir més, només pensant a Figueres, amb el camp de futbol vell, amb el no sé què, amb no sé quant. Tu poses plaques solars com les que hi ha a la plaça Catalunya, i a més a l'estiu tots els cotxes
1: estan a l'ombra.
3: T'ho agrairan que no vegis.
1: Sí, però ja és més car la instal·lació.
3: Bueno.
1: Clar, vas al camp, amb un pagès li dones 2.000 euros al mes i tens allà no sé quantes vessanes.
3: 2.000 euros al mes, fins que allò es decideix que és d'utilitat pública i li expropien, li paguen a preu d'expropiació i els 2.000 euros al mes s'han acabat.
1: Bueno, però
3: això ja ha passat.
1: Sí, però és allò que dius que amb ells, a l'empresa que ho munta, li és molt més fàcil.
3: Ah, sí, és clar, però bueno, és que hem de començar a pensar altres coses.
1: Sí.
3: Si només pensem, o sigui, en els moments de la pel·lícula en què estem, si només pensem amb els diners... ens ensorrem tots.
1: Bueno, quants taulats n'hi ha de fàbriques, pavellons...
3: Tot, és que abans aprofita tot això abans de carregar-te l'agricultura.
4: Amb això dels molins del mar, per exemple, jo amb els pescadors m'hi discrepava, perquè ells fotien una guerra tremenda. Escolta, els deia, una base en el mar és un biotop, els peixos van allà.
3: Sí, però aquí no hi haurà base, aquí hi haurà cadena.
4: A Copenhague,
3: sí, sí. Però no ho pots comparar.
4: Els pescadors estan encantats de la vida, perquè...
3: Però no ho pots comparar amb aquí. Aquest és el problema del Mediterrani. Perquè no quedaran fixats en un biotop a baix. Quedaran flotants, hi haurà la cadena,
1: bueno,
3: que anirà...
1: Igualment a baix has de posar-hi uns blocs de formigó terribles per lligar les cadenes, com les lligues.
3: A la punta van les cadenes, en un moment donat. No ho sé, no he vist el projecte. Ara jo crec que la prova que planteja la Generalitat, perquè esclar, el FILCAP, a veure, el mar és competència de l'Estat, no és pas competència de la Generalitat.
1: Va molt lent això, eh?
3: Però aquest projecte que vol fer la Generalitat de prova, jo crec que s'hauria de deixar fer sense protestes, que el facin i mirem què passa.
1: Sí, a l'igual proven i no els hi va bé. Perquè és un lloc que tens una tramuntana molt forta i estàs 15 dies que no bufa
4: el vent. I després el tema que sempre està latent, això, que és el de les centrals nuclears.
3: Clar.
4: Centrals nuclears són un risc, eh? Però les centrals nuclears són un risc sobretot si no hi ha manteniment correcte.
3: Quan hi ha manteniment correcte
4: no passa res, eh? Les centrals nuclears, d'acord, que després hi ha els residus i això, però sí que estan ajudant molt que la gent...
3: A mantenir l'energia, perquè hi ha una altra cosa.
1: El problema de les centrals nuclears és que jo crec que hauria de ser una aposta de tots. A mi no em val la història de que no muntem a Catalunya, per exemple, i aquí en tenim dues, eh? Hi ha molts llocs d'Espanya, a Espanya n'hi ha 8 reactors, i hi ha molts llocs que no tenen cap, no? Però no em val la idea de que no muntem aquí quan a França tenen 54 reactors i 27 centrals nuclears, perquè hi ha centrals nuclears que tenen 2 i 3 reactors.
4: I les exclusions escolars van a visitar els els jubilats també. Eh?
1: I llavors què passa? Si hi ha un accident nuclear a França, també llepem nosaltres.
3: Per això et dic que dintre de tot,
1: jo crec més amb l'energia nuclear ben portada que no amb altres coses.
3: Però això del manteniment és arreu, perquè es veu que m'explicaven, no sé si és cert o no, però m'ho van explicar, i crec la persona que m'ho va explicar, que els dels pantans, les
1: tèrmiques.
3: No, el que aguanta el pantà.
1: Sí, la presa.
3: Que no s'han fet manteniments.
1: Mai, de la vida.
3: I que amb la secada que hi ha hagut, i de cop i volta que estan tots creuant els dits perquè aguantin. Imagina't.
1: Sí. No.
4: Els pantans tenen un sistema que és curiós, eh? A dintre de la presa hi ha l'ascensor que baixa, i hi ha una presa que és que el moviment de...
1: Sí, està controlat.
4: Les preses es mouen.
3: Ja.
4: Cada dia tenen un moviment que el consideren normal. Suposo que si veuen que allò no és normal, de si ve l'alarma, salta. Però sí que hi ha controls amb això, eh?
1: Sí, totes les preses que són pràcticament fetes de formigó han aguantat, perquè les preses que han anat per terra, i Arnal Collar i no sé quines, eren tumults de terra. De moment les preses de formigó donen el vistiplau de que aguanten molt més. Fem una pausa per la publicitat i de seguida hi tornem.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
5: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
9: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
8: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
9: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
8: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
10: Banca Mòbil de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. A Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, el dilluns, dia 18, servei de CaixaBank. Des de les 11 del matí i fins a 2:15 aproximadament, CaixaBank amb la Banca Mòbil de Catalunya. A la plaça de l'Ajuntament de Vilafant, cap municipi sense serveis bancaris.
11: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
12: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
13: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
14: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
15: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
16: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
15: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
16: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
17: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
18: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
17: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
18: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
17: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
18: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
17: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
18: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
17: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
18: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
17: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
18: Organitza
17: l'Ajuntament de Vilafant.
0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-5777-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
19: Bé,
1: Bé, nosaltres aquí a la tertúlia del matí, és divendres, estem a les portes del cap de setmana, un cap de setmana que sembla que millorarà el temps, eh? O sigui que ja tenim núvols
3: ja,
1: i tal.
3: Ja ens van avisar que aquest maig seria de muntanya russa,
1: sí, muntanya russa, ja ho és. Ara sembla que la setmana que ve vindrà calor, ens tornem a posar calça curta, màniga curta, i després ja ho veurem, no? Això va com va. I anar fent que el temps passa volant. I avui fa 15 anys, 15 anys, avui és l'aniversari, el 15è aniversari de, del 15M, precisament d'aquell moviment que va ocupar places, la plaça Catalunya va ocupar places a Madrid, a tot arreu, d'aquell moviment que, bueno, que semblava que la gent apostava per fer canvis, i ara la pregunta és, 15 anys després, el moviment del 15M, on ha quedat i quins canvis ha fet? O que s'ha aprofitat d'allò, perquè jo crec que sí, a vegades es pot aprofitar.
4: Sí, sempre... Alguns a casa i els altres governant amb el PSOE.
3: Bueno, a part d'això, qualsevol moviment deixa empremta. Per exemple, el moviment hippie, que no va arribar enlloc com a moviment hippie,
1: sí,
3: no va marcar un canvi temps general de sentiments, de pensaments, de maneres de fer, etc, etc. Jo crec que el 15M ha sigut bastant semblant. Vull dir que, com ell mateix a nivell polític i a canviar les coses radicalment no ho ha aconseguit, però el pòsit que va deixar
1: aquest
3: moviment...
1: Però ha
3: defraudat
1: a molta gent també, eh? Els polítics del 15M...
3: No, o... bueno, jo per això dic que a aquest nivell en zero, patatero, no? Però el moviment en si sí que ha deixat canvis que ara s'estan, jo crec que són una mica conseqüència d'aquells moviments que no només van ser a Madrid, van ser també en altres llocs, aquest 15M.
1: Sí, sí, amb
3: el 15M, sinó en altres moments, però aquell any hi van haver forces moviments. Jo crec que una mica jo els posaria reflectits en el que ara és el que no s'atreveixen encara a dir moviment de decreixement, de postcreixement, que en diuen, no? Perquè encara la paraula decreixement fa por, no? En aquest postcreixement que hi ha molts moviments a nivell de tot l'estat, de les viles en transició, que se'n diu... Que...
1: Clar, el fet és, en el sentit de que aquest decreixement, o sigui, renunciar a coses o renunciar a un estatus de vida, una manera d'entendre la vida en què sempre vols més, és molt complicat. La gent no vol això, o sigui,
3: aquí haurem d'arribar de grat o per força.
1: Sí.
3: I al final hi arribarem.
1: O ens faran arribar, el tanto que ens faran arribar.
3: No, les situacions et faran arribar, perquè a veure, la terra no dona per més. O sigui, al juliol el còmput que es fa cada any entre el mes de juliol, un dia més amunt, un mes avall, es calcula que s'han gastat tots els materials de la terra, que la terra necessita un any per recuperar-se, i ja no té temps, i això portem anys fent així.
1: Vull molts, dir, molts anys.
3: Que hi haurà un moment que la terra, que és un ésser viu, dirà prou, remenarà i ens engegarà tots a fer punyetes. Perquè no podem continuar així. Per això dic de grat o per força, no perquè per força els polítics...
1: Tu vols dir, per exemple, perquè la gent ens entengui, tenir quatre teles a casa, arribarà el moment que haurem de tenir una tele o dos, com abans.
3: O cap.
1: Bueno, ho veurem, sí, però ja ho
3: perquè veurem. Si es trenquen, sí, els sistemes...
1: Però, i com això, moltes altres coses, no? En el sentit de dir, no posem la secadora si podem estendre la roba, no?
3: Per exemple.
1: Per no gastar llum, o podem rentar els plats a mà sense gastar tanta aigua.
3: Però això no ho sé, si a mà o a màquina es gasta més aigua, eh?
1: Diuen que a mà es gasta més aigua que no rentar la màquina.
3: Per això et dic.
1: Però bueno, és allò de dir, home, decreixent en el sentit de no gastar tant.
3: No,
1: la roba, per exemple, quanta gent obres l'armari? 50.000 peces,
3: sí,
1: de roba.
3: Sí, sí, sí.
1: O sigui, poder no val la pena o no cal comprar-se tanta roba, sinó menys, i la que tens és reutilitzar-la, en el sentit de que tu, una camisa que ja no et poses, uns pantalons que no et poses, en lloc d'anar a les escombraries, donar-los a algú que els torni a aprofitar,
3: o
1: el que sigui, no?
3: El contenidor de la roba. Que...
1: Tot això, jo crec que s'han fet passos molt bons i endavant. El que passa, que tornant a aquest moviment del 15M, que ja anava per aquí la cosa,
3: sí,
1: jo crec
3: sí,
1: que
3: sí.
1: Algunes coses sí que s'han aprofitat, però... és una mica la nostra societat és com quan deixes anar els toros de cop i volta, que va tan ràpid, com una tanta embranzida, que tu, si vols aturar alguna cosa, aturaràs un, a la cantonada aturaràs un, però els altres 50 o vas amb ells o et passen per sobre.
3: Jo, em sembla que va ser aquí ja que vaig explicar la teoria de l'oferta i la demanda, que s'explica en els sistemes bàsics d'economia, donant l'exemple d'un vas d'aigua, que ho vaig explicar aquí. Mm-hmm. Sí. Doncs és això, vull dir, t'estan venent la felicitat sent conscient. O sigui, si tu compres això, si tu agafes aquest bitllet per anar no sé on, si tu canvies de cotxe, si tu fas no sé què, seràs més feliç. Conscients de que la felicitat no s'aconsegueix així, és el que tu seguiràs necessitant un altre vas d'aigua, com a exemple, o sigui, més coses, pensant que seràs feliç. En el moment que siguem capaços de comprendre que la felicitat no és això i que en menys també es viu feliç, ja hi va haver tot un moviment a finals no recordo on, que es deia menys és més, era un moviment alemany a nivell literari.
1: Bueno, a Alemanya també tots aquests moviments estan anant enrere,
3: Bueno, però bueno, enrere
1: els verds alemans, que quan van irrompre el panorama polític semblava que era per on teníem que anar, aquesta lluita contra les centrals nuclears alemanes que tancaven,
3: sí, bueno,
1: tot,
3: i ara estan cremant
1: moviment,
3: carbó,
1: per tant, tot això que Alemanya en principi
3: No, jo dic que...
1: Això ha canviat.
3: Bueno, però bueno, a vegades fa un pas enrere per poder avançar, eh? Vull dir que ja et diuen que a vegades val la pena fer un pas enrere per poder continuar, perquè te'n donis compte de...
4: El que passa que parlar de tot el passat és fàcil, jo el reconec, eh? Però, per exemple, no es fan mai previsions del que passarà d'aquí 10 anys. I si es fan, no es fan
3: no,
4: bé.
3: No, és veritat.
4: No es fan bé. A veure, a Catalunya, quan vam entrar a la democràcia, penso que eren 6 milions, 5 milions i pico. Ara són 8 milions. És una demanda diferent. S'ha previst això? No. I aquí estem.
1: Bueno.
4: I aquí estem. Per tant, quan s'ha de fer les previsions, tant que parlen dels pressupostos, els pressupostos, si jo hagués de presentar els pressupostos de l'Estat ara, si no els aprovessin, tindrien un problema. Perquè els diria, escolteu, jo el que us ofereixo és uns pressupostos que siguin vàlids per 5 anys, que es podeu presentar cada any, això. Si els consensuem, governi qui governi, tindrà pressupostos.
1: No es fa amb aquesta mirada.
4: I en aquests pressupostos hi poso els serveis públics, sanitat i educació com a prioritaris, inversions brutals per posar això al dia, que no hi està. I a veure qui és que diu que no, perquè si diu que no, després ho paga, eh? Ho paguen a les eleccions.
1: De totes maneres, sembla que hi ha un acord, ja que parles de pressupostos, entre Esquerra i el PSC.
4: Fa temps que s'està negociant.
1: I com a estrella d'aquest pressupost, diguéssim, ha sortit el tema de fer un tren que aniria des del Garraf fins al Vallès, no? Una línia de tren nova, preu de 5.300 milions d'euros i que estaria feta cap al 2038, una cosa així. Vull dir que no és per demà,
3: mira,
4: però les condicions no són aquestes, no es poden dir.
3: El tren, per exemple, una de les germanes que va venir en aquesta trobada que fem cada 3 mesos de Germànica, aquesta vegada em tocava a mi fer l'organització, no? Viu a Torredembarra i va venir amb l'AVE des del Camp de Tarragona. Pots creure que per anar de Figueres a la Cap de Tarragona, viceversa, només hi ha 2 trens al dia que siguin directes? Els altres t'has d'esperar una hora a Sants. O sigui, és més fàcil anar a Madrid que no pas anar al Camp de Tarragona.
1: Ja m'ho crec.
3: Pots cohesionar un país quan, per exemple, jo ara quan organitzen amb el meu cotxet, que té una autonomia, i que jo també tinc una autonomia que també em canso i que tampoc puc conduir més hores del compte, quan me fan coses a Manresa, jo ja dic que no puc, perquè no tinc cap transport públic per arribar a Manresa. Bueno, he d'anar a Barcelona, he de fer què...
4: Després hi ha una altra cosa, que jo em queixo de la classe política, que la respecto perquè fan el que poden i ja està. Però a veure... Qui és que entra a un càrrec institucional en el que té els trens i el primer que fa és no cridar als sindicats i dir, escolteu, com està el tema? Digueu, oh, que aquí hi ha lloc. Bueno, doncs faig un pla de 3 mesos de veure de lo més urgent. Jo no sé si s'ha fet això, però bueno, és el que jo faria, tu.
1: Sí.
4: Però esclar, jo sóc un polític antic,
1: Però Martí, aquest enraonament, aquesta forma de parlar, de dirigir-se, tu ho deies, potser és un polític a l'antiga, no? Que s'ha de consensuar les coses, que s'ha de mirar les opinions d'uns dels altres. Que al final, és el que s'ha de fer. Tot aquest tema, de, per exemple, d'ensenyament, al final s'hauran de seure en una taula i negociar, sindicats i professors.
4: I el polític han de fer una altra cosa.
3: Mira, quan hi van haver eleccions anticipades amb Esquerra, això per culpa dels pressupostos, perquè a última hora a Comuns no va donar el vistiplau als pressupostos quan havia dit que sí, va ser un intercanvi de una persona de Comuns em va explicar que havia sigut un canvi de
1: cromos.
3: O sigui, que a canvi de no votar aquí, no sé què hi havia a l'Ajuntament de Barcelona o algo així.
1: Sí, bueno, això
3: jo ho trobo indecent. No hi ha discutible, ho trobo que és indecent a nivell polític.
4: En política s'ha de respectar que la gent fa el que bonament pot a vegades.
3: Bueno, però quan hi ha canvi de cromos a mi em molesta moltíssim. Que tu facis una cosa que creus que és viable, perquè abans havies dit que sí, que els pressupostos eren correctes. Bé, jo he estat a la posició molts anys, sí. I el pressupost són, vull dir, a part de quatre coses són...
4: Jo el que no entenc dels polítics és que no trepitgin més territori. No,
3: aquest és el problema.
4: Anar allà que faci la foto i foto a internet. Això a mi m'és ben igual. Però trepitjar el territori et dona idea de com estem en el país. Mira, jo vaig a un lloc que és un petit calvari, que és el centre cívic a Biure, que allà està ple de Vox i de la de Ripoll, que em foten una tabarra increïble. I quan marxo, el del bar m'agafa i acaba de fotre una filípica que ja em remata. Però
1: veus com està.
4: Quan surto allà, veig com està.
1: Veus com està.
4: I sé com està. Mm-hmm. Has d'anar-hi, i això has d'aguantar. En política no has de voler que toquin l'arròs. En política el que has de fer és conquerir espais.
3: Mira,
4: i els espais els conquereixes dialogant.
3: El que has dit de territori, des de micropobles, ho tenim claríssim. Es fan lleis sense pensar en el territori. I ara que hi estem a sobre i que hi estem i que ens criden per opinar, tot i opinar i rectificar i fer propostes, acaben deixant de banda coses bàsiques de... Vaig estar amb un curs que va durar 5 sessions de 4 hores cada vegada, 4 online i una presencial, sobre mobilitat en el món rural i en les zones de baixa intensitat. Pues en cap moment es va parlar del món rural. Només una sessió que es va parlar del turisme en zones com el Montseny, el no sé què, que degut a l'avalanxa dels barcelonins o de les zones metropolitanes es van veure obligats a fer uns aparcaments

0: serveis, escoles, dispensaris municipals, botigues, ens haurem de bellugar menys, no haurem d'anar al metge aquí i a l'escola allà i tot plegat.
1: I amb la crisi que hi ha de vivenda,
2: ja. Sí, anem als pobles.
1: Són les zones rurals, tu? Que...
0: Ja, però saps el problema que hi ha amb la vivenda als zones rurals, també, eh? Perquè la llei no permet actuar a l'Ajuntament davant de cases que saps que no s'hi viu, però que no volen ni llogar, ni vendre, ni res per reparar.
2: Hi ha propietaris que no ho necessiten, i a vegades diuen que han de gastar diners per després llogar-lo per una quantitat que amb ells...
0: Podrien, si hagués una llei que digués, doncs, aquestes cases les assumeix l'Ajuntament amb cessió per lloguer, ja se n'ocuparia l'Ajuntament de fer-ho.
2: Els ajuntaments a vegades tampoc poden, ajuntaments petits, pressupost petit.
0: Bueno, bé, llavors,
2: hauria de ser la Diputació, hauria de ser el Consell Comarcal, hauria de ser...
0: No, el Consell Comarcal tampoc té diners.
2: O posa la Diputació que té diners, alguna cosa que dius...
0: Però, bueno, de solucions n'hi podrien haver.
1: Si ara amb un decret els traguessin, no passaria res, eh?
2: Tampoc es notaria. Bueno, algunes coses d'aquestes...
0: Bueno, els petits hi deleguem els serveis, aquests que no arribem, és l'únic.
2: Exacte, que si l'arquitecte, que si...
0: No, l'arquitecte tampoc, però serveis socials...
3: Quins serveis, eh?
0: Bé, serveis socials, digo jo, potser. I alguns projectes que poden fer des dels serveis tècnics, i jo diria que para de comptar.
2: Bueno, és que el Consell Comarcal es va fer per treure les diputacions i crear les vegueries, ha quedat a mitges, les diputacions no s'han tret, però els Consells Comarcals...
1: Ni es trauran les diputacions. I les diputacions històricament sí que han fet un servei en els ajuntaments.
2: Sempre, eh? És el que més diners dona, eh?
0: Perquè tenen recursos, també. Perquè rep molt diners de l'Estat.
2: Reben diners i recursos, la Diputació fa obres i cada vegada s'està quedant més carreteres d'aquestes de poble, que dic
0: sí,
2: jo.
0: Bueno, però per exemple, la carretera de Borrassà fins aquí, que la Diputació ha ampliat ara fa pocs anys.
2: Sí, sí, sí.
0: Tu creus que no podia haver gastat uns dinerons més...
2: I fer-la més ampla?
0: No, més ampla no. Posar-hi per peatons i per bicicletes. A l'alçada...
2: Bueno, però això...
1: Fer-la més ampla té un problema.
2: Que corre més.
1: Els propietaris molts no et deixen, eh? Diuen que no, ja. Que no volen que retallis un pam del seu camp.
0: Això
1: que
0: també és una
2: expropiació.
0: Però tu creus que ara per venir de Borrassà aquí a peu t'hi jugues la vida?
2: Ah, sí, sí. Però
0: pues què costava? Però pues que no hi ha ni arsen, bueno, voral en català.
2: No hi ha ni voral.
0: I llavors dius...
2: Bueno, perquè això serà una segona fase, que diuen, home, els que esteu als ajuntaments sempre és segona fase, eh?
0: No, això ja és...
2: I s'ha de construir el pont, s'ha d'acabar de construir el pont sobre el Manol.
0: Sí, el que deia en Martí, una manca de visió, o sigui, a l'hora de posar-te a fer una cosa es fa des d'un despatx i amb un mapa. Mira, jo t'explicaré...
1: Així no es pot anar, eh?
0: Jo t'explicaré una anècdota. Quan ens van obligar a posar els d'això d'emergència, els...
2: Què era allò d'emergència?
0: Ah, tenia plans d'emergència.
2: Els plans d'emergència.
0: Emergència d'incendi, d'inundació, de no sé què, de no sé quan.
2: Que hi ha molts ajuntaments que no el tenen.
0: No, Ordis el van fer, el va fer a la Universitat de Girona, i ja feia 3 anys que hi havia la variant Ordis-Borrassà. Doncs creus que en els plans d'emergència no hi era?
2: No hi era la variant Ordis.
0: O sigui que, a més de no fer territori, ho van fer mapes vells.
2: Sí, això passa.
0: Però això és molt trist, que et cobrin una cosa, perquè la vam haver de pagar. Bueno, doncs llavors jo vaig trucar a la Universitat de Girona per dir-los, escolti'm, això no està ben fet, aquí manca una cosa. Aquesta és la seva resposta, feu un acord de ple dient-ho i inclueu en el pla. Això no és treballar bé, ho sento, això és treballar...
2: Bueno, perquè allà el
1: profe... I desconèixer la realitat. La realitat només la coneixes...
0: Si vas als llocs.
1: Si vas als llocs i escoltes a la gent, que la gent se'ls ha d'escoltar. Pot agradar el que et diguin o no, però els has d'escoltar perquè dius, ojo, aquí que... Però no. Jo com veig els consellers que van, surten aquí, que van a un poble i el...
2: Estan una hora, una hora i mitja.
1: El reportatge fotogràfic.
2: Sí, ja està.
1: I no consellers només, els... polítics dels...
2: No, i després la il·lusió que creen, perquè quan van els consellers o el president de la Generalitat, o qui sigui, un polític d'aquests grossos, d'aquests de càrrec, que dic jo, arriben a un poble, els hi prometen l'oro i el moro, o allò està molt bé, fotos amb l'alcalde, amb els polítics, amb algú del poble i tal, se'n va, i tot allò que deia, bueno, això d'aquí un any i mirarem de què sigui possible, això se'n va i queda tot igual.
0: Bueno, perquè, a veure, el polític diu una cosa i darrere els tècnics el sotogoverno, que són els tècnics, que són els que pues, li diuen, no, escolti, president, allò que va dir no es pot fer per això, per això, per això, per allò. I llavors, esclar que...
2: Jo me'n recordo l'Illa...
0: Però tu el que no vols...

0: l'Illa va venir aquí a Vilafant i bueno, li vam ensenyar l'institut, el pavelló, no sé què, on anava l'institut nou i tal. I quan va marxar vaig escoltar alguns que deien, bueno, ara siguin l'Illa i tal, i no era president encara, jo crec que això tirarà endavant, no sé què, no sé. Bah, estem allà mateix, vull dir que no, perquè ells es pot interessar.
1: Escolta,
0: i arriba allà, perdona, arriba allà, i quan arriba allà, el que tu dius, Maria, els tècnics li diuen, sí, però miri, abans d'aquest institut de Vilafant, s'ha de fer el d'aquí, el d'aquí, el d'aquí, el d'aquí.
1: Però mira, han de tenir algú que li digui, president, això és possible o no és possible, o no ho diguis, o fem-ho perquè t'has compromès, i mira, espavilem-ho i fem-ho. Jo he tingut situacions d'aquestes, jo vaig estar en una situació duríssima. El port de Barcelona, els pescadors, els del port, es queixava molt que els pescadors enredaven, i era veritat que són uns enredons. Però un dia es criden a Colón, tenen un edifici allà preciós, hi havia tots els tècnics del port, el conseller i jo, penso que érem els únics que havíem de pesca allà, i em fan una proposta de passar els barcos de Barcelona a Badalona. A Badalona acabàvem de fer un port que ja no hi cabien els que hi havia a Badalona en aquell moment. I jo vaig dir, això no pot ser, no, escolteu, és que farem, a part d'aquest, no, farem el ridícul. Em van pressionar, per tant, que el conseller deia, bueno, director, jo crec que sí que ho hem de fer. I jo davant de tothom, el conseller, vaig dir, conseller, si tu dius que és que sí, serà que sí. Però ara, quan sortim, sisplau, anem al departament que et firmo la meva carta de dimissió. Jo no vull ser responsable d'un disbarat com aquest.
0: Sí, i els pescadors de Barcelona devien estar...
1: El conseller va afluixar, perquè tampoc és tonto, i va afluixar. Però quin director general s'atrevirà a dir-li això al conseller? Jo i quatre locos més com jo, però... on tens? Però no, sí, bueno, ja farem, allò ja passa. I no, després les
0: peixet,
1: coses...
0: Allò que diuen, dono el peixet, no? Dono el peixet.
1: No, és que...
2: No, per no perdre també la situació, el lloc sí. De treball, quants n'hi ha que aguanten per no saps ben bé...
0: La cadira, què, el sou, no sé què...
1: Jo havia fet promeses importants, es van complir totes, tu. Com la crisi del gasoll, que comencen a plorar, que més valdria que no ploressin perquè porten motors de 2.000 cavalls i en tenen declarats 400.
0: Ja,
1: però bueno, el que ja està, tampoc els culparé. Però ara els donaré 1 milió d'euros per pal·liar el gasoll. Jo anava al conseller, 1 milió d'euros a aquesta gent. Vols dir que podrem, si tu vas al govern i ho dius, ho entendran. El conseller feia la gestió, cap de la setmana teníem 1 milió d'euros pels pescadors. Quan compleixes amb aquestes coses, et respecten. I quan els dius que no, que diu que no és que no, també,
0: Sí.
1: I bueno, però, esclar, si no, si ets un d'aquests que sí, molt bones paraules, però després...
0: Sí, però
1: si
0: al final t'atrapen,
1: no pot ser, això.
0: No pot ser. Està claríssim. Ho hem d'anar deixant aquí perquè ens arriba el butlletí de les 10 del matí.
2: A les 10
0: i hem d'anar per les notícies i naturalment per més coses aquí a la sintonia de la ràdio. Com sempre, ha estat un plaer parlar amb vosaltres, Martí Sanz,
1: bon
0: com
1: dia,
0: cada matí amb nosaltres, que passeu molt dia. Maria Crouet, bon dia, que tingueu bon cap de setmana,
2: Esperem.
0: I sobretot, no sé si dir-vos, abrigueu-vos o no, perquè...
2: Bueno, anar preparat per tot. Pel calendari i pel termòmetre.
0: Això, anar vestits pel calendari i pel termòmetre. Gràcies, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Anem a l'informatiu, tornem d'aquí no res.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català. S'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de presidència.
2: Avui finalment doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes a les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: I una tarda més. Benvinguts a Ràdio Vilafant. Un divendres. Soc la Laura Casas i comença aquesta radiofórmula en directe durant 2 hores. Us acompanyo fins les 6 amb molta programació, molta música i molts programes. Però comencem amb Buos i els Catarres. Això és No és Miami.

0: Mediterrani.
1: Passen 5 minuts de les 4 d'aquesta tarda de divendres 15 de maig. Això ha sigut Búhos i Catarres, no és Miami. I anem amb un èxit que ens agrada molt aquí a Ràdio Vilafant. Això és Abraham Mateo, Clavaito.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

Que no s'acabi un èxit de Figa Flowers, que no s'acabi tant de bo aquestes tardes de divendres aquí amb Ràdio Vilafant, això diem sempre amb l'Ivan. Però bueno, mentre esperem per fer Catalunya amb calma, tindrem abans el podcast de l'Aniol, però us deixem amb Julieta, l'amor de la meva vida.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol, dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!

0: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Efectivament, notícies, magazins, el que sigui, però a Ràdio Vilafant. I ara anem al podcast Coses que passen, d'Aniol Ribas.
3: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

és negra nit, enmig de l'oceà Índic. El vaixell de reparacions Kamchatka navega completament aïllat de la resta de la flota. De sobte, el pont de comandament entra en pànic. Alerten de l'avistament de torpedes japonesos a la zona. Ràpidament, el vaixell comença a disparar els seus canons pesats, il·luminant l'horitzó. El que no saben, però, és que realment no n'hi ha cap. Estan disparant al no-res. Els projectils, doncs, es perden enmig de la foscor i l'aigua. A bord, l'ambient és de terror absolut. I s'envia un missatge urgent per ràdio a l'almirallat, on s'explica que estan sent atacats per torpedes per tots costats i que necessiten ajuda immediata. Però no reben resposta. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniel Ribas i avui parlem de la pitjor operació naval de la història. Una odissea de 7 mesos d'errors i desastres consecutius que han estat tots documentats. Avui parlem del vaixell Kamchatka i la segona esquadra del Pacífic.

0: És febrer de 1904 i Rússia i el Japó estan en guerra. La marina russa, però, té un problema geogràfic. La seva flota principal és a la zona del Bàltic, a uns 30.000 quilòmetres de totes les operacions. El tsar Nicolau II pren una decisió desesperada: crear la segona esquadra del Pacífic i enviar-la fins al Japó. Però, és clar, la flota, en ser improvisada, no és una unitat de combat cohesionada, sinó una barreja desesperada de vaixells. N'hi ha alguns de moderns, sí, però la majoria són cuirassats amb els motors en mal estat, coberts d'òxid i d'algues, que haurien d'haver estat retirats del servei feia molts anys. Pel que fa a la tripulació, és encara pitjor. Són reclutes forçosos, molts dels quals ni tan sols havien vist el mar abans de formar part de l'exèrcit. Penseu que Rússia és un país molt gran que té la majoria de les seves parts molt lluny de la costa. Aquesta era la gent que havia d'operar maquinària complexa en unes condicions molt deteriorades i en una situació de pressió extrema. Com a suport logístic d'aquest grup tan estrany, s'assigna el Kamchatka, un vaixell de transport de carbó i taller d'emergència. És a dir, servia per reparar tots els barcos de la flota i alhora per transportar el combustible juntament amb altres vaixells que aquests necessitaran durant la missió. El que sembla que ningú es va preguntar en aquell moment a Sant Petersburg és com podia un grup de vaixells tan dispars, navegant a velocitats tan diferents i amb mariners tan inexperts, sobreviure a un viatge que els obligaria a fer escala en ports hostils, travessar canals estratègics i, finalment, enfrontar-se a una de les marines més modernes i disciplinades del planeta, la flota imperial japonesa. I és que aquesta expedició ja havia nascut sentenciada. La flota surt de Libau l'octubre del 1904. El primer obstacle que hauran de travessar és el Mar del Nord. Rozhensky, l'almirall en cap, té molta por i està convençut que Japó ha enviat torpediners, vaixells portadors de torpedes, a mig món de distància per caçar-los. És així quan una nit, entre la boira, a la zona del banc Dogger, la flota russa detecta unes llums. Realment són pesquers britànics, però pensen que són torpediners japonesos i obren foc durant 20 minuts. I no només això, sinó que entre els pesquers hi ha vaixells de suport aliats. Els vaixells de suport, tot i algunes excepcions com el Kamchatka, no estaven pensats per disparar, sinó per ajudar els que sí que ho feien. Per exemple, alguns eren carponers, és a dir, portaven el combustible per la missió. D'altres servien de taller, altres eren vaixells d'hospital. I els altres de reconeixement, és a dir, anaven avançats a la resta de la flota per poder veure quins possibles perills es podien trobar. És a dir, que disparant els vaixells de suport s'estaven literalment disparant a ells mateixos. I enmig de tot aquest desastre, el Kamchatka es va distingir per la seva punteria, disparant centenars de projectils a vaixells civils suecs, alemanys i francesos que només passaven per allà, convençuts que tots eren en realitat torpediners encoberts. El resultat de tot aquest foc creuat és devastador. Pesquers enfonsats, mariners morts i l'endemà una crisi diplomàtica de proporcions històriques. Quan els nostres protagonistes arriben a les costes espanyoles, concretament a Vigo, es troben amb una notícia que els gela la sang. El Regne Unit, la potència naval més gran del món, els ha declarat l'estat d'alerta. Ara, la flota britànica els comença a perseguir per tot l'Atlàntic, preparada per enfonsar-los com a represàlia. En aquest moment, Rússia es troba a un pas de declarar la guerra a l'Imperi Britànic, cosa que hauria significat la fi total, una guerra a gran escala, pràcticament a nivell mundial. Finalment, es va haver d'intervenir a través d'una comissió internacional d'investigació a París. Rússia, humiliada, va haver de demanar disculpes als oficials i pagar indemnitzacions milionàries per un atac que, en la pràctica, no havia estat més que un error col·lectiu. Un cop resolta la crisi diplomàtica, la flota continuarà el seu viatge resseguint un tram de la costa africana per després anar cap a l'oceà Índic. Quan la flota arriba a Tànger per repostar, el Kamchatka, com no, es queda encallat en una operació de subministrament de carbó mal executada. La tripulació està exhausta i desmoralitzada. I, de fet, el vaixell comença a ser, d'alguna manera, com rebutjat dins la pròpia flota. Ningú vol estar a prop seu perquè tothom tem ser la seva pròxima víctima. A causa del carbó de mala qualitat i la manca de manteniment, els vaixells avancen molt més lent del que estava previst i el viatge dura mesos. Tan lent avancen que els tripulants comencen a morir per malalties tropicals. El tifus i l'escorbut fan una carnisseria en uns mariners que, recordem, mai havien hagut d'enfrontar-se a aquest tipus de climes. Els tripulants comencen a perdre el cap i, és clar, en durar més el viatge, els subministraments es comencen a acabar. la tripulació es baralla per racions d'aigua dolça, que s'han convertit en un bé preuat. Com imaginareu, la brutícia és també absoluta. Les rates han envaït les bodegues i la falta d'higiene converteix els vaixells en focs d'infecció. I això és a portes a dins, però de portes en fora la cosa no millora gens. En aquesta època, la telegrafia sense fils era una tecnologia nova i experimental. Doncs bé, el Kamchatka l'utilitzava constantment per enviar missatges que deixaven estupefacte a tota la marina russa. Degut a, literalment, als deliris i al·lucinacions de la tripulació, un dia notificaven que havien estat atacats per torpediners enmig de l'oceà obert. L'endemà demanaven ajuda urgent perquè creien veure una flota japonesa completa a l'horitzó. La resta de la flota, ja acostumada a les al·lucinacions dels seus companys, va començar a ignorar els seus avisos. I mentre les males olors, la fam, la desesperació i les malalties inunden la coberta, els oficials, per mantenir uns aires de dignitat imperial, segueixen organitzant sopars formals mentre el vaixell s'enfonsa en la misèria. És a dir, dins la flota trobem una espècie de societat similar a la que hi havia just abans de la Revolució Francesa, per exemple. Oficials amb uniformes elegants i nets servint vi en cristalleries, mentre a pocs metres els mariners morien de malaltia en un vaixell que no sabien ni on era. L'absurd arriba al punt que per falta de subministraments la flota ha de pescar peix en llocs on no n'hi ha i robar carbó de vaixells civils que es van trobant pel camí. En aquest punt del viatge, la segona esquadra del Pacífic ja era pràcticament un grup de supervivents enmig de l'oceà. No obstant, però, aquest viatge tan lamentable ja ha passat pel canal de Suez i ara naveguen per l'oceà Índic. Al maig de 1905, després de 7 mesos, la flota arriba a l'estret de Tsushima, davant del Japó. Estan esgotats, malalts i els seus vaixells són un desastre. L'almirall japonès Togo els espera. I comença la batalla. Una batalla que dura menys d'un dia. Les tropes russes són completament esborrades del mapa. El Kamchatka, com no, fidel al seu estil, va ser un dels primers en caure. Es diu que pels mariners va ser gairebé un alleujament, perquè per fi, després de mig any d'un viatge catastròfic, s'havia acabat la seva odissea. I aquesta és la història del vaixell Kamchatka, la segona esquadra del Pacífic i la pitjor operació naval de tots els temps. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, com sempre, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local. Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.

0: I ara sí que sí, comença Catalunya amb calma amb Ivan Llerpes. Bona tarda.
1: Bona tarda, Laura Casas. Una setmana més. Bé, preparat per compartir actualitat i cosetes.
0: Exacte.
1: Com estàs tu?
0: Molt bé. Ara he posat la transició, no l'havia posat encara.
1: Va, millor, perquè estava fent aquí remenament de cables. Doncs una setmana més. M'ha passat volant aquesta setmana i ha passat moltes coses també.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí, no, ni tant.
1: Ja podem dir-ho, no?
0: Hem buscat la informació i sí, setmana intensa.
1: Sí. Bueno, nosaltres perquè veiem moltes vegades les notícies d'aquí de la nostra comarca, però fora també van passant coses. Sí. I avui en el Catalunya en Calma, en el repàs de notícies, farem una mica de repàs de coses de Figueres, una mica de la comarca, i també vull tenir un petit espai per algo musical, que jo sé que després ho fas tu, però espero
0: no trepitjar-te. És molt diferent,
1: no?
0: I tant. Després vindrà, bueno, això que has dit tu és el fil de la setmana, així per recordar a l'audiència. Després ve el que passa a la comarca, que són events culturals d'aquesta setmana, novetats o de la setmana següent, de cinema, festivals, art, exposicions, concerts, del que sigui. I acabarem amb la pausa de la setmana, una ruta avui molt especial perquè és de la nostra zona.
1: Ah, vale.
0: Per
1: poder fer aquest cap de setmana, per exemple?
0: Exacte.
1: Vale.
0: Si et sembla, comencem amb les notícies.
1: Doncs mira,

0: moviment de terres. Una planta que ocuparà una parcel·la de gairebé 72.000 metres quadrats i tindrà més de 27.000 metres quadrats construïts. Un projecte que inclourà dos grans magatzems, una planta de producció amb 5 línies de muntatge i nous espais d'oficines. Segons l'empresa, aquesta nova instal·lació permetrà augmentar la capacitat productiva, modernitzar processos i adaptar-se als nous reptes tecnològics del sector de la mobilitat. El projecte també aposta per la digitalització i també l'optimització logística. Ens marxem cap a un altre tema que hem pogut llegir aquesta setmana, i és que el Castell de Sant Ferran s'ha convertit novament en un escenari de pel·lícula, perquè el Castell de Sant Ferran serà un dels escenaris de del nou live action d'Enredados, que és la nova gran producció de Disney inspirada en la història de Rapunzel. El rodatge està previst per aquest estiu, precisament, i forma part d'un desplegament que també passarà per Girona, pels estudis Ciutat de Luz d'Alacant. Disney ha escollit la fortalesa figuerenca per la seva espectacularitat i per la varietat d'espais que ofereix, ideal per recrear escenes de fantasia i aventures. El projecte mobilitzarà equips tècnics, actors i centenars de figurants. La pel·lícula està dirigida per Michael Gracey, director del Gran Showman, i comptarà també amb Tegan Croft com a Rapunzel. L'arribada de Disney també recupera simbòlicament el vincle entre Walt Disney i Salvador Dalí, que van mantenir una estreta amistat i van col·laborar en el mític curt surrealista Destino. A part, doncs, que està bé, no?, que tinguem una superproducció, podem dir, sí, encara que sigui per quatre escenes o pel que sigui, a Figueres, a la capital. Sí. També una notícia llargament esperada és l'aprovació definitiva de la reforma del casino Menestral figuerenc, i és que es preveu que les obres puguin començar després de l'estiu, probablement el mes de setembre. El projecte ja ha rebut el vistiplau de la Comissió del Patrimoni i el govern municipal, que treballa ara en la licitació dels treballs. La reforma està valorada en més de 5,4 milions d'euros i es farà en dues fases. La primera inclourà la renovació dels accessos històrics, la construcció d'un nou nucli adaptat amb ascensor i l'adequació de l'escola de música. I una segona fase que hi haurà, que abordarà espais com la sala teatre, la biblioteca Ernest Lluch i també les aules de formació. Aquesta actuació arriba en un any que és molt especial perquè coincideix amb el 170è aniversari del Casino Menestral, que és l'entitat més antiga de la ciutat. Les obres havien quedat aturades el 2010 després de problemes de finançament. Vull dir que és una obra que els que estem per aquí a la comarca coneixem molt bé. Jo havia estudiat allà a l'Escola de Música, vaig fer un any i mig.
1: Ah, sí?
0: No gaire més.
1: Però, estàs que fort.
0: Però bueno, m'imagino una mica com era abans i que encara me'n recordo d'alguna cosa. Espero que quedarà molt més modern, que és l'important. I com deia, la darrera notícia que vull parlar, i és que aquest 2026 està marcat per aquest gran retorn que hem pogut veure aquest cap de setmana d'Amaia Montero a l'Oreja de Van Gogh, gairebé dues dècades després de la seva sortida del grup. I és un retorn que està carregat de nostàlgia i emoció, però també de polèmica. Hem de posar dades. Amaia va deixar la banda l'any 2007 després d'11 anys d'èxits. Segons ella mateixa, va explicar en diverses entrevistes que no va ser per una gran baralla, sinó per el desgast emocional i personal. La convivència constant, les gires, la pressió mediàtica i la necessitat de començar una carrera en solitari van acabar portant-la a prendre una decisió que va definir com trencar una relació entre germans. Després de la seva marxa, la banda va continuar, com ja sabem, amb Leire Martínez com a vocalista durant 17 anys. Però l'octubre del 24, el panorama musical espanyol quedava sacsejat amb la sortida sobtada de Leire del grup. Mesos després, a l'octubre del 2025, es va confirmar oficialment el retorn d'Amaia Montero, coincidint amb dues dates molt simbòliques: els 30 anys de la banda i els 25 de El viaje de Copperwood, un dels discos més icònics del pop espanyol. La gira retorn es titula Tantes coses que contar, va arrencar aquest maig a Bilbao davant de més de 30.000 persones. L'emoció del públic va ser enorme i molts fans van viure el concert com un viatge directe als anys 2000, amb himnes com Rosas, La Playa o El 20 d'enero, que és com comença la gira. Però el retorn també ha generat un fort debat a les xarxes i als mitjans. Molts espectadors i crítics van assenyalar problemes vocals de Maia en el primer concert, amb desafinacions i moments de nerviosisme davant de l'escenari. Alguns experts musicals van considerar que el retorn s'havia fet amb poca preparació, mentre altres van defensar que darrere d'aquella actuació hi havia una persona que ha passat molts anys complicats relacionats amb la salut mental. Nosaltres n'hem parlat molt aquí, sí. I de la pressió pública. I de fet, la mateixa Amaia va emocionar-se durant els concerts explicant que hi va haver moments en què pensava que mai tornaria a pujar a sobre un escenari. A la seva ciutat, Donosti, moltes persones han sortit públicament a defensar-la i a demanar empatia davant les crítiques. La polèmica també va créixer perquè el primer concert del grup doncs, va interpretar cançons de l'etapa de Leiré, que és el més humal del món.

0: La niña que llora en tus fiestas va ser un tema que va generar incomoditat i problemes tècnics durant l'actuació. I després de les crítiques, la banda va reaccionar ràpidament. El segon concert va retallar el repertori, van eliminar algunes cançons i van modificar part de l'espectacle. Molts assistents i mitjans van destacar que aquest segon concert ja va mostrar una millora important a la veu de Maya i al funcionament del directe. I mentrestant, el teclista i compositor del grup, en Xavi, Sant Martín, ha defensat públicament a Maya, assegurant que ha treballat moltíssim per aquest retorn. I és que, sí, jo també he vist cançons que estaven més afinades, altres que no, però clar, bueno, vaig fer un post el vaig haver de treure al final,
1: sí?
0: perquè al final ja van començar doncs com a faltar-me el respecte.
1: Què dius?
0: Per una opinió, i vaig decidir eliminar-lo, demanant una mica que sí, que és veritat que tu pagues una entrada per veure un concert i esperes el 100%, però bueno, la gent també ja sabia on els que han pagat l'entrada ja saben que van també doncs amb un concert d'una persona que ha patit molt i que ha tingut doncs una lluita constant d'ansietat, d'estrès, i que ella mateixa ho explica, que va tocar fons. Per tant, jo el que sí que crec que Madrid serà diferent. Ha passat un mes, jo crec que Madrid doncs tindrà encara millor veu, estarà més segur a l'escenari, i escolta'm, estic content perquè sí, hi ha molta polèmica perquè les coses el grup no les ha fet del tot bé, però també dic que l'Irene Martínez està fent una gira espectacular en solitari, interpretant cançons de l'Oreja. Vull dir que fantàstic.
1: Ah, mira, això no ho sabia.
0: Sí, sí, clar, canta cançons de tota la seva trajectòria musical, i les de l'Oreja estan allà, i hem de dir que és això, doncs que tenim dos projectes musicals impressionants en el panorama musical.
1: S'han de saber tancar tapes i
0: passar pàgina, intentar curar les ferides, intentar fer les coses bé, que això costa més, i més quan ets persona pública, sí, o grup, en aquest cas mediàtic. Però en fi, el retorn de Maya Montero a mi m'agrada, i m'agrada també que l'Irene Martínez continuï fent concerts solitari amb totes les cançons.
1: Molt bé, molt bé. Això ha sigut el fil de la setmana. Passem, si et sembla, al que passa a la comarca, que sempre fem concerts, música i no me'n recordo què més. Ah, i cinema.
0: I clar, cinema.
1: Va, aquesta setmana concerts, no hi ha hagut moltes novetats, o sigui, la part internacional que sempre fem al principi, però sí que, no sé si coneixes, la banda de Nova Zelanda 616, la coneixes? No? Jo tampoc, la veritat.
0: Ah, vale.
1: Per no
0: perdre costum.
1: Per a Barcelona, aquest mes de juliol, el 21, siguent més concrets, a la discoteca Razzmatazz a Barcelona. Les entrades surten a la venda a partir d'aquest dilluns que ve, 18 de maig, a les 11, a través de Live Nation o bé Ticketmaster, i els preus són més assequibles, que a vegades es disparen, i surten per 26 euros més gastos de gestió, que poden ser... Ticketmaster ha dit uns 2 euros, però aviam, sempre diuen això, bueno, i després es fan clavada més fort.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, però no arriben als 30 euros.
1: No, està molt bé, la veritat. Si t'agrada, doncs ja saps, dilluns a les 11, bueno, a partir de les 11, la venda general. No hi ha preventa, o sigui, que bé, perquè la sala és Razzmatazz, que no és un Palau Sant Jordi o algú que diguis es pot aglomerar molta gent. Després, va, anem a la nostra zona, Catalunya. Avui divendres 15 de maig a les 8 del vespre a Girona, a l'aula gran de l'escola El Foment, actuarà David Mauricio. Encara hi ha entrades a la venda per 15 euros, o sigui, encara ets a temps d'agafar-la, i si vols aquesta nit anar-te'n de concert, doncs aquí. O bé, a Vilablareix, avui també a les 8 i mitja, actua Guillem Roma, que és la festa major, i després al Parc Neus Català a les 9 el concert gratuït de Catarres. Oh. Com que és festa major i és gratuït,
0: ostres,
1: ja sabem on anirem avui, Ivan.
0: Sí, no perquè sigui gratis, no perquè Catarres,
1: no,
0: també és una banda
1: Catarres.
0: Que... Clar, exacte.
1: I després, demà, 16 de maig, a les 8, a Vilademuls, actuarà Miquel Abres, concert gratuït. I demà també, a les 8, a l'Auditori de Girona, actuarà Clara Pella. I encara queden entrades i estan a 22 euros.
0: Aquests últims grups ja els conec tots, eh? Artistes i grups ja els que conec a tots. Home, Miquel Abres des de la Bisbal d'Empordà, és empordanès, aquest home.
1: Jo crec que no, eh?
0: Vull dir, si escolto alguna cançó...
1: Sí, sí, em quedo amb Catarres.
0: Bueno.
1: Va, anem a cinema. Què s'ha estrenat avui? Perquè sempre els divendres hi ha moltes estrenes. Hokum, un terror dirigit per Damian McCarthy, que bàsicament parla sobre un escriptor de terror arriba a una posada irlandesa per acomiadar-se dels pares sense imaginar que el lloc està marcat per una antiga bruixa. L'estada es converteix en un malson on la realitat i l'horror es confonen i les històries prenen vida. Bueno, una pel·lícula que jo no veuré, la veritat, no sé si tu la miraràs.
0: Home, m'agrada el terror, eh?
1: Ui, no, no.
0: Ho passo malament, però m'agrada.
1: Molts pèls de punta. És que meravellós. I després, si la mires a la nit... No.
0: Per això, te'n vas a dormir després i no pots dormir perquè comences a escoltar fresses i Ja me passa últimament, obro els ulls i miro i quan veig una ombra ja dic, ai, ai, ai.
1: Ja te'n vas a casa, fas les maletes,
0: sí,
1: te'n vas a un hotel...
0: al cotxe, si no.
1: Va, després, Jugada Maestra, una comèdia de suspens dirigida per John Patton Ford, que bàsicament parla sobre Beckett, que és un jove fred i calculador que assumia heredar una gran fortuna malgrat ocupar el 8è lloc en la successió, i per canviar el seu destí engega un pla meticulós i despietat que l'arrossega a una espiral de violència i ambició. Mm. Però bueno, és una comèdia, jo crec que aquesta serà la típica de riure que vas a veure amb els papes i estarà molt bé.
0: Bueno.
1: Després, Movida Celestial, una comèdia dirigida per Azit Ansari. Parla sobre un àngel maldestre, provoca un intercanvi de vides entre un treballador precari i un empresari ric. En viure la pell de l'altre, tots dos descobreixen el valor de l'empatia, l'amistat i allò que realment importa. Aquesta sembla prou xulo, perquè a vegades critiquem molt la vida de l'altre pensant-nos que té molt, i mira, segons aquesta pel·lícula, els dos aprenen el valor de l'empatia.
0: Anava a dir, de posar peus a terra, no?
1: Exacte. I després, Hugo 24, un drama dirigit per Luc Nocles. A punt de fer anys, Hugo enfronta el desnonament i la por de créixer. Recolzat només pel seu millor amic, en 24 hores decisives buscarà salvar casa seva i, sense saber-ho, a si mateix. Oh. Un drama...
0: Sí, però toca temes d'actualitat, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. Després, per últim, poder pels més petits, una animació d'aventures dirigida per Guillaume Ibernel, és Los Legendarios, que són antics héroes del món que queden atrapats en cossos de nens després d'una poderosa maldició que amenaça de condemnar-los a la infància eterna.
0: Ah, molt bé.
1: Tant de bo, però bueno. I junts hauran d'unir els seus poders per derrotar l'enemic i trobar la manera de trencar l'encanteri que els ha transformat.
0: Bona pel·lícula per la família, també.
1: Exacte.
0: Pels més menudidos.
1: Hey, passem a música. Avui, també, divendres, s'ha estrenat, suposo que aquest l'has de conèixer o l'has hagut d'escoltar per plataformes, Shakira i Burna Boy han tret Dai Dai, que a part de que l'estiu s'apropa, també s'apropa al Mundial del Futbol. Llavors ja tenim la banda sonora, que com sempre l'encarregada de posar la veu és Shakira, i són ritmes molt festius que conviden a celebrar la unió entre països i animar, doncs, a les nostres seleccions.
0: Des del Waka Waka,
1: La passat... La La, i després tot el Dai Dai.
0: Els noms estan molt ben treballats,
1: eh? És xula. Sí que s'ha de dir que en general diuen que és la més fluixa, sí? Però a mi m'ha agradat, la veritat. Després bueno, ja la posarem.
0: Després la tornem a escoltar, exacte.
1: Després, Manuel Carrasco treu Canviar, una cançó que neix des del dolor i des de les ferides que ens obliguen a transformar-nos per seguir endavant. Paraules seves, o sigui que ve molt forta aquesta
0: molt
1: cançó.
0: Bé.
1: Maluma, Loco por Volver, el colombià ha estrenat aquesta cançó en ple de referències a Colòmbia i a la seva cultura, deixant molt clar que sent orgullós d'haver nascut entre aquelles terres.
0: Molt bé.
1: Dos últimes, noies. Belén Aguilera, Mis Amigos, té un nou àlbum d'estudi, però ens ha deixat un prellançament que, segons ella, és la seva preferida i rendeix homenatge a l'amistat. Està molt bé, no sé si ja l'has escoltat.
0: No, aquesta no, però l'artista... Home, segur que ens ha d'arribar a la ràdio en breu,
1: sí.
0: Si no la tenim ja.
1: I finalment, Gracie Abrams, sabem que el 17 de juliol sortirà el seu nou àlbum, Daughter from Hell, però ens ha donat un prellançament amb Hit the Wall. Molt xulo, la veritat és la típica cançó de Gracie Abrams, molt, molt bé. I quan arribi la ràdio, també doncs, la posarem.
0: Molt bé.
1: I si et sembla, anem a la pausa de la setmana.
0: Vinga, que m'has dit que és per aquí a prop i així a veure si m'ho puc organitzar.
1: És la ruta de l'Empordà. Primer comences a Peralada, després Sant Pere Pescador i acabes als Aiguamolls de l'Empordà. Una miqueta que dius, està una mica lluny, però tot està al costat d'aquí.
0: Tot està connectat, també.
1: És una ruta tranquil·la, que la majoria la fas amb cotxe, amb natura, pobles de mancant, molt de mar, ideal per desconnectar i perfecta per fer en família o ben parella. Primer comences al matí a Peralada, un poble doncs, on pots visitar el centre històric, que està molt cuidat, el castell que tots coneixem, amb els seus jardins, i carrers tranquils perfectament per passejar. Dinar als Aiguamolls és un dels espais naturals més espectaculars de Catalunya, on hi ha doncs, observació d'ocells, camins plans molt fàcils, es
0: molt
1: pot
0: fàcil,
1: fer amb nens, i amb molta tranquil·litat.
0: I que a més ara amb l'època que tenim deu estar espectacular,
1: sí.
0: Amb les pluges que hem tingut i l'obert que deu estar tot.
1: Sí. I acabar a Sant Pere Pescador, passejant pel poble o bé per la platja enorme que hi ha, pots sopar o bé fer el vermut davant del mar, i hem de mencionar que hi ha petxines molt maques i els gossos estan permesos.
0: Ah, molt
1: o sigui
0: bé.
1: Que està molt bé.
0: I a més que és l'època que no hi ha aglomeracions.
1: Hey, està, és que és la millor.
0: Que no està massificat.
1: I principis de juny està molt bé.
0: Molt bé.
1: Recomanacions, portar prismàtics o càmera si aneu als aiguamolls.
0: Sí.
1: Pot bufar tramuntana, no us confieu del temps.
0: Un tallavent. Agafar...
1: Exacte. Uh-huh. Millor fer-ho tot el dia, si no pots, doncs escollir una de les tres, matí o tarda. I també es pot fer una part amb bicicleta.
0: Ah,
1: si t'atreveixes...
0: No, i si depèn de si t'organitzes amb temps, com deies, tant, hi han bastantes rutes de camins saludables que pots sortir en bicicleta tranquil·lament i anar fent.
1: Exacte.
0: Agafar-t'ho com un dia de sortida, d'escapada.
1: Doncs molt bé, això és el Catalunya amb Calma.
0: Fantàstic.
1: Ens veurem després, això és tot per aquesta setmana, d'aquí uns 25 minuts, després de les notícies en xarxa.
0: Uh-huh.
1: Però ara us deixem a Mariana Grande, We Can Be Friends.
0: Vinga.
1: Fins ara.
0: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
1: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15% segons el Departament d'Educació i del 50% segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us dèiem, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
0: Notícies en xarxa. Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: I després de les notícies en xarxa, continuem aquesta ràdio fórmula en directe aquí a Ràdio Vilafant, i la segona hora sempre ens haurà de posar música catalana, i comencem amb aquest èxit de Buhos, L'estiu és llibertat.

Puos, això ha sigut L'estiu és llibertat. Quines ganes d'estiu. Bueno, ja estem a 15 de maig i ara passen 6 minuts de les 5 de la tarda d'aquest divendres i un èxit que no pot faltar, això és Sopa de Cabra amb l'Empordà.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
2: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.

Un minutet i toquen un quart de sis d'aquesta tarda divendres 15 de maig. Això ha sigut Charango, Compta amb mi, i ens anem amb un dels millors grups catalans, Oques Grasses, Això és Amiga de Ningú.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: i un divendres més, segona hora, no pot faltar l'Això és tot per aquesta setmana amb Ivan Llerpes. Bona tarda.
1: Una nova jornada, bona tarda, què tal? I avui amb més fred.
0: Com que més fred?
1: Ah, home, més fred que la setmana passada.
0: Ah,
1: sí. No, home, i pluja. Ara feia, queien quatre gotes un altre cop, hey. I pensava que s'havia acabat ja allò de la pluja, i veig que no, eh?
0: Sí, sí.
1: Què tal, Laura, com estàs?
0: Bé, molt bé, intentant contactar al YouTube, al Instagram, però no m'ha funcionat, llavors només farem YouTube i Twitch avui.
1: Puja't una miqueta la ganància del teu micro,
0: vull.
1: Que estàs per sota.
0: Què tal, com va la setmana?
1: Ai, que bé, ara t'escolto bé. Bé, molt bé, em m'ha passat molt ràpida, deia abans.
0: Sí,
1: en el Catalunya en Calmedic, que passava
0: sí,
1: molt ràpid, i és veritat que en l'Això és tot també ha passat ràpid, un altre cop.
0: Fa una setmana estàvem aquí, i ja, res, aquest programa poder... Bueno, no, un mes segur.
1: Ah.
0: Que no sé si un o dos més. Però la setmana que ve no hi ha programa, estic a Barcelona. I, no, mentida, queda un. Queda el dia 29 i ja està, perquè jo el dia 2 de juny ja començo a treballar. Ja estaré a l'escala.
1: Sí, el juny ja comences a treballar.
0: Hey, el 2 de juny.
1: Jo em preguntava que pensava que feies horari d'escola i que fins al 19 o una cosa així.
0: Bueno, jo tinc... O sigui, continuaré tinguent classe i exàmens. L'únic que només em presentaré els exàmens perquè em coincideix amb el dia de festa de la feina. Llavors em puc començar a treballar abans. I el dia 2 doncs, ja me'n vaig cap a l'escala.
1: Molt bé.
0: I sí, ens queda un programa el dia 29, que espero poder venir perquè el dia 1 tinc examen, però bueno, farem l'esforç i vindrem a dir adéu a la temporada.
1: Home, jo crec que és l'audiència t'espera,
0: sí.
1: Com a mínim perquè diguis
0: la temporada
1: bones vacances i fins la propera.
0: I fi, aviam quan serà la propera i si n'hi haurà. Luca, aquest format segur que no, ja no tornaran a estar.
1: Bueno, no, s'hauran de provar coses noves i adaptar-se una miqueta a la realitat de teva, en aquest cas, no? D'estudis... Home, ja ens ho vas explicar i és durillo, el que faràs, és un repte, un repte important.
0: Sí, una mica, hi ha gent que m'ho diu.
1: Bueno.
0: No, però bueno, es podrà fer tot, això segur que no,
1: mentre
0: de Radio Fórmula.
1: Mentre no et quedis calva,
0: ja,
1: sense cabell com jo, saps? Mentre no quedis sense cabell.
0: No, això de Radio Fórmula segur que no es podrà fer i de que a la primera hora fem Catalunya amb calma, després d'això és tot, però bueno, aviam si podem fer d'alguna forma alguna cosa.
1: Home, per nosaltres, si pots continuar vinculat, ja saps que sempre és un plaer, perquè a més són càpsules i podcasts diferents i mola perquè, doncs, tenim varietat, però si no pot ser, doncs no pot ser.
0: Mirem telemàtic o ja veurem. Ja ho parlarem després de...
1: L'estiu és llarg, també.
0: Exacte. I què tal?
1: Bé, no sé, un altre cop esperant a saber quin és el tema de conversa.
0: Avui és un tema molt guai. De fet, em sembla que fa un...
1: Què passa, que els altres no ho són?
0: Sí, però que és... Bueno, està bé, fa 2 anys em sembla que vam parlar també d'aquest tema i, bueno, també em sembla que per l'època que estem, que vam parlar sobre el club de les 5 del matí. Te'n recordes el llibre? Te l'has llegit ja?
1: No, sí. No? Vamos, 5 vegades.
0: Te l'he de donar, eh? Te l'he de...
1: Però sí, saps que no sóc lector, jo.
0: No, però és molt xulo, eh?
1: Me l'has de resumir,
0: aquest llibre, també t'agradarà. Tota la gent que no li agrada llegir, es llegeix llibres d'autoajuda o llibres de... No és d'autoajuda, sinó també d'aquesta part espiritual, com és l'autor de Robin Sharma, i li acaba agradant. Mira, per exemple, l'Arnau. Arnau odiava llegir i mira ara, vol llibres i llibres.
1: Pobre Arnau. Però per culpa teva.
0: Sí, bueno, perquè li vaig regalar jo per Sant Jordi el llibre.
1: Bueno. Ostres,
0: i mira, ara tinc enganxat.
1: Si ens estan escoltant, Arnau, t'acompanyo en el sentiment.
0: Va, anem a parlar sobre el Club de les 5 del matí. No sé si saps què és.
1: Refresquem una mica la memòria, però més o menys tinc algun vago recuerdo en este cerebro.
0: Vale. Fa referència a totes aquelles persones que inicien doncs, el seu dia a les 5 del matí, ja que això genera grans beneficis a les rutines personals.
1: Vale.
0: Llavors, aquest terme es va popularitzar molt amb la publicació del llibre El Club de les 5 del matí de Robin Sharma, i a partir d'aquí doncs, ja s'ha creat com una mena d'estètica i també es va fer molt famós a través de xarxes socials com són TikTok o Instagram, que era un llibre que després ho posaves a la teva vida i et donava com tu veure aquest contingut, doncs rebies molta motivació, veus com la part perfecta del dia i no veus lo negatiu, que això també a través de xarxes està fet molt maco, però clar, aixeca't tu a les 5 del matí, o sigui, depèn de la persona i depèn del que
1: molt
0: facis.
1: Molt poca gent mostra la seva realitat per xarxes socials, sempre intenta només la part positiva, el maquillatge i tot això.
0: Sí. Segur que tots vosaltres alguna vegada heu sentit allò de que la gent d'èxit es lleva sempre a les 5 del matí, però realment això funciona, és postureig...
1: Bueno, perquè hi ha el lema aquell de qui madruga, Dios le ayuda.
0: Ah, mira, no, em sembla que és el primer cop que... No, segur que l'havia escoltat, però no el tenia...
1: Lleva quien madruga, Dios le ayuda.
0: Vale.
1: És com, com el que estàs explicant tu.
0: Sí, sí, però és veritat que a través de xarxes socials t'ho mostren tot molt perfecte. Et mostren, doncs, que s'aixequen abans de que surti el sol, es netegen la cara, mediten, van al gimnàs, escriuen, prenen sucs saludables, escolten podcast, caminen, es dutxen i després ja van a la feina. És molta cosa.
1: Estan aquí ja on fire.
0: Sí,
1: eh?
0: Però que això no és el missatge que vol transmetre Sharma en el seu llibre. O sigui, és com que aquest terme s'ha popularitzat molt i s'ha fet molt romàntic, però el llibre no va de fer-se sucs, meditar, no. O sigui, el llibre no només és un llibre d'autoajuda, sinó que és una reflexió, doncs, sobre els hàbits, la disciplina, salut mental, productivitat i fins i tot sobre com vivim doncs, avui en dia sempre amb presses. Perquè és veritat que quan estem amb la rutina ens aixequem, vinga, posa't a fer això, allò, vés a la feina, perquè no arribes enlloc. Sempre a tots ens passa.
1: Sempre vas afogat.
0: Exacte.
1: A totes bandes.
0: Llavors, el missatge d'en Sharma és que si t'aixeques a les 5, tens com dos vides. La vida del matí i després la vida que tu comences a la feina i portes doncs, tot el teu dia a dia. El llibre segueix la història de dues persones que estan molt perdudes a la seva vida, que són un empresari i un artista, i coneixen un mentor molt peculiar que els ensenya doncs, una filosofia basada en aixecar-se a les 5 del matí per transformar la seva vida. I el que defensa doncs, és tenir temps per tu mateix abans de que el món et consumeixi, doncs, que seria aquestes hores abans d'anar a la feina o abans d'anar a estudiar o el que sigui, començar el dia sense mòbil ni estrès, que això després en parlarem, cuidar la ment, el cos i les emocions, crear disciplina i constància i reduir el soroll mental. Una cosa que costa molt, sempre ho diem.
1: En el món que estem vivint actualment, no?
0: I costa, però o sigui, el que intenta doncs, és dedicar temps, aquestes hores, dedicar temps a un mateix, sense que et consumeixi doncs, això, el món exterior. Que al final la rutina ens inunda i és aquell moment que anem com perduts, no? Podríem dir.
1: Totalment d'acord. No, m'han despistat per xarxes socials, perdó, perdó, en el directe d'Instagram m'acaben de despistar.
0: Va.
1: Però t'estava escoltant, vull dir, el que passa que és veritat, aviam, intentem donar pautes a la gent perquè segurament s'haurà sentit molt identificat i ens podràs donar algunes pautes, m'imagino.
0: Sí, bueno, una mica el que parla el llibre.
1: Vale.
0: Primer, és que aixecar-se a les 5 del matí no només augmenta les teves possibilitats de ser més productiu, sinó que també porta més serenitat a la teva vida. Serenitat. Que això és cert, perquè quan tu t'aixeques aviat, al final és com que vas amb temps. O sigui, si tu tens el despertador a les 8, perquè saps que a les 9 t'has de sortir de casa, clar, una cosa és posar-te el despertador a les 8, l'altra cosa a les 8:45. Les coses que hagis de fer hauràs de fer amb un temps molt més reduït. Llavors, com més temps t'aixequis, més temps tindràs doncs, per fer les coses més tranquil, amb més calma i no haver d'anar corrents d'un lloc a l'altre.
1: Coneixes gent que s'aixequi aquestes hores?
0: A les 5? No. Jo durant l'època ho vaig fer. L'únic que, bueno, ara ja amb la carrera ja se m'ha complicat, Fer-hi dormir.
1: Hòstia, no sé què passa avui a la xarxa, m'estan posant sexy, tot per això m'estic despistant.
0: Que estàs en directe?
1: Sí. Jo és que conec a meu pare, per exemple, és d'aquestes persones que s'aixeca al matí, perquè al matí també té aquell moment com que és més tranquil tot i pot anar fent les seves pautes i tot, i llavors és el que tu dius, ella aprofita molt bé el dia.
0: Això, una pregunta, tu quina hora creus que és la ideal per aixecar-se? Que no és tard ni molt aviat.
1: En dies laborables? Home, depèn una mica de l'hora que tu entris, no?
0: I en dies normals. Per exemple, el cap de setmana, tu quina hora t'aixeques?
1: Normalment cap a les 8.
0: Vale, molt bé.
1: 8, un quart de 9, estic despert ja.
0: Vale, és que hi ha gent que no, que els caps de setmana és per dormir. Jo me desperto a les 11 i jo m'agobio. I si has d'aixecar-se... Has perdut tot el matí?
1: Sí, el que passa que... O sigui, sí... cap de setmana són dos dies, si t'aixeques tard ja és que perds el dia, desaprofites tota la...
0: Tot el matí. Exacte.
1: En canvi, sí que és veritat que això, jo aquests dies m'estic aixecant a les 8, fins i tot em dona les ganes, i ho faig de, com que ara ha començat a fer bon temps, almenys aquest cap de setmana, me'n vaig a fer un cafè tranquil, i et despertes diferent, perquè te'n vas a fer el cafè, esmorzes una miqueta i després encara tens tot el matí per planificar la tarda.
0: Sí.
1: A la tarda et pots plantejar de descansar una miqueta, de fer una migdiadeta curteta i tal, però no sé, el dia és diferent.
0: Sí, a més, si t'aixeques super tard és com que has d'aprofitar tot el dia. No. O el que passa de per sortir de festa, que bueno, te'n vas a dormir a les 6 del matí i t'aixeques a les 2 és una pèrdua, és sobre la tarda, no fas res, és pèrdua de dia, o sigui, no, és una cosa que aquí no, no entenem, que a vegades la fem, però que no, estem, no som partidaris, s'ha de dir.
1: Bueno, de, home, jo crec que de tant en tant no fa mal, el problema és quan ja ho tens com a hàbit cada cap de setmana,
0: cada
1: no?
0: Sí, cada setmana va fatal.
1: Això ja és una altra història.
0: I que després, en veritat, el dia que estàs, de, el dia després de la festa, en veritat et sents malament, o sigui, no malament, però dius, ostres, és que és un dia que... que has aprofitat un dia de la meva vida.
1: No, el que passa que per aixecar-te aviat i poder aprofitar bé el dia també has de ser conscient i organitzar-te i no anar-te'n a dormir tard, que aquest és un altre problema que tenim, no? I deies tu, desconnectar pantalles, no només al matí, sinó abans d'anar-te'n a dormir, perquè el descans sigui productiu.
0: Sí, tal qual.
1: Llavors te pots aixecar a les 7, te pots aixecar a les 6...
0: Sí, no cal aixecar-se a les 5 del matí, perquè és veritat que a les 5, si tu te'n vas a dormir a les 12, aniràs cansat tot
1: dorms
0: el dia.
1: Dorms poques hores.
0: Al moment que t'aixeques a les 5, doncs has d'anar a dormir a les 9-10, doncs per poder rendir tot el dia i poder fer doncs el que el cos et demana i el que la vida et demana.
1: Exacte.
0: Va, i en aixecar-se tan aviat, per què doncs aquest terme de les 5 del matí? Doncs és perquè les altres persones, ja sigui doncs a casa teu, els amics amb qui visquis o el món en general, segueix dormint. Mm. El mòbil encara no comença a rebre notificacions. Llavors és un moment literalment per tu. Que...
1: correcte, de connexió amb tu mateix.
0: Exacte, perquè no saps res de la resta, perquè la resta teòricament està dormint.
1: Llavors, el món moment... està dormint.
0: Exacte. Llavors, tot això doncs, contribueix a que puguis tenir el teu propi espai de silenci i meditació, doncs, trobant-te amb tu mateix i aprofitant el temps per dedicar-te a tu.
1: És molt més productiu.
0: Exacte.
1: Tot aquest espai.
0: Mm. Sí, perquè és de les 5 fins a les 8 poder que surts de casa. Són
1: 3 hores.
0: 3 hores. 3 hores que doncs, són per tu. I ja està, i fas tot el que tu vols, que val, que ara tu dius a les 5 no me vull aixecar, me vull despertar a les 6. També pots fer exactament el mateix amb una hora o dues hores. La qüestió és organitzar-te tu i saber doncs, a què vols dedicar el temps d'aquest matí, mentre tothom està dormint, doncs fer tu l'esforç de no agafar el mòbil, evidentment perquè hi ha plataformes socials que per molt que tothom estigui dormint, tu pots continuar.
1: No, que distreuen.
0: Exacte, pots continuar veient contingut. Doncs aquest no és el punt. El punt és que tu tinguis la disciplina suficient de no agafar el telèfon i de fer doncs el que tu vulguis o el que en Sharma et recomana. I primer, doncs has de tenir molta disciplina, el que hem dit. És un estil de vida. Dormir aviat, tenir hàbits, és com que et poses a prova. Poses
1: home, fer el canvi pot ser una mica difícil a vegades, sí. Però també és veritat que amb el temps doncs, ens acabem acostumant.
0: Clar, potser els tres primers dies dius, buah, supermotivat, a les 5 del matí, al quart dia dius, vinga, me'n vaig a dormir.
1: Costa, sí, però si ets resilient i si ets constant, al final
0: ho faràs. I un cop l'hàbit s'hagi tornat rutinari, ja està, ho tens posat. I de fet, hi haurà dies que si no t'aixeques a les 5 et farà ràbia.
1: Sí. Diràs, ostres, com el que fa esport, per exemple.
0: Exacte. Doncs et poses a prova tu, poses a prova els teus límits i fins i tot els sobrepasses. És com un sacrifici que si el portes bé, creixes mentalment moltíssim. I el que diu Sharma és que els primers 60 minuts són els més importants. L'argument doncs, del llibre està basat en part a donar importància doncs això, a la primera hora, perquè recomana que a la primera hora s'hagi de dedicar a fer activitats molt específiques separades en intervals de 20 minuts, on puguis aprofitar el temps per tu. És a dir, doncs una hora, tres seccions, no?
1: Tres blocs.
0: Perquè no? Cada bloc de 20 minuts.
1: Molt bé.
0: Llavors, el primer bloc és activitat física. O sigui, amb un punt de xiques, t'has de moure. Ja sigui fer esport, sortir a córrer.
1: Caminar o...
0: Sí, meditar, que la gent diu que no, però també és un esport, o sigui, esport mental. Fer ioga o simplement fer estiraments. Que això està molt bé, que poc se'n parla de que quan t'aixeques hauries de fer estiraments. I que doncs, va bé.
1: Home,
0: per l'esquena.
1: Home, jo els faig abans. Jo quan me desperto els faig abans d'aixecar-me del llit, perquè estic tan cansat que començo a estirar-me. Vull dir que...
0: I que va bé, no? Al final.
1: Sí. Perquè moltes vegades et passa que no fas quan fas esport, se'n parla molt d'això i no ho fem. Ahir, per exemple, acabo d'entrenar bàsquet, no vaig estirar. I no ens dona temps d'estirar. I l'endemà t'ho notes. Tu notes, i quan fas esport, tu notes. I és important, jo quan en canvi entreno a casa sempre faig estiraments i és quan el cos, no? És com que es relaxa.
0: Bé. Bueno, igual la gent que va al gimnàs abans diuen que sempre s'han de fer estiraments. Jo
1: però molt poca gent ho fa, eh?
0: No.
1: És veritat, eh? Mm. I el de matí, és veritat que no he fet això en sèrio d'agafar i anar-te'n a una zona,
0: amb
1: una esterilla, fer estiraments... I potser això és la forma de que has estat una estona amb el cos tranquil, amb el cos quiet, i necessites activar tots els... Perdó, és que un dels que m'està escoltant, m'està veient el directe, és el meu entrenador de bàsquet.
0: Ai.
1: I me diu, no vas estirar perquè jo no hi era. I estem en directe i diré que no estirem perquè mai ens dona temps d'estirar, Xavi, encara que tu hi siguis. Eh? Vale.
0: Perfecte.
1: Salutacions des de Bilbao, ens està veient.
0: Ostres, mira.
1: Vale.
0: I després, això és el primer interval. Segon interval, els altres 20 minuts, és per planificar el teu dia. Jo, sincerament, personalment no estic, o sigui, no empatitzo amb l'autor en aquest punt,
1: vale.
0: Però ell ho diu, que els altres 20 minuts són per planificar el teu dia, organitzar doncs, tot el que has de fer, objectius concrets, per exemple, doncs, de 8 a 1 a la feina, bueno, no sé com van, eh? O de 3 a 5 a la feina. Llavors, dinar, doncs vaig a dinar a casa, vaig a dinar no sé on.
1: Home, això organitzar-ho. El mateix dia, no sé si,
0: clar,
1: si
0: jo...
1: tu pots preparar amb antelació, no? Que sempre
0: exacte.
1: Diguem, no?
0: Jo...
1: planificació.
0: Perfecte, o sigui, és el que sempre diem, empatitzar en el sentit d'organitzar-ho, però la nit anterior.
1: Uh-huh.
0: Perquè així ja t'aixeques i ja saps què has de fer. Però no et passa, si tu et despertes i no tens cap mena d'horari, és com, vale, ara què faig? Són les 5 del matí...
1: Clar, aquest bloc que tu estàs parlant és una pèrdua. Estàs perdent aquells 20 minuts.
0: No, el que pots fer doncs, és dedicar-lo, per exemple, doncs, a dutxar-te, preparar un esmorzar saludable, perquè ja en cap moment parla d'esmorzar.
1: Per això mateix, però vull dir...
0: O sigui, no
1: planifica't el dia anterior...
0: I ja t'has de planificar de nou com aquests 20 minuts d'interval. Per exemple, doncs, hi haurà gent que al matí vol fer,

0: depèn de cada un.
1: Exacte.
0: Llavors, els últims 20 minuts són per llegir o enfocar-te en els estudis. Llegir llibres, coneixements, estudiar o preparar alguna feina que tinguis. És més, doncs, això d'allà posar-te a treballar, si has de fer feina, i per després doncs, arrencar. Però, si t'has fixat, ha passat només la primera hora i ja has fet moltes coses i queda tot el dia per endavant. Però mira, o sigui, amb això de poc temps, moltes coses, està molt bé que ho divideixi en intervals de 20 minuts, perquè has fet moltes coses sense donar-te en compte i només portes una hora. O sigui que teòricament són les 6:30.
1: Sí, depèn d'on te vagis a treballar i depèn del teu horari, doncs encara tens més marge o no. Jo aquí afegiria, per exemple, a vegades el fet de posar una mica d'endreça a casa, no? Que a vegades sempre aprofites una estoneta per netejar una miqueta la casa, ah, perquè també. Després, quan arribes, després d'haver treballat, que estàs cansat, i entres en aquella atmosfera que l'has pogut netejar prèviament, entres amb una altra energia, no?
0: Sí, sí. I doncs això de moure, reflexionar, créixer, aquests tres intervals, Sharma explica que és una pràctica provada i basada doncs, en la neurociència i que ajuda a desbloquejar talents, èxits i trets de la personalitat.
1: Molt bé.
0: Després, consells per formar part d'aquest club. Primer, paciència. Molta paciència perquè és un hàbit, incrementar un hàbit a la teva vida no és fàcil,
1: no és fàcil.
0: Ho sabem, no et frustris, al final si vols fer-ho, poder la primera setmana ho faràs molt bé, i també depèn molt del context de cada persona, poder, si tu acabes de treballar a les 10, t'has de posar a estudiar o el que sigui, que se't fan les 12, és normal que a les 5 del matí no et puguis aixecar, també has de ser com conscient del que tens a la vida, i si no pots fer-ho a les 5 del matí, però tu vols fer, per exemple, doncs, aquests 3 intervals de 20 minuts, pots dedicar-lo a aquesta hora, per exemple, a la tarda. O sigui, això ja és una reflexió nostra, eh? No ho diu el llibre ni res, però si tu vols fer això i a les 5 de matí no et va bé...
1: Home, a veure, són recomanacions i segurament molta gent ho haurà provat, però també és veritat que cadascú és diferent, no? I cada situació i cada espai és de... cada persona és... fa el que pot, no? Bonament, no vol dir que si no pots fer-ho al matí, doncs ja no ho faig. Bueno, no. Busca el teu espai també, no? Si no pots fer-ho a aquesta hora.
0: Exacte. I ara hem explicat només lo de la primera hora. Tampoc explicarem tot el llibre,
1: no.
0: Perquè si no fem molt d'espoiler i la gent s'ha
1: de llegir. Llegir o parlar amb la Laura Casas que li passi.
0: Després, eliminar les possibilitats de distracció durant aquella primera hora i segur que la resta de dia deixaràs de tenir la necessitat d'agafar el mòbil. Si tu quan t'aixeques ja agafes el telèfon...
1: Uf, ens ja, hem de desintoxicar, ja és, sí. D'això.
0: Això va molt bé l'estiu. Jo som molt partidària de l'estiu durant una setmana apagar el mòbil. O si no, borrar-te les xarxes socials. És com el moment de desconnexió total, perquè no necessites el mòbil per
1: gaire. Tu creus que la gent podria estar una setmana... Sense que hi haguessin xarxes socials? No, sense que hi haguessin xarxes socials.
0: Si parles amb la meva mare et dirà que no, però vaig sorprendre molt a la meva mare l'any passat perquè jo vaig fer-ho, vaig estar una setmana i pico sense amb el mòbil apagat i m'ha dit, però estàs bé que tinguis tu el mòbil apagat?
1: Saps que jo, és que vosaltres no ho heu viscut, jo no. Sí, jo vaig viure quan va començar a haver-hi l'internet, que me'n recordo que hi havia les tarifes planes que eren més econòmiques a segons quines hores, i jo me'n recordo que a casa teníem internet a partir de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit, que ens anàvem a dormir tal, però a partir de les 6 de la tarda, si no abans no ens podíem connectar, i quan ens connectàvem amb internet deixàvem de tenir telèfon, perquè no hi havia com ara, que pots connectar-te i tens connectivitat en qualsevol moment. Llavors, clar, aprofitaves aquells moments i els SMS curts, esclar, és que sembla, bueno, sembla no.
0: Això no, jo sé que m'estàs parlant, eh? No, però en veritat jo crec que aniria bé, que durant una època, o sigui, al matí no poguessin tenir
1: mòbils. Que aixequessis el cap. Sí. I més, per exemple, tu que estàs a l'estiu, estàs a costa, tens unes sortides al sol,
0: sí, no, no.
1: Camins de ronda... ostres, jo sí. Ho expliques moltes vegades. Quantes coses podries fer?
0: Sí, i en vez del mòbil... Per exemple, el primer pas per no agafar el mòbil és tenir l'alarma amb un rellotge.
1: Ah, de tota la vida, sí. Exacte, sí. Correcte.
0: Perquè tu què fas, rellotge o mòbil?
1: No, jo tinc mòbil.
0: I també. I va fatal, perquè ja agafes el mòbil, mires qui t'ha escrit, dius bon dia a la mama i ja estàs amb el
1: mòbil. Jo és que m'he acostumat massa al mòbil i mira que em vaig comprar un despertador d'aquests de piles, però és que no me'n fio.
0: No
1: me'n fio. Sembla que es faci, clar, que s'hagi de quedar sense piles, saps? I aquell dia m'he quedat dormit.
0: Sí, pot ser.
1: No sé, m'he acostumat al mòbil que el tinc a la tauleta carregant i sé que està engegat.
0: Exacte.
1: Però, bueno, pot fallar igual, eh?
0: Després, consells, també. Si tu vols aixecar-te aquesta hora i a la tarda tens coses a fer, com per exemple estudiar, fes doncs, treballar en blocs de, per exemple, 60 minuts i descansar 10. O el que diuen 25 i 10. Eren, que sí?
1: 25-10.
0: 25-10, 1 hora 15. Em sembla que era així. O sigui, si tu estudies durant 1 hora, fas 15 minuts de descans. Si estudies durant 25, fas 10. O fas 5, no sé, no me'n recordo com anava això. Però o sigui, això també depèn de cada persona. Poder en 25 minuts has obert el primer...

0: follillar i et va millor fer tot una hora, però després d'una hora descansa un moment per després tornar-t'hi a posar.
1: S'acai i estira cames, que em sembla que no, però a vegades quan estàs tan enfocat en aquestes coses no te'n dones compte que et passen poder dues hores.
0: Sí, i que en aquest descans de tan poc temps no agafis el mòbil, perquè si agafes el mòbil ja en més de 10 minuts si estàs una hora més, perquè és molt addictiu per l'algoritme, per lo que sigui, i que aquestes plataformes van fatal. Després, fes tot el que et proposes durant el dia, i són molt importants les hores de descans i les hores de l'alimentació, que això poca gent en parla, però l'esmorzar és l'element, és l'àpat més important del dia. Dinar també, sopar lleuger, però fes mínim 3, i ja després, si en vols fer més, evidentment, diuen 5.
1: Diuen 5, sí, l'esmorzar, l'entremig,
0: matí, dinar, berenar i sopar.
1: Exacte.
0: Però l'esmorzar, que hi ha molta gent que se'l deixa, és molt important perquè és l'energia del dia. Si tu no pots anar, no pots enfrontar el dia amb un cafè sol.
1: Passa que aquí hi ha contradiccions, perquè hi ha molta gent que està fent el tema de l'ayuno intermitente, saps? I llavors esmorzen més tard.
0: Ah.
1: Llavors les primeres hores del dia no estan amb aquesta energia, perquè els hi falta precisament.
0: Però es nota, quan has esmorzat i quan no.
1: I tant.
0: No sé si et passa, o sí. Quan només has fet el cafè, després són les 12 i estàs a classe i la panxa et va fent sorollet.
1: Pensa que jo per rutina cada setmana esmorzo cap a les 10. Clar, des de les 8 fins a les 10 no tens l'energia que hauries de tenir, encara que et prenguis un cafè, el que tu vulguis. No tens l'energia, el cos no està. Si a més he sopat aviat, normalment sopo cap a les 8 de la tarda, són moltes hores
0: que
1: el cos no té gens, no té energia.
0: I es nota. Va, anem a passar una mica a preguntes. Te faig una pregunta.
1: Vale.
0: Creus que vivim massa accelerats?
1: Sí.
0: Perquè el llibre critica molt la cultura actual, que mirem el mòbil només despertar, vivim cansats, anem sempre tard i no tenim moments de silenci. Que això és veritat, el silenci molts cops a terra. No sé si et passa quan tu estàs sol a casa, necessites posar música, perquè estar sol en silenci t'agòbia.
1: Sí, però hi ha dies que necessito, sobretot ara m'ha passat, jo abans escoltava sempre música en el cotxe i no sé si t'has fixat moltes vegades que no poso ni la ràdio al cotxe, silenci.
0: Sí.
1: Perquè a vegades estic que masses inputs, masses hores que passem aquí als estudis amb els auriculars. Amb això que dius, els fabricants d'altaveus, els fabricants d'equips de so, moltes d'aquestes fàbriques tenen cabines insonoritzades per fer les medicions dels seus equips, i són sales que estan acondicionades acústicament amb un silenci que diuen que la gent entra i s'agòbia de tant de silenci que hi ha.
0: És que a mi el silenci no. Jo crec que tu sí, perquè és el que dius, que està tant de temps estant amb música, que estàs cada dia amb els auriculars posats.
1: Però tu no pots estar, per exemple, a la platja, a primera hora del matí, amb aquell silenci, només escoltant el mar.
0: Clar, però ja estàs escoltant alguna cosa. Estàs escoltant el mar, estàs escoltant els ocells, això sí, però si hi ha silenci absolut, hi ha molts cops a l'hora de dormir que jo necessito dormir amb auriculars, perquè estàs saber que no tinc son, que sí que m'estaré aquí no sé quants minuts al llit, que no t'adorms.
1: Clar, però la ment no la desconnectes llavors,
0: I això després et poses cançons com et poses.
1: El descans ja no és el que és,
0: No, això és veritat. Ai, acabes de donar la raó a la mama. I la mama t'està escoltant i ara m'arranyarà a mi.
1: Mama de la Laura.
0: No, però això és veritat. I això del fet de vivim massa accelerats, perquè anem sempre de munt i avall, anem només a la rutina, anem a treballar, tornem a casa i fem...
1: És que el sistema ens ha ficat amb aquest ambient.
0: Però has de saber parar-lo, ja només per la teva vida has de saber tenir moments per tu, per molt que tinguis les preocupacions del dia a dia, estudis, treballar, el que sigui. Per això va molt bé les feines que són, que això hi ha molta gent que no, que les feines que no són des de casa. Tu treballaries telemàticament?
1: Sí.
0: Si es diu... Sí, no? Dic des de casa.
1: Teletreball.
0: Sí, això. Tu treballaries?
1: Jo treballaria, però no sempre. Vull dir, sí, un equilibri. Jo buscaria un equilibri. Jo penso que a vegades el teletreball, en segons quines feines no es pot fer, però en segons quines sí. I a les que fossin possibles, jo ho implementaria més que res, perquè també doncs, dones més qualitat de vida a la gent, no? Però però el teletreball no constant, no cada setmana, sinó, doncs, per exemple, un dia a la setmana... Que poguessis, doncs, o dos, que poguessis tenir... Sí, ja sé que no m'estàs dient que no tota l'estona.
0: No, jo no, però perquè jo el teletreball el tinc... Però perquè sé que és... El meu pare, per exemple, doncs, va estar fent molt de temps teletreball,
1: sí.
0: I no va gens bé, perquè al final feines que tu no tens un horari específic, et passes tot el dia fent teletreball.
1: Bueno, sí.
0: I no, jo no estic a favor d'això. Jo prefereixo una feina que tu has d'anar a un lloc, també perquè diferencies el casa amb la feina. I ja no
1: sí,
0: tens
1: sí,
0: aquest moment de, ostres, he de fer això, vaig a posar el meu moment a l'ordinador i t'hi passes tot el dia allà.
1: Que sí, també. Llavors, dono la raó amb això, sí que dono la raó.
0: Un moment específic, i quan surts de la feina, per exemple, tu ara sortiràs de la feina, has de tenir un moment del teu dia de dedicar-lo per poder sortir d'aquesta rutina. i poder sortir doncs, d'aquesta acceleració i doncs, poder frenar un moment i dir pausa, perquè el dia té 24
1: hores.
0: Ho
1: farem d'aquí 7 minuts, Laura.
0: Exacte. Va, després, és realista llevar-se a les 5 del matí? Hi ha gent que diu que els canvia la vida, hi ha gent que pensa que és impossible, doncs segons la feina, fills, horaris... Tu què creus?
1: Bueno, has de provar-ho, jo molt poques vegades ho he fet.
0: Demà t'enviaré un missatge a les 5 del matí i t'hi diré, Ivan, aixeca't.
1: Dissabte, sí.
0: Fora
1: de tu. Fora de tu. Me sembla que, a més, el mòbil està en aquella hora encara està en modo...
0: Modo noche. Ah, doncs amb el mode nit? Això és una altra cosa, doncs amb el mòbil apagat.
1: No, el mòbil es posa... Crec que es posa automàticament.
0: Bueno, sí, pots triar-ho. Però el tens en silenci o el tens en soroll?
1: Ai, jo sempre... Bueno, no ho sé, depèn. És que, no, perquè és que no ho miro. La pestanyeta aquesta de l'iPhone a vegades la tinc durant tot el dia posada en modo silenci. No vull rebre notificacions a vegades.
0: Vale, és això. Si tu, si t'ho escriu, escoltes el pling quan dorms? No saps per què estàs dormint. Ah, vale.
1: No, alguna vegada m'ha saltat. Alguna vegada a les 4 de la matinada i és molt divertit.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Maco.
1: Sí, sobretot aquí m'envia missatge, després li passo un missatge de carinyo. Però a vegades me l'he deixat obert. No sóc constant de dir, la nit pago. És que moltes vegades ja el tinc en silenci.
0: Vale. I després, productivitat o obsessió? Perquè també és interessant parlar de que si avui dia tenim una obsessió per aprofitar el temps, hi ha gent que critica aquests llibres perquè sembla que sempre haguem de rendir, convertir-nos en la millor versió d'un mateix i no descansar mai. Perquè aquí hi ha gent que pot pensar que aixecar-se a les 5 és no descansar, és ser sempre productiu. I aquí arribaria la toxicitat de la productivitat, però bueno, això és un altre tema.
1: Bueno, jo parlaria de l'obsessió. Més que res, perquè sembla que si no t'aixeques a les 5 ja no ets productiu o ja no pots aprofitar el dia. No,
0: sí, això
1: tampoc
0: és veritat.
1: Tampoc
0: no.
1: És això.
0: No, bé, ens aixequem a les 8 i bé que l'aprofitem.
1: També la pots aprofitar.
0: Pitjor és la gent que s'aixeca a les 12 o 1 i ja el matí
1: ja no
0: té.
1: S'aixeca per anar a dinar directament.
0: Sí.
1: No, ella per migdiada, un altre cop.
0: Molt malament això. Bueno, depèn de... Clar, per exemple, si tu treballes de nits i arribes a les 6, és normal que t'aixequis a les 12, evidentment. Però si pots aixecar-te a les 8... Pues mira,
1: que hi ha gent que és molt productiva amb horari nocturn, eh? O sigui, que li agrada treballar de nit perquè és molt més productiu. Bueno, això és la vida de cadascú, no? I al final, doncs aquí és unes recomanacions segurament per un perfil de persones i tot, i que poden funcionar, però bueno, cadascú, jo crec que ha de buscar la seva...
0: Sí, i les hores, perquè a les 5 del matí ara, per exemple, tu i jo és una mica impossible que ho fem.
1: No.
0: Més que res, però tampoc perquè tenim la intenció d'aixecar-nos a les 5 del matí.
1: No, ja t'ho dic jo, que demà no tinc aquesta intenció.
0: Prioritzem dormir 3 horetes més, la veritat.
1: Sí, exacte. Demà sí, sobretot sí, perquè a més ho
0: necessitem. Home, després, sí, després de la setmana en general, el cap de setmana també està bé dormir una mica més, o fer el ronso al llit. Això també està bé. Els matins sí, tranquils.
1: Que costa més, a vegades, a fer el ronso. A vegades ja arriba un moment que t'agobies, està allà estirat i dius, vinga, va, m'aixeco i faig alguna
0: cosa. Sí, bé, si no estem allà tot el dia.
1: En una casa sempre hi ha coses per fer.
0: Quina mare t'ha sonat això? És com la meva mare.
1: Ah, ja t'arribarà, Laura, a casa.
0: Sí, ara ja veuràs. Quan arribi a casa, ja m'ho dirà. L'Ivan m'ha donat la raó, eh? Segur que m'ho dirà.
1: Gràcies, home, i tant. Jo és que ho he notat ja. Sí, home, si no fas tu, qui ho farà?
0: Yeah. Però bueno.
1: Perquè clar, per exemple, hi poso un cas pràctic, ja per acabar, si vols. Va ser muntar un arbre de Nadal i si no l'arribo a recollir jo per compte, no s'hagués recollit.
0: No és veritat, això. No és veritat. De fet, l'altre dia ho parlàvem amb l'Aniol, que l'any que ve vindrem a muntar-lo i vindrem a desmuntar-te'l sense que tu ho sàpigues. O sigui, te direm, va, vindrem aquest dia perquè com que l'has hagut de... Bueno, has desmuntat. Has passat l'arbre d'una habitació a una altra, eh?
1: Eso no se dice.
0: També s'ha de dir, eh? L'any que ve, clar, no el podrem muntar perquè ja està muntat.
1: No, i tant que sí. Comprarem més ninots.
0: O bueno, el desmuntarem i el tornarem a muntar.
1: Home, s'haurà de desmuntar i tornar a col·locar-ho tot, però l'arbre està muntat. És un arbre d'aquests de 3 peces. Tampoc puc estar desmuntant-lo. Saps què passa? Que després queda tot xixinavi, queda tot esclafat i tot de qualsevol... En canvi, ara ja està obert.
0: Ja està.
1: Està tapat amb una funda.
0: Com autoconvèncer tu mateix? Que ho estàs fent bé.
1: Crec que està tancat. No ho sé. En fi.
0: Bueno, Ivan.
1: Laura.
0: S'acaba la
1: cada setmana.
0: Exacte. Ens veiem. Setmana que ve no. Estic a Barcelona.
1: Vale.
0: D'aquí 2.
1: Vale, si també t'escolta el jefe, ja sap que tindràs festa. Divendres que ve.
0: I d'aquí 2 divendres farem la final, no?
1: El comiat.
0: Exacte.
1: Farem pica-pica.
0: Molt bé, molt bé. Us deixem,
1: ara
0: com sempre...
1: Ara tothom aquí fent cua per fer pica-pica. Perdó. Laura, que vagi bé.
0: Us deixem amb Michael Bublé, It's a Beautiful Day. I, Ivan, ens veiem la setmana que ve, no l'altra.
1: Ara fora antena ens veiem.
0: Exacte.
1: Dir que,
0: també. I amb l'audiència, també, a Radio Fórmula dels divendres, setmana que ve, no l'altra. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens veiem. Adeu.
1: Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
2: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos la base no som l'enemic, nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
1: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleari, i es va convertir, aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la Nit dels Museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.
0: 107.3 FM.
4: Bon ritme i, sobretot, molt bona energia és el que us intentem transmetre des d'aquest punt del dial. Ens segueixes?

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Actriu dels Estats Units, coneguda per les seves interpretacions a sèries i pel·lícules a Disney Channel. El seu nom és Sabrina Carpenter, ara amb aquesta dona ocupada, Bessie Woman.

0: 107.3 FM.
1: Et prometo que tot...
2: Viu la música, sent l'emoció, amb Ràdio Vilafant.
1: Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Wadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
6: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
5: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
6: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
5: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
6: Ajuntament de Vilafant.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: 4 vegades, ni més ni menys, que nominat als Premis Grammy. Amb aquesta veu i amb aquesta música es presenta

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

És la formació Take That, que va començar el 1996 amb Robbie Williams i avui en dia encara continuen en actiu, ara amb aquest You're a Superstar.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

Amb un estil molt peculiar, cantant, compositor, músic i productor que compta amb més de 35 anys de carrera musical i que va formar part de Héroes del Silencio, Las chingadas ganas de llorar amb Bumburi.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Música d'actualitat i música del record. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.
4: Arriba i sona el Toca Parlem, Selena Gómez, amb la col·laboració de Benny Blanco.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: sincerament, hi ha cançons que ens deixen ben hipnotitzats, com aquesta que ens han proposat Anaïma i Ellie Goulding, amb aquest títol, precisament, Hypnotized.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, sempre al teu costat.

Ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, highstyle i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Enter, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
2: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell. En aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que està reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
0: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
2: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
0: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
2: Ho adverteix el politòleg analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
2: Autors provenients de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Kwong Chi-kit presenta dues de les seves obres.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
0: I en esports, Toni Castro, el Vigas s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei i es juga a Gijón.
7: L'equip ballesà acaba de perdre 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos amb alguns trons es donen al Maresme, a la Selva, a Osona, al Mollanès, al Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i independentment núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols s'esqueixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, per una banda, aturades més o menys habituals, un divendres a la tarda. Per tant, en general, és cert que hi ha força volum de trànsit a les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca, per exemple, l'AP7. És cert, hi ha uns 6 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit nord, en sentit Girona. L'autopista AP7, que en direcció sud també va carregada durant 3-4 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, sentit sud, sentit Tarragona. A l'extrem nord de la C58, C33, ara amb molt trànsit d'entrada a Barcelona, més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sobretot l'autopista C58 va ser carregada a aquesta hora de la tarda. A més, tenim una manifestació que talla l'eix del Llobregat, molta tensió, la C16, el tram de Riu de Cerdanya, C16 tallada en aquest punt de Riu de Cerdanya, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: assajos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
3: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest acord entre Esquerra i el PSC, possible acord, és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
5: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin o no a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment, que ja cobraran aquest mes, suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí, com sentíem ara amb el servei de trànsit. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Som aquí, com comentaves, en aquest punt d'accés a la boca nord del túnel del Cadí, on prop d'un centenar de docents, tant de l'Urgell com de Cerdanya, estan concentrats aquí des de poc passats 6:45 de la tarda en aquesta mobilització que s'està produint en aquest punt, bloquejant això el trànsit en aquest punt, un tall que s'està produint ara mateix sense incidents. Està previst que s'allargui fins les 9 del vespre, deixant pas als vehicles de manera intermitent, també és això el que han acordat els convocants, i que està tenint un caire lúdic ara mateix, també amb càntics, amb diferents pancartes, amb aquest lema, sense condicions dignes no acabarem el curs. Això ho expressen aquests 200 docents que agrupen aquestes dues comarques, que aquest matí també s'han concentrat a la Seu d'Urgell, i que ara han vingut cap aquí amb aquesta acció de protesta, que potser és la més intensa que s'ha produït també per part del professorat això els últims mesos. Sí que hi havia hagut concentracions, manifestacions a diferents poblacions, però un tall de carretera com aquest i en un punt també important de mobilitat no hi havia sigut fins ara. Els docents que segueixen aquí ara mateix al costat d'aquesta àrea de servei una mica més endavant del peatge del túnel del Cadí i que esperen seguir aquí durant aquesta propera estona amb aquesta jornada de vaga aquí a l'Alt Pirineu i Aran, que es calcula que ha tingut un seguiment, els sindicats l'han quantificat amb un 50%, el departament amb un 18%, i que el que busca al final és posar pressió en aquesta reunió que tindrà el departament amb els sindicats convocants d'aquestes protestes, la següent reunió aquest dimarts vinent.
3: Moltíssimes gràcies, Jofre. La Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
4: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
3: Esther Minguell.
1: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
9: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
1: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
4: Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
10: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
4: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i pel que fa als que encara hi són a bord es mantenen asimptomàtics.
3: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana a distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la 1 del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Vives.
11: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
12: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho han dit, a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
11: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
2: Notícies en xarxa, edició Vespre.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
13: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
3: I en política local, a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
4: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, a les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
14: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler de el Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
15: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
14: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major en motiu del gran depart del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellvé.
16: El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo, una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
16: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: I encara la ciutat comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
4: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
3: Jordi Casino.
18: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
19: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
18: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
20: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al Saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
21: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
20: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus d'arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns.
4: De moment, aquest dissabte torna a la nit dels museus, de 7 de la tarda a 1 de la matinada. A l'àrea metropolitana, l'edició d'enguany reunirà 94 espais que obriran les seves portes gratuïtament amb una programació que combina concerts, espectacles, tallers i visites guiades. La celebració connecta directament amb el Dia Internacional dels Museus, que es commemora el proper dilluns 18 de maig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per a les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8 del vespre. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, el Barça juga demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
3: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: Sabadell, Europa i Nàstic disputen demà la penúltima jornada de la Primera Federació amb horari unificat a les 9 del vespre. El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat, només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético Madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el Centre d'Esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
5: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centrados a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
4: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'equip grana, Pablo Alfaro.
6: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, vamos, al Mister y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieran culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Rabona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
2: I a la promoció d'ascens a la Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. I per acabar, un apunt de waterpolo perquè demà Mataró, Sant Andreu i Sabadell es juguen l'accés de la final a 4 de la Champions femenina.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546020 i de forma gratuïta te'ls passarà.
5: Bona tarda, són 8:15.
6: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
7: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
8: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Quarta jornada de vaga territorial avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
7: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
9: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
5: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny.
7: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
5: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
7: Ho adverteix el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
10: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
5: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
7: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Nou Chiquit presenta dues de les seves obres.
11: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
5: I en esports, Toni Castro, el Vigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que juga a Gijón.
12: L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació, penúltima jornada apassionant, amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos amb alguns trons es donen al Maresme, a la Selva, a Osona, al Mollanès, al Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i independentment núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols es queixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs el més important és aquest tall de la C-16 de l'est de Llobregat, ja sortint del túnel a Riu de Cerdanya. Una manifestació talla la via en tots dos sentits de la marxa. Això ja està creant força problemes, no només a la mateixa boca nord del túnel o al tram de Riu de Cerdanya, sinó que més avall de la mateixa C-16 ja es fa una primera selecció, un primer tall. Això està provocant aturades importants entre Guardiola de Berguedà i Bagà, en sentit nord. Per tant, problemes en aquests moments a l'est del Llobregat, com et deies, a causa d'una manifestació a la C-16 a l'altura de Riu de Cerdanya, que talla la via en totes dues direccions. Hem de dir que la resta de la xarxa viària sembla que hi vol millorar el trànsit, però volem repassar l'autopista AP-7, encara amb aturades cada cop més puntuals, però hi són intermitents entre Santa Perpètua i Montmeló, sentit nord, sentit Girona, però també en direcció sud hi ha aturades en aquesta autopista AP-7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58-C33, a l'inici, quan aquestes dues vies se separen, hi ha un vehicle avariat que talla carril. Això està provocant aturades sortint de Barcelona ja des del nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai, gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que els treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
0: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest possible acord entre Esquerra i el PSC és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
5: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una major majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes amb la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo, això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16 a l'altura del túnel del Cadí. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
8: Bona tarda, doncs sí, aquí en aquest punt segueix aquest tall que ha començat a 6:45, per tant ara una mica més d'una hora que està tallada aquesta via, ja hi ha un bon volum de cotxes acumulat a banda i banda i aquest poc més d'un centenar de docents i també famílies que els acompanyen que estan aquí també amb un caire lúdic, ara mateix els trobem aquí ballant, també tocant la gralla. Han vingut des de l'Alt Urgell i des de Cerdanya, fent marxa lenta des de la Seu d'Urgell en aquest cas, i han arribat fins aquí a poc més de 6:45 de la tarda, on han iniciat aquest tall en aquest punt que en un dia com avui és transitat de gent que entra i surt de la comarca, també que hi ve a passar el cap de setmana i que els professors poden fer visible també la seva protesta. Ara fa uns moments han valorat si deixaven passar algun vehicle de manera intermitent. La decisió que han pres ha sigut que mantenien el tall permanent, per tant, de moment no ha pogut passar cap cotxe per aquí des de l'hora que han iniciat el tall i de moment tenen previst continuar-lo amb previsió que pugui arribar a durar fins a les 9 de la nit.
0: Moltíssimes gràcies des del túnel del Cadí, des de la C-16. A tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats prins policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
4: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
0: Esther Minguell.
9: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho expliquen declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, també asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
4: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
11: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
4: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
0: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: I treballadors de Nestlé, de fàbriques de Reus i Girona, s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Vives.
12: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí

0: Estudiant aquesta informació, veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
1: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
3: I en política local a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
4: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona, Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
6: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
7: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
6: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: En territori, el Consell General d'Aran i la Generalitat de Catalunya han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que es xifra en 47 milions d'euros i que comptarà amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa des de l'inici de legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
8: 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
9: Per l'altre costat, que hagués no sigués un nou model de finançament arús, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa, existut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
10: Avui, finalment, doncs el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: En clau local, Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys. Aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
11: Una aposta decidida que busca obrir una nova etapa del servei, redreçar un dels problemes que més preocupa la ciutadania i, sobretot, fer net. La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.

0: estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos, en més serveis, més maquinària i més persones.
1: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
2: I a la Ciutat Comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
3: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
2: Jordi Casino.
4: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
5: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
4: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
6: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
7: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
6: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Vigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Vigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassar i el Fraga. En futbol, ben pendents del partit del Barça femení que jugarà demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
3: Hemos mentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: Sabadell, Europa i Nàstic disputant demà la penúltima jornada apassionant de la primera federació masculina amb horari unificat. Serà a les 9 de la nit. El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta, a casa. Escoltem el davanter argentí del Sabadell, Agustín Costea.
4: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins, els de la Vila de Gràcia, per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez.
5: En un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació.
2: I a la promoció d'ascens a Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense, a Galícia, el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final del play-off en públic al seu estadi. I diumenge es disputa l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació, que podrem veure en directe a les televisions locals i a la xarxa Més a 12:45 del migdia a l'Hospitalet Badalona i diumenge a les 6 de la tarda al Vilanova Cornellà. I més futbol, en aquest cas a la Primera Divisió. Diumenge, penúltima jornada unificada a les 7 de la tarda. El Girona ara mateix en plaça de descens visita l'Atlètic de Madrid, un Girona que suma 40 punts i l'Espanyol 3 punts per sobre, se la juga a Pamplona.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí, que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot el que toco sap...
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
6: Ruta 66.
7: Oh yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
8: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant...
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ruta 66.
1: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
2: Ruta 66, el més nou.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels sis tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds. Tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Jeff Lynne, forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Digging Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia, i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Mother Kid, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del The Star Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui, amb una altra de les noves del Subway que s'anomena Calling for You. Marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: què és? Ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que ens sona ara que ho dius.
3: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.
4: Molt bones. Comença Ens patina l'embrague. Esteu a punt per gaudir del nostre magazín? Doncs endavant. Actualment vivim en un món on les xarxes socials estan a l'ordre del dia i són importants per donar a conèixer empreses que volen ser reconegudes mediàticament, oferint informació i serveis que els usuaris puguin gaudir-ne. I això no seria possible si no fos per professionals com la nostra convidada d'avui. Ens en farà 5 cèntims sobre la creació i la programació de continguts a través de les xarxes socials per optimitzar-ne l'efecte futur. Però abans ens presentem als locutors que avui participarem en directe.
5: Hola, sóc en Daniel.
6: Hola, sóc en David.
4: I jo sóc en Jordi, una setmana més amb vosaltres. Saludem el nostre company Josep, que avui està com a observador, i esperem que aviat vingui a participar en la locució del programa.
5: Bé, comencem l'entrevista professional amb la nostra convidada, la senyoreta Tània Oliver, Project Manager. Benvinguda.
7: Moltes gràcies.
5: Hem preparat unes preguntes per tal de saber una mica més sobre la teva tasca professional. Estàs a punt?
7: Sí, crec que sí.
5: Val, doncs anem per la primera. Per arribar a aquest càrrec, què has hagut d'estudiar i per quines feines has passat?
7: Jo vaig estudiar Publicitat i Relacions Públiques aquí a Girona, a la Facultat de Lletres. I la mateixa facultat, quan finalitzes, et fan fer unes pràctiques que les vaig realitzar en una empresa molt petita de les Planes d'Hostoles, i tornava cada dia, i allà es va haver de crear com tot una miqueta de zero. Creaven mànecs de fusta per eines de construcció, o sigui, una cosa com molt específica. I va ser com tota una aventura, realment, començar per aquí. Després això em va portar a un altre projecte que van fer a Girona, que es deia Vol Espai Gastronòmic, que va tenir com una mica de controvèrsia, perquè va ser com un restaurant com una mica que volava, que van posar a prop del pont de pedra, i allà doncs, també era com una mica la gestió integral, tant a nivell de xarxes com a nivell de contacte amb els proveïdors, amb els cambrers, una miqueta tot plegat. I després de petites cosetes, al final vaig acabar on estic ara, que és a Girona Social Media.
5: Per què vas decidir dedicar-te a aquesta feina?
7: Doncs no sé si vaig decidir-ho directament, realment, dedicar-m'hi, o la feina d'alguna forma em va trobar a mi. O sigui, sí que volia dedicar-me al que havia estudiat, perquè m'havia interessat a la carrera i m'ho havia passat bé, però no buscava en aquest moment una agència de comunicació, i bueno, molt agraïda de l'oportunitat realment de poder-hi entrar.
5: Molt bé.
6: En què consisteix la professió del projecte manager? Què consideres que és més difícil?
7: La veritat és que és un nom com una mica complex. A vegades és project manager, a vegades és social director, a vegades és cap de departament. Potser cap de departament s'entén més. Al final, resumidament, és organitzar i dinamitzar un equip un equip humà i fer que totes les tasques funcionin i totes les tasques surtin quan toca, o sigui, que com que tot l'engranatge estigui en moviment. Llavors, el més complex realment és el treball amb l'equip humà, o sigui, fer que la gent estigui motivada, que les feines surtin, que les tasques surtin també correctament, que aquest engranatge que us comentava, que tot l'engranatge funcioni bé.
6: Molta feina, no?
7: Sí, una miqueta, perquè som uns quants.
6: Saps d'on ve el nom de l'empresa i per què?
7: Sí, primer va començar sent Girona Social Media, que que no té secret, o sigui, ens dediquem a social media, estàvem a Girona, Girona Social Media. També perquè així, doncs, el dia de demà, si es volia com externalitzar, que tampoc ens tanquem cap porta, pots fer Tarragona Social Media, Vic Social Media, tens com el nom una miqueta agafat. I aquest sector és molt canviant, evoluciona moltíssim, i llavors es va crear Umbrella Digital Partner, que es diu, que som el mateix. Umbrella es va dir així perquè és la marca per aigües que engloba una miqueta tot. Mm-hmm. I dins d'Umbrella hi ha Girona Social Media, que és el meu departament, hi ha el departament de xarxes, hi ha el departament de web, hi ha el departament de disseny, de campanyes publicitàries, una miqueta com el màrqueting en general.
4: Mm-hmm. Parlem una mica més de l'empresa. Quants anys fa que es va crear?
7: Pues ara farà prop de 12, si no vaig equivocada, anys. Entre 11 i 12. Mm-hmm. Que es diu ràpid, però sí, la veritat és que Déu-n'hi-do.
4: Has vist una evolució?
7: Sí, molta. Mm-hmm. Perquè també vaig començar just a l'inici, que érem, hi havia només una altra noia quan jo vaig entrar i després jo, i començàvem amb gestions molt petites, molts pocs clients, i purament gestió de xarxes socials, no, mm-hmm. no anàvem més enllà. I clar, a dia d'avui som un equip molt gran, de 12 persones aproximadament en el departament de social media, i que engloba com aspectes molt més amplis del màrqueting. Mm-hmm. Llavors, l'evolució realment ha sigut força exponencial.
4: Que guai. Com portes el fet de ser la cap de departament?
7: A veure, hi ha molta responsabilitat, i també perquè jo mateixa me la imposo. Soc una persona molt exigent a mi mateixa, i vull que tota la feina surti correctament, i també em preocupa molt que l'equip humà, que us deia abans, estigui motivat i estigui bé i treballi bé. Però també és una mica el que m'he buscat. Sempre he tingut la necessitat de si es pot dir així, de fer grans coses i d'evolucionar constantment i de buscar-me reptes que fan por però que al mateix temps tenen com aquest punt engrescador, i arribar fins a cap de departament i tenir com aquestes responsabilitats és la part més juganera també. Mm-hmm.
5: Actualment a quantes empreses doneu suport, més o menys?
7: Doncs no, sí, més o menys ho tinc controlat, serien unes 120, no. Més o menys. Sí.
4: No són poques, sí, sí. No són poques.
7: Crec que sí, quasi res, I això seria a nivell de xarxes. Sí, després, si extrapolem i ens en anem a temes de disseny i tant, en afegiríem algun altre, però de xarxes, sí, serien entre 100 i 120, diríem.
5: Déu-n'hi-do. Llavors, genereu contingut per les empreses o les empreses creen el contingut i vosaltres el gestioneu?
7: Mira, és una molt bona pregunta, perquè tenim una miqueta de tot. Hi ha empreses que ens generen ells el contingut per X o per Y, perquè estan més còmodes així, perquè ho prefereixen així, ens el fan arribar, i llavors la feina nostra és la d'edició, la de maquetació, una mica de posar tot bonic, per dir-ho d'alguna forma. I llavors tenim altres empreses que sí que generem nosaltres el contingut, que per mi és la part més engrescadora, perquè al final prepares una mica la sessió, prepares el contingut que tindràs per treballar-hi posteriorment, saps el que aconseguiràs, busques una mica d'inspiració, prepares un mood board, busques exemples, i això és la part més divertida. Mm. Llavors, bueno, tenim una miqueta de tot.
6: Quin tipus de perfil agafeu en el treball amb vosaltres?
7: No ens tanquem a cap perfil. Crec que seria com una mica egoista també per la nostra part dir a certs clients o a certs sectors que no volem com treballar amb ells. Llavors, ara mateix treballem amb una amplitud molt variada, tant restauració, cosmètica, electrònica, en tema d'instal·lacions, una miqueta de tot, perquè al final, doncs, qui necessita un servei ens agrada com donar-li suport. Llavors, benvingut tothom. Mm-hmm.
6: De quina manera us passeu en contacte amb les empreses que venen a vosaltres o les busqueu?
7: Doncs queda una mica potser lleig dir-ho així, però nosaltres no anem a buscar les empreses, sinó que són les empreses les que contacten amb nosaltres. Mm-hmm. Sí que tenim, per exemple, estem a Falques de Ràdio i ens funciona força, fem altres campanyes publicitàries que també, doncs, ens dona aquests contactes, i el primer contacte sempre el rebem de per part del client, nosaltres no anem a buscar, però sí que després som nosaltres els que hi anem molt al darrere per acabar de tancar aquest client, perquè que et facin un primer contacte no vol dir ni de lluny que aquest client després sigui teu. La feina és gran a nivell de preparar l'estratègia, de que li encaixi el pressupost, de que li encaixin les idees, no sempre funciona, ara fes una reunió, tingues una altra trucada, a vegades no et contesten, llavors...
6: Has teniu que guanyar els clients, no?
7: Sí, i ara, a dia d'avui, costa moltíssim, he de dir, cada vegada més.
4: Des de que us contracten, quin és el procés per arribar al vostre objectiu?
7: A dia d'avui jo crec que ho tenim com molt pautat i molt marcat. L'objectiu, al final, o sigui, el nostre objectiu és el mateix que el seu, perquè és que acabi funcionant el servei o que acabi funcionant doncs, la gestió de xarxes, en aquest cas, si parlem d'això. Llavors, sí que un cop tancat el client fem com una primera reunió de treball amb l'equip que portarà com el dia a dia i que ho gestionarà. I un cop fet aquesta primera presentació, resoldre petits dubtes de com ha de funcionar tot plegat, ens posem mans a l'obra, per dir-ho d'alguna manera, amb la planificació de tota l'estratègia, i això és com tot un document molt pautat de la guia que nosaltres voldríem seguir o com creiem que hauríem de treballar les xarxes socials segons el que ens ha comentat el client. I un cop preparada aquesta proposta, que és tant com estratègica i visual al mateix temps, perquè preparem un feed, es diu, que és com pots visualitzar les primeres publicacions, com sortirà tot a les xarxes, tenim una altra reunió per ensenyar-los doncs una mica el que hem preparat. Si tot encaixa i tot va bé, que seria l'ideal, llavors ja comencem a treballar amb més el dia a dia. Llavors és una mica aquest seguiment de que tot plegat funcioni i de que tot surti bé.
4: Dels vostres serveis, quin diries que són els més demanats?
7: Actualment diria gestió de xarxes socials. O sigui, el que us comentava abans és que al final sí que ens podem dir agència de màrqueting realment, perquè no només toquem a xarxes socials, com en un inici sí que ho fèiem, però tot i així encara és com el servei que més es demana, perquè es necessita una presència i el client o l'empresa ho veu i és el volum més gran que tenim, els 100 i escaig clients que tenim.
4: Està guai.
5: Estàs satisfeta de la teva feina? I hi hauria alguna cosa que milloraries?
7: Uf, déu-n'hi-do, eh? Estic satisfeta? Diré sí. Tot i el que us deia de ser molt exigent, però crec que sí, perquè són molts anys i he vist molt l'evolució d'aquesta empresa. I crec que sempre tot es pot millorar i sempre hi ha moltes coses a arreglar. I hi ha dies de tot, però sí que crec que fem molt bona feina i crec que la implicació per part del meu equip i per part meva personalment és molt gran. Llavors, sí que estic satisfeta. A nivell de millora, bueno, hi hauria petites cosetes a implementar, sobretot a nivell organitzatiu. Sóc una persona com molt, molt pragmàtica, molt organitzada, i necessito que tot estigui com molt controlat. Llavors, a nivell organitzatiu sí que hi ha vegades que hi ha fugues de cosetes o més a nivell d'equip, que crec que es podrien organitzar una miqueta diferent. Però bueno, tot està per fer, tot és possible, no?
5: Clar. Quines coses creus que s'haurien de tenir en compte a l'hora de fer viral un producte o servei a través de les xarxes socials?
7: Fer viral un producte és molt complicat.
5: Molt.
7: Molt difícil. Llavors, clar, hi hauria com tot un estudi de quin és el tipus de producte i a quin usuari va dirigit. I en funció de la tipologia d'usuari, tant a nivell de localització, d'edat, d'interessos, de si és home o dona, un cop tinguéssim tota aquesta informació, llavors prepararíem un contingut o un altre en funció. Tot i així, és cert que tu moltes vegades prepares un contingut amb tot l'amor del món i dediques moltes hores, té una qualitat extrema, et penses que funcionarà moltíssim i que potser inclús es farà viral, no el que dèiem, o que encaixarà molt, tindrà molt d'engagement, i és el que menys funciona. i nosaltres que som experts tampoc entenem per què. I un vídeo que potser no està tan treballat o que potser és més quotidià o més personal, llavors aquest és el que funciona més. I és una mica el nostre dia a dia de trobar com aquest punt mig, de veure què encaixa més i a veure cap a quin camí hem d'anar, perquè a més cada client és un món i cada empresa és un món.
4: És això o fer memes, no?
7: Pues també, no, poca broma, és que al final creiem que hem de fer un contingut de qualitat supergran, sí. I no té per què.
6: Tu que ets experta en el tema, què és l'algoritme i de quina manera influeix en les visites a les xarxes socials?
7: L'algoritme, perdó, és una pregunta una mica complicada. Intentaré com resumir a nivell tècnic. L'algoritme no deixa de ser, t'estudia una mica el que tu visualitzes i agafa com aquestes dades per ensenyar-te llavors contingut que cregui que et pugui interessar. És a dir, si tu passes molta estona o l'usuari passa molta estona visualitzant X contingut, per exemple de receptes, l'algoritme emmagatzemarà aquesta informació i dirà: a aquesta persona li agraden les receptes, li segueixo mostrant receptes. I això ho fa bàsicament perquè hi hagi una permanència a la xarxa social, que és el que es busca. Llavors, a partir d'aquí l'algoritme es pot treballar i es pot anar com nodrint amb altra informació, però una mica la idea és com buscar com aquest nínxol de mercat també, que per arribar a l'usuari de la manera apropiada.
6: Com us veneu a les xarxes socials i a quines esteu presents?
7: Doncs actualment estem presents a tres xarxes socials, a LinkedIn, Facebook i Instagram. Facebook sí que és cert que és una xarxa social menor i estem més per presència, però és una xarxa social que creiem que està més en decadència, però que creiem que hi hem de ser-hi presents. LinkedIn, perquè és la part més professional, on totes les empreses creiem que hi han de ser i pengem com contingut més tècnic o més de què fa l'equip també. I Instagram és el que potenciem molt més, de dia d'avui és el que ens funciona millor, i intentem no vendre'ns d'una manera molt directa de contracta'ns o truca'ns. Intentem ser com no tan insistents, sinó ensenyar una miqueta el nostre dia a dia, ensenyar com treballem, ensenyar si ens contractessin què podrien aconseguir de nosaltres, per fer veure a l'usuari doncs l'equip humà, no, el que dèiem, i personalitzar la marca, que creiem que és el més important.
4: Tània, hi ha alguna altra cosa que vulguis afegir abans d'acabar aquesta primera entrevista?
7: No, diria que no, totes les preguntes són molt interessants.
4: Molt bé, en una estona tornem amb tu per fer-te unes preguntes més divertides, vale?
7: Vale, genial.
4: Gràcies.
7: Merci.
4: Abans de donar pas a les seccions personals, us presentem un tema d'Àlex Pérez, El miracle de ser aquí.

Molt bones patinadors i patinadores. Es presenta en Saúl amb la seva secció La millor música de tots els temps. Avui us presento la cançó Unforgiven, un tema de rock dur tirant al metal del grup Metallica. Bé, aquesta cançó parla de la difícil aventura d'arribar al món sota la pressió d'una societat que et sotmet des d'un principi a una vida dolorosa i cruel, amb normes que no tenen res a veure amb la naturalesa humana i que fa que tot es converteixi en una lluita eterna, privant a l'individu de voluntat pròpia. També fa referència a on mai podrà arribar a la persona. No sent mai el mateix ni disfrutant de la llibertat que com a persones tenim dret. Com podeu veure, la cançó fa una crítica molt dura i molt directa a la societat. I és això mateix el que m'agrada tant de la cançó, que acompanyada d'una música excel·lent, amb molta energia, i no deixarà que deixis de moure el cap a lo metalero. I fins aquí la meva secció. Espero que us hagi agradat i fins la propera.

0: Bona, soc la Pilar i avui tots estem tots vosaltres amb una nova secció, amb una nova recepta, que és la següent: patates amb parmentier amb filet i pebrots. Ingredients per dues persones: 60 grams de puré de patates, 125 ml de llet semidesnatada, 50 ml de llet evaporada ideal per cuinar a temperatura ambient, 250 ml d'aigua, 15 grams de mantequilla, 300 grams de filet de ternera, 150 grams de pebrot vermell, un dent d'all, 50 grams de ceba, 15 grams de sucre moreno, 20 ml de vinagre moneda i 3 cullerades d'oli d'oliva. Doncs ara que tenim els ingredients, anem a cuinar-ho. Primer de tot, ens rentarem les mans. A l'elaboració, cantarem una cullerada d'oli d'oliva en una olla i afegir l'all i la ceba ben picada. Sofregir a foc mig, 5 minuts. Afegirem el sucre moreno, el vinagre i els pebrots. I a cuinar uns 5 minuts i salpimentarem. Retirarem les 4 tires de pebrot per decorar. Triturarem i reservarem. Preparar el puré de patates segons les instruccions. Una vegada barrejat, afegirem la llet evaporada, la mantequilla i el puré de pebrot i barrejarem bé. Ficarem els filets. Calentarem 2 cullerades d'oli. En una paella marcarem els filets. Deixarem al punt desitjat. Servirem el parmentier amb els filets i decorarem a tires amb els pebrots que hem reservat. I fins aquí la recepta d'avui. Espero que us hagi agradat.
1: Molt bones a tots i totes. Aquí en Jordi amb la secció de Heavy Mental. Amb tots vosaltres una setmana més aquí ens patina l'embreguer. El tema que us porto avui, Let There Be Rain, pertany a la banda alemanya de metal simfònic Beyond the Black. La cançó forma part de l'àlbum Break the Silence. És un àlbum conceptual, arrelat en el metal melòdic, amb moltes influències ètniques. Justament compta amb la col·laboració i participació vocal de Kirgana Dimitrova, solista del conjunt The Mystery of the Bulgarian Voices, que eleva el tema cap a una atmosfera gairebé espiritual i d'un altre món. Segons la cantant de la banda, Jennifer Haven, Let There Be Rain tracta d'acceptar la tempesta en lloc de lluitar-hi en contra, perquè a vegades la pluja és el que necessitem per deixar-nos anar, trobar la claredat i seguir endavant. I ara acabem d'escoltar Beyond the Black amb Let There Be Rain.

0: Hola, soc la Susana, en la meva sessió Cercant les forces a l'univers. Com sabeu, feia tots els signes primers, que, bueno, nosaltres en els 7 primers més ben situats, els 12 que n'hi ha en total, i aquesta setmana en primer lloc ja Escorpí. El quart minvant t'ajudarà a alliberar-te de lligams inútils i jugar millor les teves cartes. És el moment de posar en marxa les iniciatives que tens al cap perquè les coses poden sortir molt bé. Tot el que impliqui un canvi jugarà a favor teu. Amb la teva aguda intuïció sabràs el que convé en cada moment i aniràs per això fins a aconseguir-ho. En segon lloc, Sagitari. Estàs rebent una energia estel molt poderosa i favorable. La teva motivació puja. Veus oportunitats on abans no només hi havia rutina i t'atreveixes a apuntar més alt i amb més confiança. Trobaràs importants avanços si et decideixes a fer passos que venies posposant. La clau és no frenar-te per dubtes innecessaris, ja que el cosmos es posa als teus peus perquè aconsegueixis el que desitges. En tercer lloc, Verge. La setmana amb ganes de novetats i canvis, i la lluna minvant t'esportarà. És un bon moment per prendre decisions pràctiques, perquè les oportunitats que sorgeixin ara, encara que puguin semblar petites, tenen el potencial de millorar la teva vida. Ho tens tots a favor per donar un bon impuls a un assumpte que t'interessa. En quart lloc, Taure. Moltes felicitats. Amb el sol i el planeta Mercuri al teu signe, estàs intel·ligent, brillant, amb habilitat per connectar amb la gent. Les teves iniciatives seran un encert i tot el que comencis ara té el potencial de consolidar-se i fer-te feliç. A l'amor pots viure moments molt especials si t'obres i mostres el teu costat més autèntic. El 15 serà el teu dia màgic. En cinquè lloc, Capricorn. La lluna a quart minvant pot portar-te un canvi que t'obliga a sortir de la teva zona de confort, encara que no et resulti còmode al principi. No dubtis i llança, perquè et pot ajudar a sortir d'una rutina que limitava més del que semblava. La soledat t'asseurà bé, et permetrà reflexionar i assolir la pau que desitges. La teva economia millora i t'ho sentiràs més relaxat. En sisè lloc, Aquari. Amb Plutó i el quart minvant en el teu signe, tens el poder de reinventar-te, de deixar enrere allò que ja no encaixa amb tu i trobar oportunitats noves que abans no veies, sobretot en àrees on estaves estancat. És un bon moment per prioritzar el teu benestar i envoltar-te del que suma de debò. I en allò màgic aquesta setmana està cranc. Amb Júpiter transitant pel teu signe, la sort és la teva companya. És un bon moment per prendre decisions que abans evitaves i iniciar alguna cosa. Ara les circumstàncies juguen a favor teu i el que sembla un petit pas pot convertir-se en un canvi important que afavoreixi molt la teva vida. Ajudaràs els que vols i et preocuparàs del seu benestar. Serà una sort de nit a prop. Fins aquí la meva sessió, a reveure.
1: Bones patinadores i patinadors, sóc en Daniel. Avui us porto la cançó de The Rolling Stones que es diu Under My Thumb. La cançó va ser llançada el 1966 i és una peça que ha generat molta controvèrsia i discussió durant molt de temps degut a la seva lletra, que sembla parlar sobre una dinàmica de poder en una relació amorosa. La frase Under My Thumb, que es tradueix com Sota el meu polze, suggereix una situació en la que el narrador té el control o domini sobre la seva parella, que és descrita com una dona. La lletra reflexa un canvi en la relació, on prèviament el narrador es sentia oprimit, però la situació es reverteix. És important considerar el context històric i cultural en el que Under My Thumb va ser escrita i llançada. Els anys 60 va ser una època de gran canvi social, incloent la revolució sexual i el moviment feminista. En aquest marc, podia ser mal vista, reflexant les tensions i les lluites de poder entre gèneres de l'època. No obstant això, la interpretació de la cançó pot variar segons l'oient i el seu significat pot debatir-se des de diferents perspectives. D'altra banda, jo penso que la melodia de la cançó és molt treballada i la veritat és que és molt agradable. I fins aquí la meva secció. Fins la propera.

0: Hola, sóc en Saladín. Avui us parlo de Luis Enrique Martínez García. És un exfutbolista i entrenador espanyol que actualment dirigeix el Paris Saint-Germain. Futbol Club destaca com un dels tècnics més influents del panorama internacional, haver alcançat la final de la UEFA Champions League. La seva carrera en les banquetes es caracteritza per implantar un estil de joc ofensiu d'alta pressió. Paris Saint-Germain 2023 present ha consolidat un bloc col·lectiu d'èxit després de la sortida de grans estrelles individuals conquistant consecutivament la Ligue 1, la Copa de França, la selecció espanyola 2018-2022. Va dirigir l'absoluta en dues etapes, aconseguint les semifinals de l'Eurocopa 2020, a la final de la Nations League, Futbol Club Barcelona 2014, 2017, època daurada, on va a conquistar l'històric triplet i Liga, Copa Champions, en la seva primera temporada. A més, va dirigir prèviament el Barcelona B, a les Roma Itàlia, al Celta de Vigo. Fins aquí tot, adeu, fins la propera.
1: Bé, continuem amb el programa d'avui amb la nostra convidada, la senyoreta Tania Oliver, Project Manager. Ara donem pas a unes preguntes més divertides i informals. Estàs preparada?
2: Sí, va.
1: Doncs som-hi. De les següents postres, quins prefereixes? Gelats, pastís de formatge, tiramisú, xuxu o sàixer?
2: Ui, claríssim, pastís de formatge, wow. Sempre. Sempre, sempre.
1: Que bo.
3: Obres la porta a la nevera i trobes un pingüí. Què fas? A, l'adoptes i li poses un nom. B, el retornes a les autoritats pertinents. C, tornes a tancar la porta de la nevera i esperes que hagi estat un fruit de la teva imaginació.
2: Hauria de dir la B, perquè l'hauria de retornar, però la A m'agrada de quedar-me.
4: Sabe elecció, jo també ho faria.
2: Eh que sí? Li posaríem un nom.
4: Què és el primer que fas al matí? A, prendre un cafè. B, fer-te una dutxa i prendre un cafè. C, mirar el mòbil amb un cafè a la mà. I de sortir a córrer amb un cafè a la mà. També.
2: Sempre hi ha cafè, eh?
4: Sempre cafè. Al matí sempre s'ha de prendre cafè.
2: Sempre s'ha de prendre cafè. Diré prendre un cafè amb el mòbil. I a la part del mòbil poder l'hauríem de treure, però sí.
4: Vale.
1: Quina és la teva època cinematogràfica preferida?
2: Diria més la contemporània, m'agrada així com la d'època, tipo Maria Antonieta, vestits de reines,
3: no?
2: Sí.
1: Està bé.
3: Què t'agrada fer quan surts de la feina?
2: M'agrada molt anar a córrer i per destensar una mica, per alliberar la ment, gimnàs, temes més físics.
4: Ara una pregunta més polèmica.
2: Vale.
4: Ets més de posar primer la llet al bol o primer els cereals?
2: Primer la llet.
4: Per què?
2: Primer la llet.
4: Per què?
2: Ja, bona pregunta.
1: Jo faig al revés.
2: Sí?
4: I així,
2: bueno,
4: estàs.
2: Clar, perquè jo no faig llet sola, és amb cafè. Llavors jo em preparo el cafè amb llet.
4: Sí.
2: I després tiro els cereals. Se'm faria molt raro tirar els cereals, després el cafè, després la llet. És una mica complicat.
1: Hi ha algun estil de ball que no saps ballar i quin t'agradaria aprendre?
2: Ui, crec que tots, no en sé ballar cap, diré. No. I ho
1: però
2: he d'aprendre'ls tots, sí, m'encantaria. Però al final, perquè al final hi ha molta diversitat, però no crec que no, allò que diguis bé, no em ballo bé cap.
3: Qui és la teva cançó preferida actualment?
2: Wow, potser

0: Però quan era petit havia tingut tot tipus d'animals, o sigui, hàmsters, conills, periquitos, inclús vaig tenir un eriçó de... Sí, de tot, de tot, de tot. El que trobàvem també ho agafàvem i els curàvem i llavors els tornàvem, hem tingut de tot.
1: Quina és la persona que més admires artísticament?
0: Ostres, aquesta pregunta és complicada. Artísticament... Però entra en algun famós, podríem dir.
1: Sí.
0: Diré la Meryl Streep, va.
2: Quin és el millor moment del dia per anar a passejar i per on?
0: Per qualsevol lloc. Aquí, mira, just abans d'entrar parlàvem de que aquí tenim una Costa Brava molt bonica. Diré un camí de ronda. És molt fàcil, no cal com marxar gaire lluny, és un camí de ronda veient una mica de muntanya, una mica de platja, és ideal, perfecte.
2: Sí, veritat.
3: Hem d'anar acabant aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i esperem poder trobar-nos en un altre moment, Tania.
0: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat, ha sigut un plaer.
3: Fins la propera.
1: Bé, avui en dia les xarxes socials són necessàries per gairebé qualsevol empresa, perdó. I gràcies a la nostra convidada d'avui ens ha apropat més a conèixer com funcionen i la feina que hi ha al darrere, ja que hem après que dins de cada publicació i cada contingut que observem a les xarxes socials hi ha un constant treball en equip, estratègia i creativitat. Com deia Seth Godin, el màrqueting ja no es tracta de fer de les coses que fas, sinó de les històries que explica.
2: Com cada setmana us donem les gràcies a vosaltres que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de la Fundació Drissa que col·labora en la producció i realització del programa. I ens desitgem el següent tema de Nemmon, la nostra història. Fins la setmana que ve. Patinadors, patinadores.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. El punt de ràdio, hi ha una innovació.

get on down to the funky disco sound.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història del High Energy, el protagonista serà la formació Erasure. El número 1 a les llistes britàniques el 1986 va ser House Martins. Escoltarem una cançó que va enregistrar el Michael Jackson cantada en castellà. I és que buscant, cercant informació per ahí, doncs ens hem trobat de que en Rubén Blades, l'intèrpret de Pedro Navaja, va ajudar Michael Jackson a cantar una cançó del primer, però en castellà. Tot això i molt més en aquesta edició d'avui de Hot Dance 80. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Erasure és un duet anglès de synthpop format el 1985 a Londres. Està composat per Vince Clark, nascut el 3 de juliol de 1960. El geni musical i compositor Clark era ja una figura llegendària en l'escena synthpop per ser el fundador i principal compositor de Depeche Mode. Després també va ésser component amb Alison Moyet a Yazoo i The Assembly. I el seu company de viatge és Andy Bell, nascut el 25 d'abril de 1964, la veu carismàtica i frontman. Bell va portar una veu poderosa, soulful i un estil escènic extravagant.

La seva connexió fou immediata. El seu so, una combinació dels arranjaments electrònics brillants i melòdics de Clark, amb la veu emotiva i potent de Bell, els va catapultar a l'èxit.

Al llarg de la seva carrera, Erasure s'ha caracteritzat per la seva consistència, la seva actitud positiva i el seu recolzament a la comunitat LGBTI. Són un dels duets més exitosos de la història del synthpop, amb més de 25 milions de discos venuts.

Chains of Love, editat el 1988, va ser el seu gran impacte als Estats Units, arribant al top 20. Avui, a la història del High Energy, Erasure.

El mateix any, el 88, el seu himne per excel·lència va aconseguir el número 1 en diversos països i es va convertir en una cançó icònica dels anys 80, versionada per nombrosos artistes.

avui a la història del High Energy i Erasure, amb els que varen ser els seus grans èxits dels anys 80.

benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. Hem començat amb la història del High Energy amb

de la introducció. Rubén Blades un dia el va trucar un reconegut músic, arreglador i productor americà anomenat Quincy Jones per demanar-li que ajudés a Michael Jackson a adaptar la lletra a l'espanyol del tema que estem escoltant, Just Can't Stop Loving You, el qual va quedar amb el títol Todo mi amor eres tú. Rubén no tan sols es va encarregar d'adaptar la lletra que tenia d'ensenyar Michael a pronunciar cada síl·laba i matís. Això va requerir 3 sessions a l'estudi amb Jackson treballant fortament perquè Michael Jackson era perfeccionista. Michael Jackson, agraït, li va regalar el 35% dels crèdits a Rubén Blades i van quedar en fer un disc totalment en espanyol, però els compromisos de Michael no li van

Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

aixeca el volum del teu receptor si vas al cotxe o si portes els cascos posats, perquè això que sona ara Hot Dance 80 és una autèntica passada. És Carol Thompson amb l'ajuda de Pet Shop Boys que han fet això. Let the music play.

Aquesta és la versió original, interpretada per Shannon. Let the music play. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

0: Tots els millors records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: Picture this. Recording studios somewhere far, far away.

per Nadal del 86 de Host Martins amb aquesta capella varen arribar al número 1 de les llistes britàniques. Un tema original d'Isley, Jasper Isley, de la mà dels Host Martins, com hem dit, va arribar al número 1 per la, pel Nadal del 86. I ara aquí ens acompanya la Kylie Minogue des d'Austràlia amb 2.000 milles.

Hi ha dos instruments que funcionen molt a les cançons dans. Un és el saxo i un altre és el piano.

I seguim amb grans èxits a les pistes de ball. Ara és Everybody's Free amb Rozzala. Està sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida a Catalunya o Andorra. Hot Dance 80, el nostre correu electrònic és hotdance80.oficial@gmail.com o el 626-440-111 si vols enviar una nota de veu. Si et poses en contacte des d'Andorra, el 34 al davant.

Maria Luisa Gigón. Don't stop. Que no pari la música a Hot Dance 80. Ara anem a escoltar una cançó que ha estat 6 dècades al top 10 de la música mundial.

Més de 40 anys després del seu llançament, el clàssic del 82 torna al capdamunt, reafirmant el llegat d'un artista que segueix batent rècords, inclús després de mort. Michael Jackson i el seu Thriller.

Les notícies, la informació musical i tota la bona música de les pistes de ball dels 70s, 80s i quelcom dels 90s. El teu programa preferit, Hot Dance 80.

80 es van fer obres mestres de la música dance, però també es van fer robaments impressionants, agafant cançons, samplejant-les i sense donar-li quin tipus de llicència. Ara al segle XXI han samplejat aquesta cançó i li han donat permís, li han demanat permís, més ben dit, al Jocelyn Brown per fer el que acabem d'escoltar. Però si ets jove, potser no coneixes aquesta, que és la versió original. I és que aquesta dona la vàrem gaudir en directe a la desapareguda discoteca Studio 54 a Barcelona. Jocelyn Brown i Somebody Else's Guy, amb tots vosaltres, a Hot Dance 80.

coordinació Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical Barbara Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado i Escobar.

Podia ser d'una altra manera. En Julio Posadas i la seva canya, en DJ Nel i Blue Monday. Un tema original dels New Order.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.